Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

sense sos l'àlbum. Però a 125 passem al Phantom. I se'm veu contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho, perquè...

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
7: A mi això també em va passar.
8: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? I ara què? I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenta

0: Presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a la Televisió Espanyola.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
3: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
3: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
4: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona l'altre Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
3: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
3: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
5: Fins aquí les notícies.

0: Allà va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia.

0: no t'acostumis.
1: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat Mobile i Maiol.
0: No, no m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic...
1: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, eh? Et vol veure presencialment.
0: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
1: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tinularisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
2: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11:09.
1: Clara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
1: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi, Maiol Roger. Avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
0: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau, i els germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Gènesi. De fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar-nos als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: Heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és el, o la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: A vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això doncs... faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix?
2: Sí.
0: És possible, més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè a veure. Aquesta matinada hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà, allà tirat, allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí, d'aquestes que si et pica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai saps el que pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals, gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Molts dels oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball.
4: Perquè he pensat que és una de les cançons que he escoltat a Spotify.
0: Molt bé, Marta.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats.
0: Veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador. Tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ah, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí.
0: No,
5: dic, sona iPhone, això.
4: Sona iPhone. Qualsevol cas.
5: Recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur.
5: Spotify Cafe.
4: Tot això es fa en voltant d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs, siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé.
4: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria una torradora. Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
6: No és tan senzill.
0: Clar, i tant que no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
7: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
8: Todo de saber cuándo.
7: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida, que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè, clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
0: per anar a la Molina,
4: especial. No, exacte. La feina consisteix que, després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
4: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
5: Ahir comentàvem.
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
4: 5 mesos allà.
5: 5 mesos.
0: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
4: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Wake up!
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: És que tal dia com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up, Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí i dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens anem a passar bé o què, penya? Ens anem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oques Grasses, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Això és un tema per donar a menjar per massa a aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de Tres Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja estem tot el dia amb l'escroll amunt i avall. Des de l'està passant, vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola. Amiga, amics, estàs veient això? Vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre per donar-li a menjar part pel que les coses
2: fort,
1: que fan la dia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com, per exemple, el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard!
7: Hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: I qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renolles el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Casum de na!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí?
2: Sí. Tinc un problema.
1: M'ho dius de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
2: Tinc un problema. Sí, sí, sí, sí. L'algoritme trencat.
1: Jo, bueno, el meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen les coses...
2: Aquestes coses. Les tres novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com
2: no sé,
1: un minut.
2: No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho sé.
2: No sé, no ho entenc.
1: Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè a part són capítols allà tirats que jo no entenc res.
2: I quan duren?
1: 8 minutets.
2: Ah, una cosa ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats, eh?
2: Sí, eh?
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: l'enganxa. Guapíssims, tots
2: enganxa,
1: guapíssims. Veus? Sí, que o sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele, i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre... va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigas y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo. Con el director del programa.
1: Sí.
8: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo. Yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
9: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, Soy actriz, ¿eh?
1: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olesa,
2: per favor.
1: És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies, també, de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juan Lu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
9: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia. Es un vestido de cóctel, de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda, al final, es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido, yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces, lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats per aquest enllaç, que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
2: I segur que va guapíssima, ella, eh?
1: Seguríssim. Segur.
2: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè, clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casaran la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
1: Sí, saps?
2: Al final...
1: És que, clar, no t'hauria de dir, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que amb només 7 minuts arribem a 6:15 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
11: Havíem de sortir a les 8 i 10 de Totxa i arribar aquí a les 11 i mitja d'ahir i acabem d'arribar, que són les 6 i mitja del matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9 i mitja treballat, com a mestre en escola d'edat, i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
12: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que, com a mínim, hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà, i he tingut de treballar. I aleshores, realment, doncs, ho he dit. Doncs m'han dit, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te el per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
10: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
13: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista.
10: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
14: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vites d'Esplugues de Llobregat i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
10: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
15: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, s'acaba la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David. I el David ha anat a les seves festes d'aniversari, perquè veieu el nivell de proximitat.
10: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos, avui amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
16: Vamos a ver. A ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
1: Mare meva, com està Los Santos Pati. Aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Ens esperem de saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
17: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres.
1: I Lara, aquí li diem Angie anys per molts anys.
2: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més al presentador de televisió Jordi Cruz, conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
1: Per què?
2: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
1: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners.
0: Judit Nederman, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
18: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
0: Els més matiners. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve, el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve, i després la Sala Penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 km i a circular per via única en un tram de 25 km. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco Deluxe de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la visita dels Reis a Ceuta.
6: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
7: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que hi afegeix del nostre país. Diu, la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el País destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
6: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
7: Visita a Ceuta banda. Hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
6: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
7: Altres titulars que ens han cridat l'atenció. El periòdico diu que Planeta ultima la compra de Joventut, la històrica editorial de Tintín.
6: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada ahir del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
7: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
6: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
7: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
6: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
7: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'Esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
6: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
6: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
7: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
6: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repàs també la premsa digital. Aquí no deixen tranquil.
6: Doncs mira, Cristòfol Colom. Sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
6: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Esclar que sí.
6: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
6: Sí. La presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més que és adequada per ella.
1: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia,
6: sí,
1: entenc
6: que
1: per sobre dels genolls, no?
6: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
6: Reobre el Carme.
1: Ah, no sé si mira, que gaire. Bé!
6: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb espreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer, per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
6: Encara que no t'he posat l'amiga. La,
1: no, ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
6: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramunt. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el Torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, Torró de Sant Esteve?
1: Sí.
6: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé.
6: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró d'en Nocilla. Llegim el Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
6: Vinga.
1: Ara. Puja, puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
6: Maria Curta.
1: Vinga. Que hi ha aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
8: Si és que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
8: Ens encanta el Nadal.
1: No és ganes de que passi, no ni començat. Però, per sort, sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
8: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La Corona d'Espines i Una Festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. A Canàlies, tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Llago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig.
1: Quina bona notícia que hem tingut.
8: Sí.
1: Que de fet la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
8: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: Què toca, ara? No ho superes.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
0: Sí.
1: A veure, 3 minuts. Ah, mira, l'Ara, ja ha arribat. Hola, carinyo.
2: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
0: patxorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí, despert.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Aquí a punt.
0: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
4: Home, sí. Jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
4: Home, per favor. No en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
4: a part de la meva intervenció.
1: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
4: La Dada Maria. La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar el tema.
1: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
4: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
4: Tinc molt curiositat per saber quina.
3: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
5: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
3: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
3: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets a mi. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto...
4: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
3: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
3: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
3: Exacte. Jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
0: Mira, no he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3...
0: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
4: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
4: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4.
0: Jo...
1: Avui, diguem que tenim ja un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit,
1: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
3: Eloi Cordomí!
4: Hola! Uau!
1: A veure...
3: Són dos, podem quedar que guanyava el que s'aproximava més per sota, estigui empat, eh? Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir... digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
3: a l'any.
1: Imagina't.
3: Qui pot crear 100 llibres a l'any?
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
4: Què et sembla? Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
1: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria. M'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
0: No, home, no.
1: És que no em foto ni una allò, de veritat.
3: L'Eloi en porta 2, eh? Tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte,
3: mira,
1: eh?
3: Mira, Lara, 8. Marta, 7.
0: Ui!
3: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2.
1: Bueno.
3: I després els artistes convidats que he tingut...
1: Sí, ens enllacen últimament.
3: Ens enllacen,
1: no sé què li, no sé què li deu estar passant. Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Tres quarts de sis del matí, pràcticament dos minuts. Avui als matiners tenim un val per dues persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, les 6 del matí. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar dos quarts de set des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem alguna esportiva, també, que el Barça va guanyar, és necessari. Tele i sèries, i atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, alguna jerarquia és al món animal, hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim, no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha al món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
8: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo usted a mí.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
12: No sé si son muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
13: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
0: No.
13: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
13: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
14: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns núvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir. En general, les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones temperatures, perquè, com ens acabes de dir, el cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Marc?
3: Molt
1: bé, i tu?
3: Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: De Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
3: Doncs portem una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
3: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja busca els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalà. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja,
1: adéu. Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint, que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé. Ja acabada de llevar.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Sí, aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, els propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: I sobre el ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urbús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que, a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número, doncs mira, el Marc de Tiana. Se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller de Presidència, l'Albert Dalmau, també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara amb els trens i també amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència de quilòmetres.
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si no, no estaríem aguantant. Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: De Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura. Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà.
0: La xarxa de comunicació local.

Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa. Ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa. Hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant-te unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar a l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Viquipèdia i fa 20 anys ja del papelón.

0: París perquè actuo a l'Olímpia, a l'Olímpia, a l'Olimpià, aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Marea del Mar Bonet celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner. I jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. Això és la meva... Aquesta és la meva actualitat. Ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquis. Salut, salut, salut, petons.
1: Sí, digui.
2: Amb la Conxita Català, si us plau.
1: Sí, servidora, amb qui parlo?
2: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
1: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
2: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
1: sí,
2: que...
1: Sí, sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
2: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
1: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Doncs pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
2: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
1: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
2: Ara sí que sí.
1: Ara sí, per què? Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, a tothom li passen coses.
2: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
1: Que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda, a les 4, tu em connecto, i us escolto, sou com de la família, com que ella està amb nosaltres, i tal, és com si formessiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja els convidaré.
2: Ah,
1: eh?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: El que et deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat, i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va en orri, i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
2: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
1: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, ai, em fas un gramatge, no? El canari... Que és que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, eh? Que això ja està bé, no? Ofereixo tallers individuals i grupals, perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
2: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu, si l'ha perdut, no?
1: Clar, és això. Venir a ser preocupat, l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
2: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
1: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa li ha arribat segur, saps? O la seva àvia, o vés a saber. Perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. I molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, ha anat evolucionant i I la nena

0: fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalia m'agrada, eh? Les lletres.
1: Sí?
0: Ah, i els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí, sí. És molt bona.
1: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
0: Doncs pues mira, primera, aferrada al nostre programa. Cada tarda a les 4, per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4, Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
1: No donis idees.
0: Això és una ferramenta que tinc. I després l'altra és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar. Jo què sé, hi havia la templa ara fa un moment. Pues mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot això, com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo a vegades em diuen, ui, ets com un huracà. Sí, sí, sí, sí, sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? Conxita, has de poder observar això, eh?
1: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
0: Sí, sí, vaig estar rodant per tot Catalunya, l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamado, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, eh? Explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers. Hi havia gent que se comprava el llibre. I a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
1: Molt bé. Escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
0: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n aniré a veure al mercat, el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries. I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la peixatera, amb la carnissera, o amb tots plegats.
1: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:15 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
0: Allà a Cornellà estaré, sí, pot ser que allarguem més. Eh? Ai, espera, pa, nana, que arriba la nebudeta. Ai, nena.
1: La Gisela.
0: Ha passat que no venies avui. Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
1: Ah,
0: així
1: doncs...
0: us la saluda.
1: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita, una abraçada molt forta.
0: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
1: Gràcies.
0: Escolta,
1: sí.
0: Ara ja ho veig, eh? Que heu enredat una mica la Conxita, no?
1: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
0: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem. Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
1: Sí, ens ho ha dit.
0: Programa, eh?
1: Ens ho ha dit, ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, eh, a tots.
0: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno, un
1: molt
0: xou,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Et trobem a faltar, eh?
0: Home, bé, tranquil·leta. Sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
1: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
0: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sense feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performance teatral, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar al clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
1: Amb grans noms, començar... Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
0: Sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta, o sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, i ara, de fet, amb res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
1: Sí, molt.
0: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja els diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
1: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també aquell Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
0: Totalment, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada? I després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer o qui ho pot fer, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i em van dir, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, I vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim. I va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
1: La tieta, no?
0: Totalment, sí. Totalment.
1: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit, jaqueta, perles al coll,
0: sí.
1: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
0: Jo crec que jo vaig arribar allà, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
1: Clar, per posar-te en situació.
0: El traje vaig suar.
1: Clar, clar.
0: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
1: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
0: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge ha de tenir el traje. Després potser ha canviat detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això, la Conxita la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
1: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
0: Ai, sí, la perruca, és que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca, jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant amb la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenyo i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
1: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
0: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, sí, és boníssim.
1: Doncs
0: queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, el retocs, també s'ha de dir que el retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
1: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
0: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar. Ara els hi donaré.
1: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
0: Perfecte. Convidats esteu.
1: Sí, una abraçada,
0: una abraçada
1: a totes dues.
0: Adéu. Gràcies. Adéu. Que vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: escoltou Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, little tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que conrea el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies, bastant per consum propi. I bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-ho.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors, el 2014, Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat doncs de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
2: és
3: més
2: potent.
3: Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui que és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada a més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí,
2: bueno, en el fons.
3: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
1: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim és que es tornen una mica addictes. Ja després és com vull mandó. I de fet li diem mandó de Collserola, vale? El cognom és important.
1: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, som molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
3: exacte.
2: Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què he hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà, i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo, personalment, en el meu... a l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
2: Sembla fàcil, sí.
1: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè hem fet uns potets, no?, em deia
3: exacte,
2: el Pol abans.
3: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues? Perquè
3: sí,
1: em sembla
3: exacte.
1: Que, em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és
1: tastar-lo fresc.
2: Cru.
3: Sí,
2: clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Si
2: vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros. De burros a Collserola.
1: Ostres, i tant.
3: No? Exacte, sí.
2: Sí?
1: Doncs
2: parlant
1: apuntat,
2: de paisatge.
1: Apuntat. Sí. Ja ens es va notar el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Som-hi, Marga, quan vulguis.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Pots dir meua,
5: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
4: Perfecte. Molt bé.
6: La moto.
7: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
8: La moto. Quin orgasme sideral. És
6: com si d'un glob li fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
8: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets. Mandó, ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
1: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
8: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
9: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
8: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
9: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai, mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
9: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, un dia et jubiles, no?
9: Sí.
1: Recordes
9: sí.
1: aquell regal del pare i tots aquests moments que ens descrius amb tanta fruïció, i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
9: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, no vaig la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
8: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No siguis modest, és així.
9: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són derbis.
1: I per què tot és derbi?
9: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res, en un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom, el progrés, el canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, clar, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament...
9: Sí, sí, claro. És que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
9: Sí, mm-hmm. si escrius la paraula Derby, veuràs que posa Derby derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la Derby. i li va posar-li el nom, li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el Sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa. Mm-hmm. I va ser...
6: Tu deies del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
9: Sí, bueno, perdó, no sé.
6: No, bueno, tranquil, però, ja no passa res. No, ja no els agradava, no els agradava la paraula Flama.
9: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
8: Veus?
9: Sí.
8: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
9: Sí.
8: I a mi m'agradaria també saber una mica, quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel? Què dient?
9: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a almorzar al Delta en uns amics i hi havia una gent al costat almorzant, no sé d'on eren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
6: Ostres!
9: I així pues, tothom me coneix. Per això, sí.
6: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
9: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té. Inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
6: Una història, n'hi ha alguna, deia, sí, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir?
9: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
8: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
9: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I em vaig conformar en l'Antorxa.
8: Clar.
9: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per ir al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè el banyil i ells dien paleta.
8: Sí.
6: Àngel,
9: perdó. Perdó. No, i esta té esta història que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran mm-hmm. Paleta.
6: Va, doncs apuntada aquesta història, estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
9: Vale,
6: Àngel, una cosa, algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
9: Sí, n'hi han un parell.
6: Doncs vinga.
9: N'hi han un parell que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també està, és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derby Pirineus. Pirineus, uh-huh. Pirineus.
8: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
9: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. Compro, però no sumo. Si no, me tornaria loco.
6: Però sí, amb temps sí que ens pots dir què trigues a restaurar tot això.
9: Ara en tinc dos, que començo a restaurar-les ara. S'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò. I he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. Clar. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces, inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
8: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar. Àngel, tu atens aquí a la gent.
9: Sí, pot vindre
8: tothom. És una exposició que està oberta al públic.
9: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
6: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derby poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un garatge, si és una Junior o una Derby Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Teré, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
8: Moltes gràcies, Anna.
9: Vale, moltes gràcies.
10: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
11: Vale, Rambla 54.
10: Ara, potser una definició pel programa.
11: Rambla 54 és el millor programa.
10: I què escoltes?
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
10: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
11: Genial.
12: Una cosa amb la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
13: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixien tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
12: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
14: Sorties sola al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita, et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
12: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
13: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera. li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò, bueno...
15: Sí, tenien com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
12: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
14: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
16: Documentació més important.
15: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
16: Una muda.
15: Cap a l'institut.
13: Sí. Per si passés algú que quedés identificat, dic jo.
12: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
13: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
16: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, cuánto humo sale de ahí. No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
12: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
16: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trasero, a mí me volvieron loca. Y dice, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
13: La gente que vivía allá gran, que vivía con 86 años, esta pena, pues a mí que a mí que se le van a...
16: Mi padre porque... tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
12: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
16: A mi me gusta mucho la fotografía. En mi casa había muchas fotos de aquella blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
14: Y a la mochila de sortir corrents teníem un munt de CDs amb las...
16: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
1: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
0: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
1: I el que queda és la feina que hem pogut fer i ja dic, i ara sent com molt egoista, eh? Jo ho vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs bueno, doncs ja està, és la història, pura història.

0: Vale. El primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
2: Continguts en xarxa.
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
4: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per a la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra? La Terra té forma esfèrica i, vista des de l'espai, podria semblar que els habitants de l'hemisferi sud, els australians, per exemple, podrien caure cap avall, cap a l'espai. Aquesta és una pregunta que ens fan sovint els nens més petits i, de fet, és una pregunta ben lògica. La veritat és que tot i tothom cau cap avall. La qüestió és, què vol dir cap avall per cada un de nosaltres? Caiem perquè la força de gravetat ens empeny, però la força de gravetat és deguda a la massa de la Terra i sempre apunta cap al seu centre. Així doncs, des de qualsevol punt de la superfície terrestre, la força va cap al terra, mai cap al cel. És impossible que els habitants de l'altra banda de la Terra surtin disparats cap amunt. És molt difícil sortir de la Terra. Cal fer molta força cap enfora per vèncer la gravetat terrestre. Fins que no es van fabricar coets prou potents, no es va aconseguir. Si ens fixem en la forma dels coets, són verticals i molt allargats. Doncs penseu que el 90% dels coets estan plens de combustible i quan s'engeguen tenen una potència descomunal. Són les màquines més potents que hem fabricat els humans. Una vegada han sortit de la Terra, moure's per l'espai ja és molt més fàcil. Allí, amb una petita potència, ja es poden moure perfectament.
3: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
5: Elena Puigdueta.
6: Bon dia. Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi

0: xarxa viària pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte a ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda del alterarà el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui, ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, ens explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i en acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada doncs, de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui no, sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, no, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada doncs, reivindicativa, però també hem de tindre clar doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, no?, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, no?, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus pues, han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant, i això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ah, ho parlàvem abans de començar la connexió, no?, que tot plegat és de Sabadó, no?, pel sector i també sí, per el relleu sí. Generacional, oi?
6: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poc jovent que vagi a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tirarà endetràs, us tiren endetràs. És així.
4: Moltes gràcies.

0: Gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
3: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
4: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
3: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
5: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no? Tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en Pepe i Vox.
3: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
6: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
7: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
8: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7 i 12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
9: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després del Consell Executiu.
10: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
9: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a un quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
11: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any? Quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
12: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 1/2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Riu Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
13: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
14: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58 i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32, al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
15: Football can change very fast.
16: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició, acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són 6ens a la taula, amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup va cedir a la pista del Başakşehir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart, quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat dues derrotes en les dues jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
17: És ja un partit d'urgències, perquè els verdinegres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració, precisament, del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa, i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Håkansson.
18: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que ha hecho un inicio muy, muy bueno, y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
17: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
1: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també hi ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
19: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
20: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya, i la veritat és que estem molt contents, perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és l'esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
1: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma.
21: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
1: Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, El desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
22: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
1: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potenciar aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tractorada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
7: La baixada de preus que tenim el sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
6: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Taià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7, a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona, des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber què en temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil. A la Catalunya central també hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país, el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar a la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, és membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció a Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que poden fer la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb el malament que ho va passar la pagesia, perquè encara no hem millorat, necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29, Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat.
4: Bon dia, bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic, Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
10: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment, escoltant la seva pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més palesa, aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com si que hi ho havia abans.
1: Quin paper hi juga amb tot això, també, però, el lideratge personal, en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
10: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, un lideratge potent és fonamental per això mateix.
1: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
10: Bueno, si abans es deia que és important entendre que les eleccions són necessàries és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, en les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més cosa, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
11: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
12: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
13: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58 i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
14: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
15: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
14: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir tres agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Down Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
16: La partida comença ara. Dau ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
17: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és, si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és... que tot han quedat en bones paraules, però hem vist particularment inacció.
16: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
1: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
18: Football is can change very fast.
19: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
18: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
19: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
18: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClang, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes, gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mus.
6: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
7: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
9: Amb Helena Puigdueta.
10: Bon dia, Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut en què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
11: La baixada de preus que tenim el sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
10: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en Xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
12: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
10: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim

0: prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista B7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Badí i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura fins i tot arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors. Déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable, avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
4: La baixada de preus que tenim el sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.

0: A banda de la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos. I és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
1: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
2: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
1: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
3: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
1: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
4: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
0: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: 8 i 12, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
6: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
0: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
7: És una notícia oportuna i necessària. oportuna perquè estem doncs, ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
0: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns passat i avui dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com està la situació avui aquí a Sants.
8: Bon dia, Helena. Es mantenen els retards a aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts, però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Si tot continua i es manté segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla. Són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt, els trens de l'AVE de Renfe estan sortint. Pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irios s'han suprimit quatre trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
0: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i, en concret, en aquest cas, de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. Inhabita les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
9: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
10: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial Flix especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Ercros a principis del 2023.
9: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades d'Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
0: I com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tracturada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tracturades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi tenim a l'Héctor González i a la Cel Márquez, de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí? Hores d'ara veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
11: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol. Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
12: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem, com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes i tot el nostre seguit de reivindicacions que portem temps i exposant i que ara doncs, es veuen incrementades no, per als últims increments de costos que hem tingut que deixen el sector en una situació límit.
11: Un dels principals motius és l'encariment dels carburants. Com us afecta això el dia a dia?
12: Doncs sí, els carburants se'ns han augmentat, pràcticament estem pagant el doble que fa un any pel mateix gasoil, amb la qual cosa ens és molt difícil doncs, seguir produint amb aquestes condicions i també hem de pensar que a darrere hi van altres increments de preu com poden ser, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 euros per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai i ens impossibilita doncs, seguir fent la nostra activitat. Nosaltres ens trobem una clara posició de desavantatge envers al sector intermediari i, per tant, no podem traslladar tot aquest augment de costos que estem tenint al valor del nostre producte.
11: Ara aquí podem veure en imatges que han arribat ja els tractors des de Lleida, que han passat per Fondarella, Tàrrega, fins a arribar aquí a Cervera. D'aquí en sortireu tres. Què és el que voleu mostrar amb aquesta arribada de tractors fins a Barcelona? No és una cosa gratuïta.
12: No, i tant. Al final, tot l'esforç que suposa no, doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS, i a més el preu del gasoil que tenim, doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit. Estem patint molt. Mostrar doncs, el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
11: Moltes gràcies, Pol. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestaran davant del Palau de la Generalitat, la delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
0: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va cobrir la llauna, va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football it can change very fast, so
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants, com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són sisens a la taula. Per contra, el Kitsanàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhçeşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clang, amb 22 punts, va liderar la anotació de l'equip. I arribarem a 9:15 amb la cultura, després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi, de la Cubana, lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La mort i la primavera, de la Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Gunyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
3: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i ja et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai. Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrània.cat.
7: Sabies que...
8: Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmit Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances. I fent aquesta tasca, es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, al 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que a més s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
4: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
10: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
0: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
11: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
0: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4, amb remuntada inclosa, després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La Maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
2: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Can Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per baixar a Barcelona.
3: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
2: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
3: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però ara principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals, de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estaven quiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí que hi ha zones de Catalunya com pot ser el sud, amb l'olivera, amb la vinya, sobretot, l'arròs, cereal també, doncs, que l'augment de costos doncs, és criminal i està en perill doncs, la seva viabilitat.
2: Oriol, ara per ara sou només dos tractors. No sé si espereu que n'hi hagi més camí cap a Barcelona des d'aquí a Osona.
3: Bueno, ha set decisió d'última hora, no teníem previst baixar, però avui al matí ens hem trucat i uns quants, i va, baixem al final, que hi van, bueno, van poder acabar la feina i això, i ara estem pendents que arribi algun company més i llavors ens trobarem a Mollet amb companys del Vallès.
2: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la baixada a Barcelona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que respira ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment, dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
1: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
4: Bon dia. Moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
1: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida els tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
4: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament. Totes les escoles tenen una especialització i coneixen els seus productors, cooperatives i el sector que tenen al voltant, i això ho viuen els nostres alumnes, sí.
1: El llistat de greuges que plantegen els pagesos, ho estem sentint des de primera hora, des de que plantegen els pagesos en actiu, és molt ampli, ho deia, ho sentíem des de primer moment. I els joves que es volen dedicar a la pagesia avui, quins són els principals obstacles que es troben? Què us diuen? Què és el que els preocupa? Quins són els pals a les rodes que han de sortejar, en tot cas?
4: Bueno, no hi ha un únic obstacle, no? És una suma de factors. El principal és l'accés a les terres, la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em dedico això, però serà rentable? No? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa al canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
1: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
4: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom, també la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol, ha de ser un sistema de reg eficient. I per saber si és eficient necessitem recolzar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem. No? I llavors hem de formar a futurs pagesos que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
1: I sobretot, això és el que necessita. I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu.
5: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte a ahir,
6: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquest oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens, a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
7: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
8: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27, y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
6: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
1: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies. Fins després.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
9: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
10: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
9: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
11: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
9: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
12: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
13: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per a aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
14: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui i acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les, amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
15: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
14: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.
1: Era Mont Carvajal des de Brussel·les. Hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9. I ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
16: Molt bon dia. Doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray. I això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador. I just després que el VAR els anul·lés un segon gol, als locals el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
17: Football can change very fast.
18: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
17: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
18: Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
17: You win the big titles and this is we are working every day for that.
16: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase Lliga, la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més del Barça de futbol, també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha sumat el segon triomf al Mundial. S'ha imposat per 2-4 a un dels combinats més potents del campionat, Portugal, i s'ha assegurat matemàticament la primera posició del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Bàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
19: Començar un campionat, un Mundial, amb dues victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà, en teoria, un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
16: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
20: Doncs vinga, més fàcil jo crec avui,
16: sí,
20: Cristina?
16: Segurament, sí.
20: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà. Demà. Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
21: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
20: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per a grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I el disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc en català del segle XXI, segons la revista Enderroc. El rànquing, elaborat per celebrar el número 400 de la revista, destaca Alegria per davant de 10 milles per veure Una bona armadura de Manel i Agost dels Pets. Entre els 10 primers també hi ha treballs de Maria Arnal i Marcel Bagès, Roger Mas o Mishima. Aquesta llista, encapçalada per Antònia Font, l'han elaborat, de fet, 50 periodistes especialitzats d'arreu dels països catalans. Amb alegria, doncs, ens acomiadem. Bon dimecres. Fins demà. Que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Va, que és dimecres 14 d'octubre, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17 avui a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz per parlar sobre la recerca de la vida de l'Ignàsia Plans, llevadora municipal de Caldes del 1928 fins al 1965. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre economia. Avui, en concret, parlarem sobre l'absentisme i de com esbiaixades estan sent les dades que Fomenta el Treball està portant al debat. Com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El boletaire ripollès de 77 anys que el setembre de l'any passat va sobreviure a una nit al ras relata la cronologia d'aquelles hores tan dures. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: José Campos no oblidarà mai la nit del 24 al 25 de setembre de l'any passat. El boletaire ripollès de 77 anys va sobreviure a una nit al ras a Gombrèn, tot i que el termòmetre marcava una temperatura al voltant dels 5 graus. Campos és un boletaire experimentat, però aquella nit va viure un autèntic malson del qual no va despertar-se fins a l'endemà a 3:15 de la tarda, quan va aparèixer. La recerca havia començat de nit i per buscar-lo es van mobilitzar més de 90 bombers, drons, unitats canines i l'helicòpter, que van pentinar 40 hectàrees per terra, boscos i camins i aire. El dia havia començat com el de qualsevol boletaire. Campos va agafar el cotxe i va conduir fins a l'altra banda del túnel de la mina, a la carretera entre Gombrèn i Castellar de Nuc, no gaire lluny del trencant del santuari de Montgrony. Eren les 8 del matí quan va aparcar. L'objectiu era omplir la cistella de rovellons i ceps, però tot es va torçar. Es va adonar que havia perdut el mòbil, va baixar a Ripoll per dinar i després d'agafar el telèfon de la seva dona, va tornar al mateix indret on havia aparcat per recuperar-lo. Aquest va ser l'últim contacte amb qualsevol persona fins a l'endemà a la tarda. Sentim-lo relatar quan tot va començar a anar malament.
2: Del cotxe jo vaig sortir 10 minuts, andando, estava jo a 10 minuts. El cotxe el tenia a l'altra banda de la mina, vull dir que no estava lluny. Vaig quedar sense força a les cames, no podia caminar. No hi havia cobertura i també vaig quedar allà. Jo ja sabia on era, però no podia aixecar les cames. I l'endemà, quan vaig passar la nit allà, allà veia la carretera.
1: Va optar per quedar-se resguardat al costat d'una paret de roca i amb la llanterna del mòbil va intentar alertar algun cotxe dels que veia passar. Se li va fer fosc, no duia res per menjar. Sí que portava una ampolla i va poder veure gràcies a uns petits salts d'aigua que tenia a prop. Com que anava vestit amb una camisa de màniga curta, va agafar fred. Campos va passar la nit en blanc amb l'esperança que es fes de dia. En cap moment va témer el pitjor perquè coneixia la zona i sabia que si arribava a la carretera estava salvat. A més, va fer bé de no moure's per no malgastar forces i perquè una caiguda sense visibilitat per qualsevol penya-segat hauria estat mortal. Quan van sortir els primers raigs de sol, Campos pensava que estaria recuperat, però les cames no l'aguantaven.
2: Jo d'allà on era, fins a la carretera que vaig arribar, vaig caure

0: Traficant marihuana i haixís, Andreu.
1: Tal com consta l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés el 9-9, l'any 2012 es va crear l'Associació per als Estudis Canàbics. Lluny de limitar-se als seus estatuts d'activitats culturals, d'estudi al voltant del cànnabis i les seves propietats naturals, al local de l'entitat s'hi va produir, segons el Ministeri Fiscal, la venda indiscriminada de marihuana i haixís als consumidors, que ja anaven a aprovisionar-se de droga diàriament. Els socis podrien retirar fins a 3 grams diaris de marihuana, que compraven a un preu d'entre 3 i 5 euros al gram. La Fiscalia acusa els impulsors de cometre delictes contra la salut pública, defraudació i associació il·lícita. Pel primer delicte els demana 2 anys de presó a cadascun i una multa de 6.500 euros, mentre que pel frau elèctric una multa de 1.800. Pel tercer delicte els reclama més o menys anys de presó en funció de la seva implicació en l'associació. A part d'això, com a responsabilitat civil, l'acusació pública demana pagar una indemnització de 7.000 euros a l'asseguradora d'un domicili on es van fer obres i amb més de 125.000 euros pel frau de les companyies d'electricitat Estabanell i Endesa. El judici s'allargarà fins divendres.
0: I seguim en successos perquè un cotxe hauria provocat diversos desperfectes la matinada de dilluns després de topar amb 2 cotxes i acabar impactant contra una casa al vial principal de Roda, a la carretera C-153, Andreu.
1: Segons han explicat els veïns, els 2 ocupants del vehicle haurien fugit del lloc dels fets i haurien deixat el cotxe abandonat a la carretera. El vehicle hauria topat primer amb 2 cotxes i, de rebot, hauria impactat contra la façana d'un habitatge on hauria causat desperfectes a la porta del garatge i a una canonada d'aigua. Posteriorment, hauria tornat a quedar a la calçada. L'incident se suma a 2 accidents més que, segons les mateixes fonts veïnals, es van produir dimarts passat a molt poca estona de diferència, al carrer Tecla Sala i a la plaça Verdaguer. Segons els testimonis, tots 2 accidents podrien haver estat provocats pel mateix vehicle.
0: Aquest dissabte va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. Osona i el Lluçanès posen el focus a les addiccions i a les necessitats d'acompanyar les persones, una tasca en la qual les famílies prenen un rol important, sovint invisibilitzat. Integrants de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona reivindiquen el rol de les famílies en casos d'addicció.
2: Ningú em va donar eines de com acompanyar-lo quan hi ha una crisi, quan hi ha ganes de consumir, què cal dir, com s'ha d'acompanyar. Segurament que feia tot el contrari del que es havia de fer, no? I després aquí és on marquem una mica la nostra reivindicació com a família, és a dir, nosaltres també volem formar part del tractament dels nostres malalts.
1: Quan pensem en algú que conviu amb un problema de salut mental, al cap sovint se'ns ve el pacient. Tot i així, al seu voltant hi ha familiars que des de casa també el viuen des de l'acompanyament. Una tasca compartida que reivindica l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona en el Dia Mundial de la Salut Mental, que vol posar èmfasi aquest any a les addiccions. Sentim el testimoni de l'Anna Cortines, membre de l'associació, i a Judit Castany, psicòloga de l'associació.
2: Quan nosaltres vam passar tot aquest procés, no hi havia res de tot això, no? Jo, per exemple, com a familiar, no tenia on agafar-me, les visites normalment són molt limitades només amb el malalt, hi ha pocs professionals que acullin també a les famílies a dins de les visites, i després era una mica de dir, ostres, a on ens podem agafar les famílies també, no?, per acompanyar aquests malalts, perquè no tenim eines, no tenim les estratègies, les habilitats per poder-los acompanyar, perquè molts d'ells viuen amb nosaltres.
3: La família està patint igual i, a part, el pacient no està lluitant per sortir-se'n normalment, no? Perquè no està veient que se n'hagi de sortir ni que hi hagi el problema. Llavors, aquí és on la família necessita més suport, més coneixement de la malaltia, més eines per portar-ho.
1: L'associació es va constituir fa més de 30 anys. Té 2 grups estables, un que acompanya les persones que han perdut algú per suïcidi i un de suport de persones amb un trastorn addictiu al qual participen unes 20 famílies. Al grup hi prenen part familiars i els que anomenen malalts experts, és a dir, acompanyants i pacients rehabilitats. Un dels punts que insisteixen que cal treballar és també l'estigma al voltant dels problemes de la salut mental.
0: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha engegat una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants. Aquest dissabte el Mercat Municipal ha acollit un punt d'aigua per explicar la campanya. Laia de Déu, una codinenca.
4: Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, és el lema d'aquesta campanya que pretén fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta als domicilis de Sant Feliu, però també als bars i restaurants que per llei poden servir aigua de l'aixeta gratuïtament. Un dels objectius que té l'Ajuntament amb aquesta campanya és posar en valor la qualitat de l'aigua i explicar que tota l'aigua que arriba a Sant Feliu prové de fonts pròpies, com són els pous de Llobateres, el Fitó, el Bugit i el Flaquer, i que és bona per veure, ja que arriba als domicilis després de passar diversos controls de qualitat. La iniciativa, però, té altres objectius associats, com la sostenibilitat, ja que, entre d'altres, es redueix el consum de

0: plàstic. Ho explica l'alcalde Pol Cabuti.
1: Per sostenibilitat, per reduir els envasos que generem i evitar transportar litres i litres d'ampolles plenes per les carreteres, quan en realitat ja en surt aigua de l'aixeta de cada casa.
0: Només a Catalunya el 2024 es van consumir 463,6 milions d'ampolles d'1,5 litres, generant 13.900 tones de residus evitables. La campanya fomenta el consum de l'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants que per llei quan es demana aigua de l'aixeta l'han de servir gratuïtament. La campanya Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, o compta amb la instal·lació d'un punt d'aigua al mercat setmanal els dissabtes 14 de novembre i 10 de desembre, des d'on s'explica a la ciutadania els avantatges de consumir aigua de l'aixeta i es trenquen mites com que l'aigua de Sant Feliu provoca pedres al ronyó. A la parada s'hi poden fer activitats per conèixer més l'aigua i els brolladors locals i es poden aconseguir comprar gots i ampolles amb la marca de l'aigua de Sant Feliu de Codines.
2: I després de que quedés anul·lada pel temporal de fa dues setmanes, aquest cap de setmana s'ha pogut dur a terme a Cardedeu la concorreguda nit d'etapes del Mercat Municipal. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
3: Així és, Ona, i és que de mica en mica, i tot i que encara molt de fang als carrers i amb molts baixos inservibles, Cardedeu va tornant a una aparent normalitat. De fet, aquesta edició significava la cinquena edició de la nit d'etapes, un esdeveniment ja molt consolidat en el municipi en què els participants van poder tastar cinc tapes i un postre dels diferents establiments que formen part del mercat. Ens ho explica Fània Vela, dinamitzadora del mateix espai.
4: Són sis parades en total i són cinc... amb Sant Nyei tenim els postres i la resta doncs, és com salat. Hi participa Catzarola, La Coma, que abans era Cal Cerdà, però que ara és La Coma, Xarcuteu, Prat Carnissers, la paradeta de la Mercè i per postres doncs, Sant Nyei.
3: Més enllà de la gastronomia, la nit de tapes també és una oportunitat per donar a conèixer la feina dels paradistes i reivindicar el comerç de proximitat en un ambient festiu que permet als veïns i veïnes gaudir d'una experiència diferent sense sortir del municipi.
4: Doncs és una cita inevitable, al final, perquè veient tota la gent que ha vingut, crec que la gent té costum d'apuntar-se a l'agenda de que la nit de tapes es fa de manera anual i és una forma pel mercat de fer pinya. I també per cada parada és una bona oportunitat d'ensenyar els diferents productes que tenen de forma diferent, no? Perquè en aquest cas estan cuinats.
3: La valoració d'aquesta cinquena edició de la nit d'etapes va ser molt positiva, tant per la participació com per l'ambient que es va viure. Una iniciativa que contribueix a dinamitzar el mercat municipal i reforçar el seu paper dins de la vida social de Cardedeu.
2: La 41a edició dels dos dies dels cingles ha tancat el cap de setmana amb rècord de participació. La prova de trial, celebrada dissabte i diumenge a Sant Feliu de Codines, ha reunit 150 pilots al límit de places previst per l'organització LAIO.
0: Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació del nivell groc, més accessible pels pilots que fins ara no havien participat de la prova. La proposta ha tingut una bona acollida, com també l'impuls a la participació femenina, amb 7 pilots, entre les quals la campiona del món Berta Bellan i la italiana Sara Trentini. Bàrbara Sagí, secretària del Motoclub Cingles de Bertí, en fa una valoració molt positiva de l'edició d'enguany.
5: La veritat és que la valoració d'aquest cap de setmana és molt positiva, tant pel que fa a la participació com al desenvolupament de la prova. Per primera vegada hem aconseguit arribar als 150 pilots i a més estem molt orgullosos d'haver potenciat la participació femenina, que era un dels nostres objectius primordials per aquesta edició.
0: En l'àmbit esportiu, els pilots han completat un recorregut de 50 zones, 25 cada dia, distribuïdes en dos nivells, el groc i el blau. La competició s'ha desenvolupat sense accidents i algunes zones d'alta dificultat han afegit exigència al recorregut. A més, també s'ha estrenat l'aplicació TEDA Trial, que ha permès consultar els resultats en directe.
5: És cert que algunes d'aquestes zones presentaven un alt grau de dificultat, fet que va aportar un punt extra d'emoció a la cursa. A més, els pilots van poder gaudir d'un recorregut molt, molt atractiu, envoltat d'unes vistes espectaculars que van fer encara més especial l'experiència.
0: De cara a l'any que ve, el Motoclub Cingles de Bertí vol mantenir els dos nivells de participació després de la bona resposta d'aquesta primera edició amb el nivell groc. A més, l'organització es fixa l'objectiu de continuar polint aspectes de la prova per millorar-ne l'experiència.
2: I seguim en esports, perquè l'entrenador de futbol de Ripoll, Albert Roder, fitxa pel Huesca de Primera Federació, Isaac.
3: Pel Ripollès de 39 anys, Albert Rodé és des d'aquest dilluns el nou entrenador de futbol de la Sociedad Deportiva Huesca, que actualment milita al grup B de la Lliga de Primera Federació, la divisió de bronze del futbol espanyol, que encara es considera semiprofessional. Rodé aterra un equip que actualment és novè en una lliga de 20 conjunts i que té 10 punts després de només 7 jornades, amb dues victòries, 4 empats i una derrota. Substituirà el tècnic destituït, Raúl Jardiel, i tindrà l'objectiu d'ascendir l'equip a la segona divisió, la Lliga Hypermotion. En la primera entrevista pels canals de comunicació del Huesca, Rodé ha deixat clar els tres pilars innegociables sota la seva direcció.
6: Uno es la cultura a nivel de los valores que hay en el vestuario, de cómo encaramos cada día todas las situaciones que nos vamos encontrando, tanto las buenas como las malas. La cultura es muy importante porque permite sostener esa unidad de equipo que a la postre te permite salir de situaciones que si no estás unido no sales de ellas. El segundo pilar es la identidad que queremos mostrar nosotros como equipo, a qué queremos jugar, porque hay unos hábitos que salen día a día y estos hábitos se tienen que transferir al campo y ser nosotros siempre, tanto como se pueda. Y el último pilar es el del desarrollo del talento, el desarrollo del jugador, que mi cometido como entrenador está muy vinculado a hacer mejores a las personas que me rodean, a mí mismo, evidentemente, pero a las personas que me rodean y sacar su mejor versión diàriament.
3: Rodé està molt motivat i il·lusionat per assolir els objectius que es marca l'equip, que en la darrera dècada s'ha mogut entre la primera i la segona divisió, el futbol professional, però que la temporada passada va descendir de categoria. Rodé ja ha estat un veterà i rodamont de les banquetes i té experiència a la primera federació, perquè va entrenar al Castelló en la temporada 22-23, en què va lluitar per l'ascens. La seva trajectòria, però, es desenvolupa des que tenia 27 anys en el panorama del futbol internacional. Va formar part del cos tècnic de Diego Alonso amb el Pachuca i Monterrey a Mèxic i de l'Inter de Miami de David Beckham, a la MLS als Estats Units. Ja com a primer entrenador va dirigir l'Alajuelense de Costa Rica i després va entrenar un dels clubs històrics de Polònia a la segona divisió, el Wisla de Cracòvia, amb qui va guanyar la Copa de Polònia, classificant-se per les rondes classificatòries de la UEFA Europa League. L'últim equip que ha entrenat és el Kolding IF de la segona divisió de Dinamarca des del gener del 2025. Els danesos els ha entrenat durant 39 partits oficials entre Lliga i Copa amb un balanç de 19 victòries, 8 empats i 12 derrotes.
2: Prop de 3.000 persones van omplir diumenge la plaça Major de Vic per descobrir de prop els vehicles, oficis i tasques dels treballadors municipals. La jornada va acabar amb el concert dels Beta dels SX3, Andreu.
7: La grua, el camió de les escombraries o els cotxes de policia són els vehicles preferits d'en Guillem Rocafiguera i el seu fill, en Pol.
8: Hem vingut a anar a veure una mica els camions de policia, els camions de basura, perquè és una cosa que ens agrada molt, que quan passen per casa sortim corrents al balcó a veure'ls.
9: De què és aquest,
8: Pol?
9: De basura.
8: Ara, de basura.
10: Quin és el camió que t'ha agradat?
8: Quin t'ha agradat més?
9: La grua.
7: I diumenge al matí els van poder veure de ben a prop a la plaça de Vic, on s'hi celebrava la primera festa dels serveis. Una jornada per donar a conèixer els serveis que treballen cada dia a la ciutat. De fet, per saber-ne més, l'Ajuntament va preparar el passaport dels serveis, ho explica la regidora de Manteniment i Serveis, Esther Coma.
11: Visitant cada una de les àrees, des de la Guàrdia Urbana, els agents cívics, Protecció Civil, la recollida d'escombraries, neteja, no em vull deixar cap, jardineria i la xarxa de serveis urbans, doncs parlen amb els treballadors, coneixen les feines que fan, tenen una pregunteta i si la fan bé, doncs el segell de la ciutat i a fer el següent joc.
7: A mig matí, en Didac i la Martina Pou els quedaven la meitat, però hi jugaven amb avantatge, tot i saber a què anaven van quedar sorpresos.
12: El nostre pare, doncs, és jardiner i com que avui hi havia la festa de serveis, hem vingut a veure'l i a fer les activitats.
13: El camió del papa no l'havia vist mai.
7: Un dels serveis més desconeguts és la xarxa de serveis urbans, encarregada, per exemple, del manteniment de voreres, fonts, parcs infantils i clavegueram. Anna Seijas, gerent de la xarxa de serveis urbans, i Ivan Pladevall, treballador.
14: Nosaltres som conscients que la nostra feina, si la fem ben feta, és invisible. Nosaltres el que pretenem és doncs, que la ciutat, quan es llevi el matí, estigui ja a punt i, per tant, doncs, que els serveis ja estiguin en funcionament.
15: Mira, doncs jo, bàsicament, faig el manteniment diari, tant el que seria elèctric com de llauneria. I, a part, doncs, també, si toca fer coses al carrer relacionades amb l'electricitat o l'aigua, doncs, també de vegades m'hi poso.
7: El servei de neteja viària, en Jauat explicava que el que feia més gràcia als visitants era la mida del camió de les escombraries, les pantalles a dins i, sobretot, la botzina. L'Ajuntament calcula que hi van assistir unes 3.000 persones en una festa que subratllen és dels treballadors. Albert Castells, alcalde de Vic.
16: És un homenatge a tota la feina professional que hi ha cada dia al carrer, nit i dia, i també de divulgació per prestigiar aquests oficis.
7: Hi havia cues per pujar al camió de les escombraries o al bus urbà i també per anar a buscar xocolata. Infants i famílies també es van apropar a l'escenari on hi havia el concert dels Beta de l'SX3.
2: I el documental Pere Casacoberto, Sprint Trencat, coproduït per el Nou TV, la xarxa R Televisió Espanyola i 3CAT, es van emportar dissabte un dels guardons dels Premis Oriana 2026. Andreu.
7: El certamen comptava amb una selecció de 51 produccions entre les 1.276 que s'hi havien presentat i la peça va guanyar en la categoria de documental on competia amb 6 més. El nou reconeixement se suma a la selecció per a diversos festivals internacionals com l'ISF d'Eslovènia i l'Sport Film Liberec de la República Txeca i fa poc també va guanyar el Gran Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia.
2: L'Hilarium, el festival Lanar d'instal·lacions efímeres de Cardedeu, s'ha instal·lat de nou a Sant Hilari en una tercera edició que ho ha posat al centre la reflexió i també la presa de consciència entorn al canvi climàtic. Enric.
3: Així és, Ona, i és que enguany el festival ha comptat amb 9 obres de diferents artistes, més dies de festival i com a novetat destacada una taula rodona sobre l'art i l'hàbit i el paisatge. Escoltem a la directora del festival, Pilar Ors, i al codirector, Júlio Borg.
17: Que hem convidat a persones que ja tenen molta experiència en el tema de la performance, de la poesia d'acció també, que és en Joan Casellas i en Pere Jaume. I una
18: antropòloga.
17: I una antropòloga que parla de territori.
18: Que és la Rosa Cerarols. Dissabte també tenim un documental de la Fina Miralles. Hem volgut aquest festival una mica posar la mirada en els nostres precedents, no?, a nivell artístic.
17: Els pioners
18: una mica d'aquests llenguatges artístics.
3: Sant Hilari, doncs, ha esdevingut l'escenari de diversos tallers i de les mostres d'artistes de diferents disciplines i recorreguts artístics que han portat a la reflexió a partir de l'eix de la natura i de l'art. Pol Valls n'és un d'ells i ha creat l'obra anomenada El que aguanta.
19: Sí, la meva proposta parteix d'un element concret del paisatge, que és el contrafort que hi ha a l'ermita, i el reprodueix. Jo, de formació, soc arquitecte, llavors era com un element que em cridava molt l'atenció. És un element que està fet per sostenir, i en aquest cas el reprodueixo formalment, però amb uns materials totalment diferents.
3: Però també hi ha hagut tallers, com és el cas del que ha dut a terme la tallerista Mariona Sans, amb fang i guix.
20: Hem fet una planxa de fang i a través d'esfang hem imprès elements naturals. Llavors se li ha tirat guix i amb el guix les coses que han imprès es queden en relleu, vale? És una cosa així. Llavors, per exemple, han imprès aquí dits, han imprès coses de la natura i llavors s'emporten cadascú la seva obra.
3: Un any més, el Festival Hilarium ha volgut posar en valor la importància de l'art com a llenguatge per reflexionar sobre la relació amb el medi i el territori.
17: És important perquè per l'art, en definitiva. L'art explica la vida i és important l'art perquè ens explica a tots. I és el que queda després, per la posteritat.
18: Bueno, i també és la manera d'aproximar uns llenguatges artístics que potser la gent no coneix. I jo crec que aquest festival també té una part molt, molt important de pedagogia, no? I de sortir de les parets d'un museu i tenim aquesta natura tan preciosa aquí a Sant Hilari, que és el millor escenari.
3: Des d'aquest proper divendres i fins dissabte, el Festival Hilarium acollirà una sessió de contes, un taller sobre el teixit i l'espai, l'entrega de premis del concurs de fotografia del festival i la presentació del Festival Tastautors, entre d'altres. També un sopar conjunt i música a càrrec d'un punxadisc que posaran el punt i final a aquesta tercera edició de l'Hilarium.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
22: Bon dia, què tal, com esteu? Aquí un dia més, l'espai del temps. Avui amb unes temperatures mínimes que no han baixat molt, només per sota dels 10 graus a la zona del Pirineu. Bon, per aquestes dates ja s'hauria d'estar tendre més aquestes temperatures més baixes de nit, sota els 10 graus, i ja s'hauria d'assolir molts punts del territori, però s'ha quedat un dia més aquestes temperatures per sota els 10 graus, només a les zones del Pirineu i a les zones més fredes del Pirineu. Tenim un anticicló, un potentíssim anticicló, situat al centre d'Europa, i això fa que no tinguem un temps gens dinàmic i gens canviant. No hi ha... Les perturbacions només estan lluny i aquest anticicló no es vol moure durant els pròxims 2 o 3 dies. Per tant, avui serà un dia molt semblant al d'ahir. Tenim alguns núvols baixos, bastant humitat. Tot això degut a una molt lleu, entrada de vent de llevant, que fa que hi hagi aquesta nuvolositat, sobretot cap a la zona del prelitoral. Però és això, molt petita aquesta entrada de vent de llevant, només aporta núvols i no aporta cap precipitació. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, al voltant dels 25-26 graus, a les hores centrals del dia, jo diria que fa un ambient molt agradable, fins i tot una mica de calor, per tant, no canvia la situació respecte a ahir, tindrem també una mica de calor i un ambient, això, com deia, molt i molt agradable, unes temperatures molt suaus per l'època de l'any a la que estem. I com deia, aquest temps durarà 2 o 3 dies més. Tots els mapes indiquen que cada setmana tenim canvi important de temps, però bueno, anirem explicant mica en mica, aviam què passarà, aviam si tots els mapes es posen d'acord. Que tingueu un gran dimecres. Adeu!
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, bon dia. No sé, ens queda un minutet per abans d'entrar a publicitat. Entenc que l'R3, normalitat en el servei.
7: Hi ha normalitat en el servei i pel que fa a la C-17, avui hi havia concentració a Barcelona, manifestació dels pagesos. No anaven a baixar des d'aquí Vic molts tractors, però sí que potser doncs, la gent troba una mica més de retenció al moment doncs, que hagi d'avançar aquests vehicles. Per tant, la gent que vagi direcció a Barcelona des d'aquí a Osona doncs, pot ser que es trobi aquests tractors en algun punt de la C-17. Per tant, doncs, que si han de minorar la velocitat, a no ser que hi hagi un carril tallat o un accident, doncs serà per aquest motiu.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix a l'R3 i a la C-17. Paciència pel que fa a les carreteres. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
7: Fins ara, bona.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
3: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
2: Llibres, papereria i regals.
3: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
4: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
5: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
4: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
5: Ah, sí? Què té d'especial?
4: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
5: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
4: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
5: I com s'hi pot contactar?
4: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. Al mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
6: Vols donar un nou aire als teus espais?
3: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
6: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtis en demanar pressupost.
3: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
6: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
3: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
8: Ladies and gentlemen.
7: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
9: Jazz It.
7: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
10: Jazz It, dilluns a 11:45 de la nit al 9FM.
0: El nou FM. El nou so d'Osona.
11: Territori 17.
5: Són 10:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. A Caldes de Montbui, dues veïnes han començat una recerca per recuperar la història d'una dona que va tenir un paper fonamental en la vida de moltes famílies del municipi. Es deia Ignàsia Plans, coneguda també com l'Ignasieta, la llevadora que, segons els registres, hauria assistit més de 2.000 parts a domicili. Ara l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz volen reconstruir la seva trajectòria. I per conèixer millor aquesta iniciativa en parlarem amb elles i també ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
12: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a l'Anna i a la Dolors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest matí. Com esteu?
13: Molt bé.
14: Ara, ara una mica nerviosetes, perquè nosaltres no ho fem això cada dia. Però, bueno,
12: Els nervis es passen, els nervis es passen. Primer de tot, pregunta obligadíssima. Com neix aquesta iniciativa de voler investigar la vida de la Ignasieta?
14: Primer perquè vaig veure al carrer. Jo el 2022, 23, no recordo exactament l'any, vaig veure el cartell del carrer amb una revista de Caldes. I llavors d'allà va sorgir que em feia gràcia fer això. I després...
13: Sí, bueno, és un mirador que li van posar una placa i hi havia quatre línies. Clar, la Maria Dolors és llevadora. Això la va captar i va dir, aquí m'agradaria saber qui era aquesta dona, no? Que, bueno, ja, a més, és una època de començaments del segle XIX, del començament del segle XX, i hi podia haver molta història. Això és l'emoció que ella va tenir,
14: clar,
13: no?
14: Sí, sí. Home, em va agradar molt que el meu poble posés tot i que un testimoni ens ha dit que hauria de ser un carrer molt llarg per ella, no aquell carrer tan petitó.
13: Aquí, sí.
14: Però bueno, em va emocionar molt que, a més, posés el nom, perquè hi ha altres llocs que diu carrer de les llevadores o carrer... Uh-huh. Però allà hi havia el nom i, sí. Bueno, em va cridar molt l'atenció, sí, sí.
12: I què sabíeu d'ella abans de començar a investigar?
13: Pues el que sabíem després amb la recerca ha resultat que no. O sigui, pensaven que havia nascut
14: aquí a Sant Feliu, aquí, primer.
13: Primer a Sant Feliu, i després vam pensar que no, potser a Caldes. Doncs no, va néixer a Sant Celoni.
12: Uau!
13: Va néixer a Sant Celoni, el que passa que els seus pares, la seva mare ja era llevadora. Sí. I els seus pares...
14: Això ho hem sapigut ara, també.
13: Això a la recerca. Doncs la seva, els seus pares es van moure. Primer, el seu germà, la seva germana gran, va néixer en un poble, crec que era Breda, si no m'equivoco. Ella va néixer a Sant Celoni i el seu germà petit, 2 anys després, ja va néixer a Caldes. Vol dir que ella, amb 2 anys, ja estava a Caldes. Això després, és una de les coses que vam trobar.
14: Jo també, com que vaig començar quasi bé abans de parlar amb ella, que faríem això, sí que vaig demanar amb una regidora de l'Ajuntament de Caldes a veure on podia averiguar més coses, i em va acompanyar el Termàlia, i ells em van enviar unes fulles que tenen escanejades d'un llibre a l'abans de Caldes, i allà vaig poder llegir una mica més i dic, uau, bueno, em va agradar més. Llavors, pues, ja vam continuar.
13: Sí. Ara estem en un moment molt dolç perquè tenim un parell de vies guais, que diríem, no? Sí. I, a més, pues, ja tenim la motxilla una mica plena d'informació. Sí. És una tasca que van portar les dones d'una manera molt, molt dura. Molt dura perquè no hi havia avenços. Bueno, la Maria Dolors...
14: I enmig la guerra, perquè quan hi ha anat a buscar els llibres, perquè deies, i primer vaig anar al registre civil, dic, a veure com puc... No, això no ho pots trobar aquí, això has d'anar a Barcelona i has d'anar amb els noms de les persones. I llavors una companya meva que ho havia fet a través dels llibres parroquials, vaig anar-hi i estan molt ben documentats, i allà va ser bon... I llavors hi ha 2 anys de la guerra que no n'hi ha cap registrat. Mm-hmm. Es van registrar després. O sigui, què va passar? Tota una guerra... Va enviudar, també, molt jove, amb un fill, i la llevadora en aquella època era 24 hores. Estava 24 hores de guàrdia, tot el dia.
13: I no 24 hores, és que, a més, els pares es feien a casa, que això s'ha d'entendre. Estem parlant d'anys que els pares es feien a casa, o sigui, que la llevadora havia d'anar cap aquí, cap allà, i moltes vegades dormir vestida, o sigui, no dormir, anar passar la nit vestida perquè
14: bé, per si la cridaven.
5: Com definiríeu qui era la Ignasieta? No sé si teniu una paraula, una definició, com la definiríeu?
13: Doncs, com totes les dones, una dona valenta. I això, tu penses en una dona a començaments del segle XX que en viuda encara no tenia 40 anys. Viu, sí, al centre del poble, però en aquell moment no hi havia ni manera de transport ni res, amb un nano de 6 anys en aquell moment, i que, bueno, va ser el 35 que va enviudar, 3 anys de guerra, i després, doncs, imagineu que els pares, les dones en aquell moment no tenien massa menjar, o sigui que els embarassos eren com eren, amb molta... la llet pujava si no pujava. Hem de tenir en compte que la llevadora no només era el moment del part, o sigui, de treure la criatura, sinó que feia un seguiment de l'embaràs, feia el part, i després feia també una tasca de continuïtat. Primer tallar el melic al cap de 6 o 7 dies. Bueno, si m'equivoco, sí. Maria Dolors, sisplau,
14: bueno,
13: perquè
14: ella,
13: jo...
14: Ella feia el part... I després les visitava fins bastants dies, fins quasi la quarantena i tot. Vull dir que les visitava cada dia. I tenim un testimoni que diu que no la va anar a buscar perquè era de matinada, i quan el seu marit la va anar a buscar, diu, ai, sí, he estat esperant tota la nit fent ganxet, em podíeu haver vingut a avisar. O sigui, et demostra que ella estava contínuament pendent de la gent. I inclús abans, també. Estava...
13: Sí. Valenta i sacrificada.
14: I va anar a estudiar a Barcelona. Imagina't, des de Caldes, en aquella època, perquè el primer que vam voler fer també és que si era titular de llevadora, perquè en aquella època a vegades assistien a parts perquè s'ho aprenien d'una altra.
12: Sí.
14: I no, ella va estudiar a la Universitat de Barcelona.
13: Sí, sí, va treure el títol i es va presentar. Va haver un moment que es necessitava... bueno, tenien plantilla als ajuntaments una llevadora municipal. I es va fer un concurs a l'any 23... No, 28... 28, i ja es va presentar, sembla ser que va ser l'única,
14: sí.
13: I va guanyar la plaça. Hem de tenir una altra cosa en compte, i és que cobraven per parts.
14: Això,
13: o sigui,
14: sí.
13: No tenien un sou fixe, no. Es cobrava per parts, i no gaire, eh? No gaire. Clar, també pensem que a lo millor una vegada havia nascut a la criatura, a lo millor li feien algun regalet.
14: Sí, però això, bueno,
13: Està,
14: ho hem descobert amb llibres que hem anat llegint, que se'ls donava una propina. Depèn de la família, o inclús aliments. Si per ser, tenien un hort o tenien gallines, doncs els hi donaven aliments.
5: Clar, ara tenim molt clar el que significa ser llevadora al segle XXI, però què significava en aquells moments ser llevadora municipal, a més, en aquella època? Estem parlant del 1928 al 1965 i sobretot a Caldes.
14: Sí, molt pocs recursos tenia. I ella, precisament amb el que va estudiar, doncs sabia el que tenia que fer, el que no tenia que fer. Després sí que va venir alguns parts que eren més complicats. Ella sempre avisava un metge si no podia atendre, però llavors a partir de la transició es derivaven a l'hospital si eren molt complicats. Però ho va fer pues, tot sí. Aquest temps.
13: Sí, sí. Què significava, doncs? Sacrifici, valentia, perquè si es complicava, com el que diu la Maria Dolors, no? O sigui, havia de prendre la decisió de ràpid i bueno, que cada vegada tenies una vida davant. Jo és que me la imagino.
14: Sí,
13: la Maria Dolors ho ha viscut, però
14: inclús jo... Inclús quan jo he sigut llevadora hospitalària, eh? Però inclús estant en un hospital, els moments que passes, crítics, que ho passes tan malament, doncs és que no me la imagino amb ella, com ho devia de passar de malament.
12: Sí. Clar, i ara, o sigui, a més d'això, segons els llibres parroquials va assistir més de 2.000 parts, per tant, les famílies dipositaven molta confiança, però a més d'això, com s'investiga la dona d'una... O sigui, la vida d'una dona que va viure fa tantes dècades?
13: Remenant arxius.
14: Sí, això.
13: És l'única manera. I tenint molta sort.
14: Sí,
13: tenir sort que la persona que està darrere d'aquesta informació estigui oberta, entengui que estem buscant, que normalment sí que és veritat, perquè, clar, les persones que estan als arxius estimen aquesta informació, aquesta paperassa que tenen endavant, però tenim molta sort. Eh? Vull dir, sí. Nosaltres,
14: tant l'arxiu de Caldes com després quan vam anar a la Universitat de Barcelona, la noia és que ens va atendre. Semblava que li agradava que anés gent a buscar arxius allà a la Universitat de Barcelona.
13: I el registre.
14: I després el registre civil.
13: El
14: registre civil vam anar, que no teníem hora, perquè no havíem aconseguit. L'Anna, això no ho va aconseguir.
13: Sí, no.
14: I quan vam arribar allà no teníem hora. I el senyor obria la porta. Ah, que no tenen hora, no, però escolti'm, és que venim de Caldes. Un dia de molta calor, feia molta calor. I, bueno, quan tornava a obrir la porta, jo tornava a treure el cap. Diu, que li he dit, senyora, que no pot entrar? Dic, no, dic, és que així em refresco, perquè aquí fora fa molta calor. I suposo que vaig entrar tantes vegades així una mica, que diu, bueno, va, què necessiteu
13: que
14: vosaltres?
13: I se'n va obrir el cel.
14: Sí, perquè no teníem hora. Havíem de tornar un altre dia i no sabíem com ho podíem fer. I bueno, es va oferir informació que ens va anar molt bé.
13: Molt bé. Molt bé. La veritat és que es va facilitar molt les coses, sí.
14: Ara
13: però ja dic, remenar arxius, llegir padrons. Jo, amb la calor, em van enviar de l'arxiu els padrons municipals des de l'any 30, em sembla, fins al, no sé, fins al 50 o 60, i vaig estar allò resseguint pel carrer, fins que vam, bueno, vam trobar la família, o sigui, on vivia ella, on vivia la seva mare, amb el seu germà, que teníem un estanc, en un estanc, allà a Caldes, o sigui, resseguint i fent com un puzzle, o sigui, és anar posant fulles en un arbre o...
14: Li deien l'estanc de Cal Camell, sí, que ara la gent ens ho ha dit, que estava en el carrer Major.
13: Ah, i bueno, i la recerca ara, com la tenim ara, doncs, buscant testimonis. Això, la jefa ara, és, ara ja és la Maria Dolors.
14: Bueno, al Termàlia poden anar a recollir el testimoni, però és que, com que fa tant temps que vaig buscant això, jo inclús ja abans, ja de seguida que vam fer el full, ja de seguida ja vaig anar començant i en tenim uns 40. De moment, a veure si... Em sembla que al Termàlia hi ha algun més que l'hem d'anar a buscar.
13: Sí, això del Termàlia és això que diu ella, és un full que la persona que sent els, o llegeix la notícia o sent la notícia, doncs va allà, omple, posa el seu nom, la data de naixement, un telèfon, i si té alguna foto, allà mateix li escanegen. Vale? I bueno, hi ha un full també d'acceptació de donar imatges, no? De fer servir drets d'imatges, sí. I bueno, i així.
14: Per però... quan puguem fer l'exposició?
12: Després hi entrarem, però abans, Ona...
5: Clar, també us volíem preguntar que, malgrat la importància de la seva feina, la seva figura com ha quedat força oblidada. No sé per què creieu que ha passat això, i també amb tantes altres dones que van tenir un paper essencial en la vida.
13: Doncs...
14: No ho sé, perquè van posar el carrer, bueno, que és el mirador, no és un carrer gran, és un mirador, perquè en aquell moment la nomenclatura volien posar nom de dones. I... van dir, ai, doncs mira, aquesta senyora que havia atès a la meva mare, que havia atès a l'altra mare, però sense saber gaire cosa més. Una senyora que jo vaig a caminar em va dir a on havia viscut. I bueno, hem anat remenant. Una llevadora que havia hagut al poble i que no havien... Jo dic, encara m'estranya que alguna noia o noi de l'institut no hagi fet recerca d'ella, tantes que han fet de la maternitat d'Elna, no? Sí. Doncs pues mira, aquesta la tenien en allà i no... Però bueno, potser perquè està molt amagat, aquest carreró, saps? Sí.
13: Bueno, és el que diu. Primer, perquè està amagat, perquè costa, eh? Vull dir, són hores, eh?
14: O alguna mare, alguna àvia que no hagi parlat. Ara sí, ara ens ho expliquen, eh? Perquè qualsevol minudència que ens expliquen és important. Però bueno, pues no sabia...
13: No, és per això. Jo crec que és per això. Primer perquè costa i després perquè és una dona. Llavors, el fet que diu ella és que volien feminitzar el nomenclàtor i bueno, en lloc de posar un nom de reina com esposa, no?, o de santa sí, o tal, doncs mira, van agafar la Ignacieta i van agafar la Núria... La Núria... Com es diu? Núria...
14: No, la infermera no sé, però això sí, va ser després, eh?
13: No, les van posar les dues a la vegada, em sembla.
14: No, no? Aquell any no, perquè aquell any estava la vella.
13: Sí, després va ser. Sí.
14: Després
13: està molt a prop, eh? Uh-huh. Han posat dues plaques molt a prop.
14: L'altra és d'una infermera. Una infermera. Però ha sigut bastant després, eh?
12: Bueno, doncs... Sí. Ana Maria Dolors, us faig l'última pregunta, perquè ja n'hi ha més temps.
13: Que estaríem parlant molta estona.
12: Però, sí, estaríem parlant molta estona, sí, però una pregunta que m'heu de respondre molt ràpid.
13: Molt ràpid.
12: Una frase. Què us agradaria que descobrís la gent de Caldes i Rodalia sobre l'Ignasieta i sobre la feina de les llevadores d'abans?
14: Bueno, reconèixer-la. La feina d'ella i la feina d'ara, de les llevadores d'ara, que estan també una mica oblidades, eh?, pels governants.
12: I tu, Anna?
13: I això, doncs, com a dona, que representava aquesta feina fa un segle, i el sacrifici, la voluntat i la valentia de les dones. Ella, com a figura de totes les llevadores que en aquell moment estaven treballant.
12: Doncs, Anna Maria Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17. Ens quedem amb el formulari aquest que hi ha al Museu Termàlia, que la gent pot anar a omplir si té informació, fotografies, dades, el que sigui sobre l'Ignasieta, que acabi d'anar molt bé la recerca. Espero que trobeu molts testimonis i, sobretot, moltes gràcies per donar veu a aquelles dones que van quedar invisibilitzades i que encara ara ho segueixen sent.
13: Bona, a tu,
14: moltes gràcies a tu, Laia. Eh? A tu.
13: Gràcies.
5: Passa un minut de 3:15 al Territori 17. Ja tenim aquí en Guillem Sánchez a l'estudi.
8: Ho dius amb una alegria que desborda aquesta cara, aquesta...
5: Mira, l'alegria que he tingut aquest matí no ha sigut gaire bona, perquè em pensava que érem dijous i he hagut de mirar el mòbil i, efectivament, som dimecres.
8: Però hi ha una altra gran notícia al món mundial.
5: Home!
8: Bueno, dues, de fet. Una que és conseqüència de l'altra.
5: Home! Dia Internacional d'Andreu Jiménez.
8: Correcte. Felicitats, Andreu. Felicitats.
5: Gràcies. Felicitats, Andreu. Gràcies. Quants en fas? Es pot saber, això?
9: Els mateixos que tu.
5: També és veritat.
8: Això pot ser que s'hagi traduït en una aportació d'esmorzar en algun indret que... del Territori 17, en alguna redacció, sí, d'algun mitjà de comunicació del Territori 17.
9: Algú s'ha portat, no?
5: Tan feliç fa això sempre.
8: I tant que sí.
9: Els Reis Mags han arribat de forma anticipada.
8: Gastronòmica, sí. de forma gastronòmica.
5: Total.
9: Però torró no.
8: En canvi, mira, en Pau ha començat el dia d'una manera horrible. En contraposició amb l'Andreu. Ens diu, tinc zero veu, m'està sortint el queixal del seny i he d'anar a treballar. Tot malament. No sé què és pitjor, de les tres coses. Jo crec que el queixal del seny.
5: Queixal del seny. Una cosa, sóc jo, hi ha molta gent del meu voltant que ara li està creixent el queixal.
8: Ja passa. Com la panxa.
5: Mare meva, té les queixals.
8: Va, la Marta ens comparteix també això avui. Ens diu, acabo d'enviar el mail laboral més llarg de la meva vida. 3.626 caràcters. Podia haver convocat una reunió, però he preferit arruïnar-li el dia a algú per escrit.
5: O també, si aquesta persona no té feina, doncs mira.
8: S'han de deixar les coses per escrit, que llavors la gent no se'n recorda que s'han dit coses o que s'han parlat coses, eh?
5: Important,
9: això. I signar-les,
5: exacte.
8: I va, som-hi, que no són ni les 10 del matí, i l'Aniol ja ens diu això. Les classes s'han acabat per avui. Crec que és hora de prendre un cafè amb gel i anar de compres.
5: Però, a veure... la vida d'aquesta persona...
8: A on estudia?
5: No sé, també et dic, ara un cafè amb gel no, però vull dir, el fet de fer un cafè
8: igual,
5: i anar de compres...
8: Un cafè.
5: Perfecte, quin bon dia.
8: Va, i molta raó també en aquestes paraules que ens escriuen avui. Ens diuen, odio ser un adult funcional, sobretot quan em toca pagar per qualsevol cosa. És que és una de les grans diferències de ser adult, que ja no t'ho paguen els papes.
9: A mi això avui m'ha passat, eh? Això de l'esmorzar...
5: Abans que et pagaven un esmorzar perquè era el teu aniversari, ara
9: correcte,
5: tu has de pagar. Per
9: ara ho has de pagar tu, eh?
5: Sí.
8: Va, esteu d'acord amb aquesta afirmació d'avui? Ens diuen, no hi ha res que defineixi millor el caràcter català que dir, ja anirem parlant, quan saps perfectament que no us tornareu a veure fins d'aquí a 3 anys.
5: Ja anirem parlant, ja quedarem.
8: Estem en contacte.
9: Sí.
5: Però ja anirem a fer un cafè un dia.
8: Però és molt educat, eh? No, però és molt educat, això.
5: Molt.
8: Més que dir-li, no tinc ganes de parlar amb tu, o no tinc ganes de veure't.
5: Puc però fer un apunt sobre aquest tema?
8: Sí.
5: Em va sortir un vídeo al TikTok, val?, d'una persona que era autista, val?, i aquesta persona diu, és que tots aquests missatges de ja parlarem... ja farem un cafè, clar, com que no entenen com, diguéssim, el significat...
8: El context.
5: Entenen el significat literal, diu que es preocupa molt, perquè, clar, si els hi dius això, ells es pensen que després els escrius, saps? O sigui, també hem de vigilar les expressions que utilitzem.
8: En Nico està enfadat avui per això.
5: A veure.
8: Perquè, a més, ens diu... Ahir vaig escoltar el primer Si no ens veiem, bon any. Cada cop més a prop que s'acabi tot.
5: Aquest tipus de frases que són hipotètiques
9: però això que diu...
5: i...
8: Com que bon any?
5: No.
8: 14 d'octubre.
9: Vas al supermercat...
8: Sí, torrons i neules i polvorons.
9: No, calendaris d'advent jo ja n'he començat a veure.
5: Què dius?
8: I els has comprat ja?
9: No, ja no, per favor.
8: Va.
9: Això, mira, encara tenir 24 anys...
8: encara et dona aquest punt. Dues de futbol. En Xavi ens diu que bé que si està per Europa sense Frenkie, Araujo i Ter Stegen. Correcte.
9: Sí, no?
8: Correcte.
5: Què ha passat? Poseu-me en content.
8: Home, que ja no juguen al Barça, aquests.
9: El
8: Barça va guanyar...
5: I esteu contents de que hagin marxat del Barça?
8: Sí, no.
9: Va, a veure, Araujo, o sigui... És que Araujo també era una mica... Poder el successor de Xavi, eh? Molts memes, eh? Saltant l'escut per... Moltes coses, eh? Araujo donava.
8: Va, dues per acabar. Primer la d'en Rafa, que la volia destacar sí o sí. Ens diu, a Flick li dones el Frente Amplio i et lluita la presidència sense dir una paraula en castellà.
5: És que m'encanta tant.
9: A mi m'ha encantat aquest tuit.
8: És que és veritat el tuit, eh? Si no està inventat, és que és veritat.
9: És boníssim.
8: Va,
9: és que té raó. És que té raó. És que li dones... És que Hansi Flick, Gabriel Jesús...
8: Va, acabem amb la de la Judit, que si no sortirem d'aquí, que ens diu, avui tinc unes ganes immenses que faci fred per posar-me sota una manta de 2 metres. D'aquelles...
5: Finetes!
8: De borreguillo. De borreguillo.
9: Oi, sí. I de quants centímetres de...
5: De gruix?
9: De gruix.
8: Home, jo crec que a mínim 6 o 7 o 10 o 15.
5: Hi ha mantes de pes, no sé si ho coneixíeu.
9: De pes?
5: Que pesen... Per dormir t'ajuden a dormir.
8: I llavors hi ha les batamantes, que és l'altre gran invent de la
9: societat. I la manta doble.
8: I la manta doble.
9: Eh? Ja saps per on vaig.
8: Ja sé per on vas.
5: Aquests autofontes a mi em trastoquen d'una manera que no em donen tirar.
8: Va, me'n vaig a...
5: Va, Guillem.
8: A donar suport al Frente
5: Amplio. Que vagi bé.
8: Adéu.
5: Adéu.
9: Fisio del Frente Amplio.
5: Passen 6 minuts de 3 quarts a 10 i ara és moment de parlar sobre economia. I avui parlarem sobre l'absentisme i també de com esbiaixades estan sent les dades que Foment del Treball està portant al debat. Tot això ho farem avui a l'Espai Econòmic del Territori 17 amb en Joan Carles Arredondo.
15: El llibre blanc sobre l'absentisme que Foment del Treball va presentar fa unes setmanes és la cirereta del pastís d'una poc dissimulada intenció per part de la patronal de posar aquesta qüestió en l'agenda pública. L'organització porta 3 llargs anys, remarcant que a Catalunya i a l'Estat hi ha massa hores no treballades i per aconseguir convèncer aquest relat no s'ha estat d'eixamplar el perímetre de la definició d'absentisme i presentar dades que requeririen, com a mínim, un debat serè. El document és la base argumental per a dues idees força que acaben resolent l'enigma de per què hi ha hagut 3 anys d'insistència patronal sobre aquest concepte, sobre l'absentisme. La primera és recuperar l'absentisme com a base per als acomiadaments objectius. La segona és incrementar la incidència de les mútues laborals, que de manera gens casual han participat activament en la redacció d'aquest llibre blanc, en la gestió de les baixes laborals. En els mesos transcorreguts des del 2023, quan Foment va empènyer el relat que les absències a la feina són un llast per la productivitat i la competitivitat empresarial a Catalunya i a l'Estat, alguns mètodes de càlcul han agregat les hores perdudes en justificació, tipus les baixes laborals i els permisos, i a més s'hi han sumat, doncs, han fet aquesta agregació amb les que no s'han justificat. Tot plegat dona com a resultat un impacte molt elevat. Foment ha arribat a parlar d'un cost per a l'economia espanyola de 37.000 milions d'euros a causa de l'absentisme. Això ho feia en un informe publicat conjuntament amb ADECO el 2024. Llavors, ja aclaria que 29.000 milions d'euros provenen de les baixes laborals, és a dir, de baixes justificades. Segons la definició del diccionari, una baixa justificada també és absentisme, però per un debat públic rigorós convindria fer una distinció clara entre les causes justificades i les que no ho són. El fil argumental de Foment continua quan assenyala que en el marc, ho deia, el març d'aquest any, que l'absentisme, i això és una xifra textual, és el principal problema per la productivitat. Les metodologies creatives per dimensionar el problema a mida de les mesures dures que acabaria proposant aquest setembre porten a conclusions com que entre 1,4 i 1,5 milions de treballadors falten cada dia a la feina. El llibre blanc, de fet, insisteix en aquest mètode. Tot i limitar la xifra a la banda baixa de la forquilla, el missatge que s'extreu, si no es matisa, és que cada dia hi ha 1,4 milions de galtes, 221.000 dels quals catalans, que no es dignen a trepitjar el seu lloc de treball. Això, diguem-ne, que s'hauria de matisar perquè el que fa, en realitat, és comptar quantes hores sumen les persones que no van a treballar, en molts casos per motius justificats. Per tant, no són 1,4 milions de galtes que no trepitgen la feina en un any. Diguem-ne que això és, metodològicament, seria creatiu, no? Foment del Treball té el dret, el deure, de fet, es podria dir, com perquè és una organització empresarial, de portar al debat dades i opinions. Seria desitjable, en tot cas, que les dades es presentessin amb rigor i que exposar els motius de fons de les opinions que s'expressen. Les incapacitats laborals són incapacitats laborals i atribuir-los un cost econòmic escampa, sense dir-la, la idea que s'estan produint abusos. Davant de l'ofensiva del que, sens dubte, és una part implicada en el debat, hi ha hagut una resposta amb menys altaveus per part dels sindicats. Fins la setmana passada, de fet, quan, arran de la presentació del llibre blanc, el sindicat UGT va aportar dades que apunten en el sentit contrari. Hi ha persones que van a la feina tot i que senten que haurien hagut d'estar de baixa per motius de salut. El que va indicar UGT és que, amb més d'un absentisme que no està exactament ben definit com el que exposa Foment, també hi ha presentisme. I aquest presentisme es produeix amb xifres elevades. L'enquesta de qualitat i condicions de treball de la Generalitat diu que un 51% dels ocupats han anat a treballar malalts almenys un dia a l'any. El sindicat, i també ho feia també Comissions Obreres d'Antonio Llorenç, denuncien que aquest presentisme no es recull en les pèrdues que la patronal ha anat presentant en els seus mesos de campanya. Posar sobre la taula debat sobre aspectes que més tenen incidència en els recursos públics, perquè la seguretat social, la bona part dels salaris durant els períodes de baixa dels treballadors, tot i que també s'ha de dir que una part va a càrrec dels empresaris, dèiem que posar sobre la taula debats és una funció dels agents implicats. Però per la pulcritud del debat és bo consensuar d'entrada quins són els components que s'han d'analitzar i mostrar també els objectius de cada part sense amagar agendes ocultes. Que el llibre blanc de l'absentisme eixampli el perímetre del mateix concepte i hagi inclòs la participació d'una part tan interessada en el debat com són les mútues, és una aportació que contribueix poc a la serenor que requereix un aspecte tan seriós del mercat laboral com és la salut dels treballadors.
0: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
5: Moltes gràcies, Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, per portar-nos una setmana més un tema per parlar en aquest espai econòmic del Territori 17. I nosaltres avui acabarem aquí el programa d'avui i, com sabeu, nosaltres hi tornarem demà, com sempre, ben puntuals aquí, al Territori 17. Que vagi bé.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Gràcies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, o no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
2: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons a descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
4: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa. Ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa. Hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món, aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I, a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
5: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció, promo és en argot,

0: existeix, i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner. I jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo, un cotxe cap a Vilanova. Això és la meva... Aquesta és la meva actualitat. Ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
1: Sí, digui.
2: Amb la Conxita Català, si us plau.
1: Sí, servidora, amb qui parlo?
2: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades. Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
1: Ai, Anna! Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta'm, cada tarda us escolto, la Ràdio 54. Felicitats pel programa!
2: Ai, Conxita, moltes gràcies. Jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
1: sí,
2: que...
1: Sí, sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
2: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
1: Sí, sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència, doncs he escrit un llibre. Sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
2: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
1: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
2: Ara sí que sí.
1: Ara sí, perquè... Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, a tothom li passen coses.
2: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
1: Els vostres, que us porto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, jo cada tarda a les 4, tu em connecto, us escolto, sou com de la família, com que ella està amb vosaltres, i tal, és com si formessiu part, també. Un dia ja vindreu a veure a casa, no patiu, ja els convidaré.
2: Ah,
1: eh?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: El que et deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat i que m'han anat sortint, perquè a vegades tot se'n va en orri i dius, cap on tiro ara? Doncs mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
2: Doncs és prou necessari, eh, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
1: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara no ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari... És que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I amb això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir les mires, Anna. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no? Ofereixo tallers individuals i grupals, perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
2: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu, si l'ha perdut, no?
1: Clar, és això. Jo sempre ho mai l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
2: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
1: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que, clar, alguna cosa li ha arribat segur, saps? O la seva àvia, o vés a saber. Perquè, clar, en la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. I molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, m'ha anat evolucionant, i la nena ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, eh? La Rosalía m'agrada, eh? Les lletres.
2: Sí?
1: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí, sí. És molt bona.
2: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuascas i...

0: coses diverses?
1: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa, cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4 a les 4, Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
0: No donis idees.
1: Això és una ferrament que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar. Jo què sé, hi havia la tórtola ara fa un moment. Pues mirar-la, com vola, com piula, eh? És tot això. Com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo a vegades em diuen, ui, ets com un huracà. Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? És de poder observar això, eh?
0: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
1: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar a dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
0: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
1: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n aniré a veure al mercat, el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries? I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la peixatera, amb la carnissera, amb tots plegats.
0: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:45 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
1: Allà a Cornellà estaré. Sí, pot ser que allarguem més, eh? Ai, espera, tant, Anna, que arriba la nebudeta! Ai, nena!
0: La Gisela!
1: Has pensat que no venies avui? Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
0: Ah,
1: doncs... Us saluda.
0: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita? Una abraçada molt forta.
1: De res, ja us aniré escoltant, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanta d'això.
0: Gràcies.
1: Escolta...
0: Sí.
1: Ara ja ho veig, eh? Que heu enredat una mica la Conxita, no?
0: Sí, l'hem trucada avui. El que no sabia és que tu venies a veure-la.
1: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem... Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
0: Sí, ens ho ha dit.
1: Programa, eh?
0: Ens ho ha dit, ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, eh, a tots.
1: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno, un
0: molt
1: xoc,
0: bé. Molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
1: Home, bé, tranquil·leta. Sí, organitzant una mica. Venen dies de més atabalamenta, però bé, no em queixo.
0: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. D'on va venir això, Gisela?
1: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sempre feia xous ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performance teatral, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar el clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
0: Amb grans noms, eh? Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
1: Sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta. O sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, i ara, de fet, amb res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
0: Sí, molt.
1: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja us diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
0: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
1: Totalment, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat no, calant, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externa, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i m'han dit, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
0: La tieta, no?
1: Totalment, sí, totalment.
0: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit, jaqueta, perles al coll...
1: Sí.
0: No, unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
1: Jo crec que jo vaig arribar ja... tenia un traje, però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar... Em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com... és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje, perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
0: Clar, o sigui, per posar-te en situació.
1: El traje vaig suar.
0: Clar.
1: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
0: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
1: Digues, no. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser va canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conxita la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
0: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
1: Ai, sí, la perruca, és que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca, jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, un dia parlant amb la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenyo i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
0: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
1: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris. Sí, sí, és boníssim.
0: Doncs...
1: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita Català també l'ha fet la meva mare, o sigui que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
0: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
1: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara els hi donaré.
0: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
1: Perfecte, convidats els teus.
0: Una abraçada a totes, dues.
1: Adéu. Gràcies. Adéu, que vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: escoltar Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, little tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És, efectivament, la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis, tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs diguéssim. Aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí a Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies. Bastant per consum propi, i bueno, Damià Gimbernet, de Can Mandó, va ser qui va guardar en un pot les llavors, i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors, que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys, és que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades. Hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors, el 2014, Damià Gimbernet les va proporcionar al Parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no? Aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al Parc de Collserola. Des del Parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està
2: és
3: més
2: potent.
3: Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui, és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada a més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer a Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí,
2: bueno, en el fons.
3: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
1: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, uh-huh. Té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim és que es tornen una mica addictes. Ja després és com vull mandó. I, de fet, li diem mandó de Collserola, ¿vale? El cognom és important.
1: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè
3: exacte.
2: Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què heu hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà, i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo, personalment, en el meu... a l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
2: Sembla fàcil, sí.
1: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, a no ser que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
3: exacte,
2: el Pol abans.
3: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
3: Perquè sí,
1: em sembla
3: exacte.
1: Em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
1: fresc.
2: Exacte.
3: Sí,
2: exacte. Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Ah,
2: i
1: sí?
2: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros a Collserola.
1: Ostres, i tant.
3: No? Exacte, sí.
2: Sí?
1: Doncs
2: parlant
1: apuntat.
2: De paisatge.
1: Apuntat, sí, apuntat. Sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet Mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
3: Amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai, amb moto, xupo, papapai. Quan engego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes.
0: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
4: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
0: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
4: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
5: Sí, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
4: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
5: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, encara puc sentir, a vegades, quan munto en una iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
0: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
5: Bona mare, sí, correcte.
0: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
5: Sí,
0: recordes
5: sí,
0: aquell
5: sí.
0: Regal del pare i tots aquests moments que ens descrius
5: sí.
0: amb tanta fruïció, i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
5: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, passat molts anys es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
4: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una seixantena de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No sigues modest, és així.
5: Sí, bueno, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són derbis.
0: I per què totes Derby?
5: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res, en un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. de lo progrés, lo canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, claro, per supuesto.
0: I és que hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
5: Sí, sí, claro. És que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor a una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
0: Ah, jo no ho sabia, això.
5: Sí, si escrius la paraula Derby, veuràs que posa Derby derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la Derby i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Era Antorxa. Mm-hmm. I va ser
0: del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
5: Sí, bueno, perdó, no sé.
0: No, bueno, tranquil, però, ja no veus, passa res. No, ja no els agradava, no els agradava la paraula Flama.
5: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
4: Veus?
5: Sí.
4: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
5: Sí.
4: I a mi m'agradaria també saber una mica, quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel? Què diuen?
5: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me diuen que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a esmorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat esmorzant, no sé d'on eren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les Derbis.
0: Ostres!
5: I així, doncs, tothom me coneix. Per això, sí.
0: Àngel, i aquestes Derbys, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
5: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacional, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té. Inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
0: Una història, ni alguna deia que tingui una història curiosa o especial al darrere o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir?
5: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més de diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
4: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
5: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I em vaig conformar en l'Antorxa.
4: Clar.
5: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per anar al treball. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una Derby per anar a fer de paleta. Sí, per anar a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la Derby Paleta. Per aquest motiu, perquè albanyil i ells diuen paleta.
4: Sí.
0: Àngel, i...
5: Digues, perdó. Perdó. No, no, i esta història, que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, no, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta.
0: Vale, doncs apuntada aquesta història, estic descobrint coses fascinants de les derbi.
5: Vale,
0: Àngel, una cosa, dime. Algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
5: Sí, n'hi ha un parell.
0: Doncs vinga.
5: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derbi Pirineus. Pirineus.
4: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
5: Bueno, el cas és que jo no conto res. No conto. Compro, però no sumo. O sigui, me tornaria loco.
0: Però amb temps sí que ens pots dir què tries a restaurar tot això.
5: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara. S'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò. I he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces i inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
4: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent.
5: Sí, pot vindre
4: tothom. És una exposició que està oberta al públic.
5: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
0: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un garatge, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
4: Moltes gràcies, Anna.
5: Vale, moltes gràcies.
6: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
7: Vale. Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: Si hi ha una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'Estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
9: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'Estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
8: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
10: sorties sol al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, com a nen, una nena petita et dona molta llibert i t'ho passes molt bé.
8: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
9: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera... Li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò... Bueno.
11: Sí, tenien com cases que tenien que... un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I tu ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau...
8: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
10: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
12: Documentació més important.
11: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
12: Una muda.
11: Cap a l'institut. Sí.
9: Per si passés alguna cosa que quedés identificat, dic jo.
8: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
9: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa pues li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
12: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, ¿cuánto humo sale de ahí? No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
8: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida en només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
12: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trasero, a mí me volvieron loca. Y esto, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
9: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, pues a mica se li va anar.
12: Mi padre tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
8: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
12: A mi me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquella blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
10: Y a la mochila de sortir corrents teníem un munt de CDs amb las...
12: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri, només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
1: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
0: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
1: I el que queda és la feina que hem pogut fer i ja dic, i ara sent com molt egoista, eh? Jo ho vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs bueno, doncs ja està, és la història, pura història.

0: Vale. El primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Com molts sabeu, al Parada i Fonda no solem parlar de política. Parlem de fogons, de producte, de la gent que s'asseu a taula. Però a vegades aquesta gent asseguda a la taula sí que en parla, i sobretot de dues dates que ens marquen en aquesta primera quinzena d'octubre. La primera, l'1 d'octubre, que per molts no és una data qualsevol, és una cicatriu, un recordatori. És el dia que vam aprendre que posar una urna a una escola podia ser considerat un delicte i que defensar-la era un acte de dignitat col·lectiva. Pot agradar més o menys com es va gestionar, però ningú pot negar que aquell dia la gent va sortir a defensar pacíficament el dret a decidir què vol ser. I això, en un programa que parla de territori, de pagesia i de producte local, ens importa. Perquè decidir què mengem, com ho cultivem i qui ho cuina també és sobirania. La segona, el 16 d'octubre, que en canvi no ens representa. Al Parada i Fonda no podem celebrar una fiesta nacional que s'aixeca sobre la desfilada militar i el mite d'una conquesta que va ser, sobretot, un saqueig i un genocidi. No hi ha res a celebrar en l'imperialisme i no ens cal. El que sí que és veritat és que aquesta data per a nosaltres és paradoxal. La història que rebutgem com a gesta patriòtica és la mateixa que ens va omplir el rebost. Sense aquesta data no tindríem tomàquet per sucar un bon pa, ni pebrot per poder fer escalivada, ni mongeta del ganxet, ni les grans i versàtils patates. Per això, en aquest programa no celebrem el dia 12, celebrem el producte, no la conquesta. Celebrem qui decideix, no qui imposa. Un dimarts més us donem la benvinguda al Parada i Fonda.
2: Cada ingredient té el seu moment i el seu lloc. El secret és saber quan i com utilitzar-lo. Pedro Subijana, reconegut xef del restaurant Aquelarre, actualment amb 3 estrelles Michelin.
0: L'entrevista.
3: Si parlem de com ha canviat Sant Feliu de Codines en les darreres dècades, també hem de parlar de com ha canviat la seva gent i amb ella la seva manera de viure, de cuinar i de compartir la taula. No tenim encara dades massa fiables, perquè no ens les hem estudiat massa ni les hem buscat massa, per fer una comparació exacta de quantes persones d'origen estranger vivien al poble fa 40 anys i quantes hi viuen avui. Abans una miqueta els comptàvem els dits de la mà, no? De fet, potser hauríem de començar per demanar aquestes dades, que ja ens ho explicarà algú altre. Però hi ha una cosa que sí que podem veure cada dia. Sant Feliu és avui un poble amb una diversitat cultural molt més visible, amb persones que han arribat d'arreu i que a poc també han fet seu aquest municipi. I aquesta diversitat es nota especialment a la cuina, perquè darrere de cada plat hi ha una història, una família, uns records i una manera d'entendre el món. Els sabors d'aquí conviuen amb receptes d'altres indrets, amb ingredients nous i amb tradicions que es transmeten de generació en generació. Al capdavall, la gastronomia és molt més que alimentar-nos. És una manera de conèixer-nos, d'apropar-nos i de descobrir que, tot i venir de llocs diferents, tenim moltes coses en comú. Per això, iniciatives com les jornades interculturals, impulsades gràcies a la regidoria de Nova Ciutadania, són tan interessants perquè ens conviden a seure a la mateixa taula, compartir allò que som i descobrir que la diversitat no ens separa, sinó que pot enriquir profundament la vida del nostre poble. Perquè de vegades, per entendre una cultura, no calen grans discursos. Només cal compartir un bon plat i tenir ganes de descobrir qui tenim a davant. Santa Tomasa. Tot i que no hagi explicat

0: massa més i això, tu ens faràs 5 cèntims de què anirà tot això.
1: Bona tarda a tots.
2: Bona tarda.
1: Bones. I gràcies per convidar-me a aquest espai tan xulo.
0: Tot s'ha de dir que ha sigut una miqueta...
3: Ha sigut un fàstic.
4: L'hem atracat.
1: Bueno, però jo encantada de vindre.
0: Moltes gràcies.
1: A veure, l'intro que has fet, l'has fet estupenda, Ferran. Jo us faré 5 cèntims. Aquesta activitat es farà el dia 24 d'octubre, de 10 a 2, i l'activitat consisteix en reunir persones de diferents nacionalitats que viuen aquí a Sant Feliu i que ens preparin doncs, un petit tast d'un plat típic o una beguda i la comparteixin amb tots nosaltres a Can Xifreda, perquè es farà Can Xifreda. Llavors, també explicar que tots els assistents que vinguin a Can Xifreda tindran que comprar un passaport i aquest passaport els permetrà tastar tots els platillos o les begudes que hi haguin a cada parada i al finalitzar, un cop estigui el passaport ple, entraran en un sorteig d'una panera de productes de les diferents nacionalitats que han participat en aquesta activitat.
0: Hi haurà plats d'aquí? Els catalans?
1: Sí, sí? Us hi espero.
2: Ah,
1: us hi espero. Jo conto amb vosaltres.
0: Molt bé.
2: Per a difondre hi serà, no pateixis.
0: Alguns o altres.
2: Alguns o altres.
4: I per muntar totes aquestes jornades, com heu contactat amb la gent o la comunitat?
1: Vam fer una crida amb uns cartells, amb uns QRs, perquè la gent, doncs... s'hi apuntés, i llavors també fa molt doncs, el boca a boca, vull dir, si algú coneix algú i diu, ja fan això, t'interessaria? També hem anat així, hem anat activant una miqueta dels contactes.
4: I la gent s'ha implicat i...
1: Bueno, a veure, potser aquest any...

0: els, no sé si era Mali o Guinea, que feien una beguda típica que és superbona. La vam provar a les jornades, bueno, que vam fer a la Festa d'Àfrica, i vull dir, i el menjar també és boníssim, eh?
1: Amb alcohol o sense?
0: Sense.
2: Malament, ja. Ja no anem bé, això.
3: L'illa en la prova.
1: No, sí, és així. Sempre pots portar una ampolleta d'alcohol i fotre quatre gotes a dins.
2: Portar unes cervesetes. No, i per tant, des de l'Ajuntament, com valoreu aquestes jornades gastronòmiques per la integració de la gent aquí a Sant Feliu i en general, vaja?
0: Home, jo trobo que és una manera de germanar nacionalitats i de conèixer, o sigui, de saber la realitat de lo que hi ha a Codines, no? Mm. I molt positivament.
2: Sí, trencar tabús, no?
0: Ara.
2: Una mica, i que la gent s'integri una mica. I
0: conegui.
2: Digues.
1: És curiós que no hi hagin, per exemple, alguna nacional... Bueno, hi ha Brasil.
3: Hi ha Brasil.
1: Però
2: asiàtics,
1: sí. Una mica més de Centroamèrica.
3: Sí, Centroamèrica,
1: tipus,
3: no? O sigui,
1: punto latino. Clar, no?
3: O argentí, o algun uruguaio que sabem que aquí fan panades.
0: Bueno,
3: des d'aquí podem fer la crida, encara?
0: Ara.
3: Des d'aquí podem fer la crida.
1: Tenim aquest restaurant de fa, què, aproximadament mig any, a Sant Feliu, que
3: sí.
1: Està, el Punto Latino, que encara no sabem de ningú que hi hagi anat. I que ens
2: no, perdona,
1: explicar...
2: jo he anat.
1: Atenció.
0: A fer el cafè?
2: Però no m'han servit.
0: Fer el cafè, potser?
1: Bueno, però llavors això...
2: No, no m'han servit. Ah. Això ja ho explicarem un altre dia.
1: Però poder seria un bon punt, també, perquè aquests es posessin allà i es donessin a conèixer una miqueta, no?
3: Sí, hi ha molta... Bueno, jo sé també de gent d'aquí, que és argentina i uruguaya, que fa empanades i...
0: A veure, jo animo, vull dir que ja poden apuntar-se encara. Si entren a la web de l'Ajuntament,
1: encara està disponible.
0: Vull dir que...
1: Hi ha algun... O sigui, l'Ajuntament financia aquests plats d'alguna manera o hi ha un pressupost per cada... Com funciona això?
0: No hem fet un pressupost, però perquè com que tampoc sabíem els països que es presentarien, però un cop ens presentin els tíquets de compra, doncs els hi pagarem, vull dir, perquè serà això. Volem que sigui una cosa altruista, vull dir, sí, altruista, però... Que no els hi suposi...
2: No sé, un cost addicional que sigui...
0: Bueno.
2: I nosaltres què farem?
3: No sé, ens pensarem en algú. Mar i muntanya, segur, no? En algú català que ens arreli bé. Ja pensarem. Perquè la quantitat que demaneu, això...
0: És que ha de ser un tastet.
3: Un
0: no
3: tastet,
0: anem
3: però per molta gent.
1: No anem a fer un cana farta pobra.
0: No,
1: és anar a omplir el bolso i tot això,
0: És fer el platillo.
1: Allà, fer un platillo.
0: Res.
1: Pensava que m'ha semblat sentir que a la sortida del recinte, perquè has dit que es feia
0: a Can Xifreda.
1: A la sortida del recinte hi ha un vigilant que obrirà bosses i bolsos perquè ningú s'emporti.
2: Tàpers, no?
1: I coses d'aquestes, Crec que està muntat així una miqueta. Estic veient que a Sant Feliu hi ha una diversitat de nacionalitats considerable. Segons l'informe demogràfic de l'INE del 2025, hi consten 26 nacionalitats estrangeres identificades. Déu-n'hi-do, no?
3: No, pots acabar fart, eh?
1: T'imagines?
3: 26.
1: Molt bé, està molt bé. Què més? Què més tenim? N'heu provat algun d'aquests plats?
0: Els de l'Àfrica, els hem provat.
1: En aquell altre que es va fer?
0: Sí.
1: I què?
0: Superbons.
1: Sí?
0: És que espectaculars. Guisen superbé.
1: Més bé que la teva truita de patates?
0: Sí, bueno. No, sí, super.
1: Perquè...
3: És bona cuinera?
1: David?
0: Bueno.
1: Jo crec que el David l'ha provat. Una de les millors truites de patates que he provat... La meva vida és la de la Sandra.
2: Correcte.
1: I no només perquè ho dic jo. Don't
2: fe, don't fe.
1: Els meus fills i gent que... I el capell.
2: Don't fe.
0: Bueno.
1: Més bona que la de l'Adrià, aquella de la bossa de patates.
0: Ai, per favor.
1: No? Hòstia, ni punt de comparació.
3: Li tindríem que haver demanat amb temps i avui sopar amb truita.
0: Doncs sí.
2: Bueno, suposo que això amb la intenció de cada any anar augmentant, anar ampliant...
0: Que hi ha una continuïtat.
1: I una cosa, i... De totes aquestes nacionalitats, per exemple, sobretot les africanes, cuinen les dones o homes i dones? Com...
0: A veure, quan van fer-ho aquí baix al Xifret, al Cívic, la brasa la feien els homes. i el que era més guisat,

0: ho feien les dones. Sí, aquí hi ha molt...
1: Bueno, culturalment, aviam. Sí.
2: Bueno, és interessant.
1: Sí.
0: Sí.
2: Molt bé.
1: Però bueno, la meva àvia cuinava i el meu avi no, eh? Que veig de cara, eh?
2: Estem parlant, amb això ens ficaríem a parlar d'altres èpoques, una miqueta és avui en dia, no? A veure...
1: Ja anem avançant.
2: I Brasil, qui hi ha a Brasil? De Brasil, aquí a Sant Feliu, qui són?
0: La una... Priscila.
2: Ah, sí. La Priscila?
0: Sí.
2: Ah, molt bé. L'havíem entrevistada.
1: No, aquesta és la que vam entrevistar, sí, que sí. Exportava i importava els
2: sí,
1: productes.
2: Sí, és que al Brasil també he pensat, que no siguin aquella parella, no recordo com es diuen, que fan mojitos de vegades, que... Ai. Us recordeu la festa del Pep Vila? Van fer una paradeta de mojitos espectaculars.
1: Sí, no recordo.
2: Complicat recordar, oi?
1: Va ser maca.
2: Molt bé. Doncs
1: bueno, i música, i això hi haurà? Grups de música?
0: No.
1: Això hi haurà el Xavi? Ens fotràs tu música, Xavi?
3: Em posaré a cantar, jo.
0: Podem posar un altaveu i posar música de cada país, això sí.
1: Va, espera.
2: Molt bé. A quina hora engeguen, més o menys?
0: A les 10.
2: A les 10.
0: Sí.
2: Vale, a les 10 del matí, dia 24,
0: a Can Xifreda,
2: que és un dissabte. Tothom a Can Xifreda.
4: De 10 a 2.
2: De 10 a 2.
4: A fer tastets, no? Tastets del món.
2: I a gaudir d'aquests tastets.
1: I obrir la ment, perquè hi haurà productes estranys per nosaltres, hi haurà... Ja podré fer preguntes. Aviam quins donen de menjar.
4: Cuinars diferents.
1: Bueno, exòtics.
4: Cuinars diferents.
2: Moltes espècies.
4: Perquè, sí, això, o sigui, ells cuinaran l'arròs i la carn i tot igual, però amb això, amb molta més espècie, més suc. Bueno, i també m'agrada saber on ho cuinen, no? Com ho couen.
0: Però ja no ho veureu
4: ja, bueno, ja ho allà,
0: ja ho
4: fet,
0: portaran fet, eh? Perquè això sí que els hi hem dit que tot fet.
1: Ah, ho portaran fet, ja.
4: Ja preguntarem.
1: Ja indagarem.
2: No és per escalfar, això sí, no? M'imagino que es podrà d'allò allà o no? Bueno. Ho dic també una miqueta de cara...
4: Sí, el que fem nosaltres.
2: El que es pugui fer, o sigui, seria cuinar-ho allà i ja portar-ho fet també.
0: Portar-ho fet.
4: Bueno, que no sé si cuinarem nosaltres o ja seria un bon dia per endur-nos també la Berta i que ens cuini allà. Tenim fitxat una cuinera i encara no hem pogut cuinar.
3: Jo obligaria el capell a cuinar.
4: El capell. Si volem que tastin...
1: Com t'agrada el risc, eh?
3: Exacte.
1: L'objectiu d'aquesta temporada la cabella seria fer un arròs o alguna cosa.
2: Les mítiques
4: braves del capell.
2: Tothom parla
4: i no les provem.
0: I ningú les...
1: Ningú les ha tastat mai.
3: No poder parar algú serà, no?
1: El dia que les faci... Bueno, no desviem el tema, que estem aquí parlant de coses de Sant Feliu i no de mi.
2: Bueno, no, bàsicament és això, que tothom ho sàpiga i...
0: Sí,
4: i fem més difusió. Tornem a dir que si algú està...
2: Fem una crida a les diferents cultures i nacionalitats de Sant Feliu, a les més de 25...
4: 25 són moltes, eh?
2: Moltes, que s'animin i pot ser una festa gastronòmica i de cultures super ben parida.
3: Jo tinc alguna pregunta. A part de menjar, beure i això, hi ha balls, vestits, robes, tradicions generals?
0: De Marroc i d'Àfrica m'han dit que aniran vestits de... Bueno, vestits del seu país, sí.
3: Bueno, sí. Crec que nosaltres també, no?
1: Sí, jo veig el Moreno disfressat de casteller, per exemple.
2: I el David de Pubilla.
1: Sou burros, però burros, eh?
4: Tot es pot fer.
1: Va, això ja ho tenen. Vull dir, jo me'n recordo que també d'aquests, quan feu allò de l'Àfrica, allà sortia, bueno...
0: Van tots ben engalanats, molt bé. Sí, fa goig, eh?
1: No. Impressiona.
0: I llavors cada parada tindrà la seva bandera del seu país, així es podrem veure...
2: Moreno, fotràs l'Espanyola.
1: Aquí l'estelada, no, suposo?
2: Home. L'Espanyola amb l'ocell o no?
4: Sí.
1: L'ocell a la cassola, deixa'l. Bueno, doncs...
2: Molt bé, doncs, Sandra,
4: gràcies.
2: Un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies per haver passat per aquí.
0: Molt bé.
2: I gràcies per haver-nos aportat la truita de patates.
3: I abans que marxi, Sandra, ens podries dir alguna cançó que t'agradi o això per despedir?
0: Per despedir,
4: sí,
0: quina cançó?
4: Ja no fem allò de les preguntes ràndom.
3: Exacte.
2: Va, quatre preguntes ràndom.
4: Vinga, va, quatre preguntes ràndom.
1: Hòstia, així, pim-pam.
4: Un vi que t'agradi.
0: Un vi. Un merlot del Pla de Bages.
2: El Maré.
0: Com es diu? Ai, ara no et sabré dir. És del Coll Baix. No em sortirà.
2: De l'Abadal, no?
0: No, Abadal no. És del Coll Baix, és el... Ara no em sortirà, espera't.
2: Bueno...
0: Si no, busco.
2: No t'amoïnis.
0: Ja, és que no soc molt, ja no soc molt entesa, de vins, però sé que...
1: I seguint amb el tema...
2: Sabíem que tiraries cap allà.
1: I seguint amb el tema. Truita de patata amb ceba o sense?
0: Sense.
1: I el secret de la teva truita de patates,
0: molt
1: pot
0: oli,
1: dir o no?
0: Molt oli.
1: Molt oli.
0: Uh-huh. Això no és de l'estil del Dax, però jo molt oli.
2: He fotut una gota d'oli perquè va car, saps?
0: Bueno, però després es reprofita.
2: Sí, avui tant.
1: Molt bé.
4: I ara sí, una cançó que t'agradi.
0: Aviam, del Joan Dausà, jo què sé, la Judit.
1: Oído, cocina.
3: Oído.
4: El Segal, potser? O ho és? La Llobeta, no, el rector...
0: Espera.
2: Collons, ha dit la Judit.
0: No, que ara parla de vins.
3: Parla del vi.
0: Espera't.
4: Déu-n'hi-do, els que tenen també aquesta gent. Rau, puresa. Tenen picapoll, i... també. Molt bé.
0: Vi negre, espera, eh? Aviam si m'ho he equivocat.
1: D'on són aquests vins?
2: Ho és de Coll Baix, potser?
4: Coll Baix, Xeller Molí.
3: Quina entrevista més dinàmica, eh?
2: La Llobeta...
3: Que dinàmic, no?
4: Pim-pam.
1: Això d'on són? De quina terra?
4: Pla de Bages.
0: Pla de Bages. Vi... Bueno.
3: I si no, ja el direm al final del programa, si el trobem.
4: Un merlot. Jo t'ho dic. Molt bé, Sandra, doncs moltes gràcies per aquesta visita fast.
1: I iniciativa.
4: I això, i endavant.
2: I molta sort.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
5: Passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la masovera, la masovera. Oh, lai, lai.
2: Com diu el Capell, bueno, va, fot-li. Què, Capell? Què vam fer aquest cap de setmana?
3: Bueno, recuperant una mica de totes les festes majors de Caldes.
2: Bueno, jo només vaig baixar dissabte, això amb tu. No, diumenge, ja m'has tindrà prou. Se'n recordarà tothom.
3: Menys mal que només vam baixar diumenge.
2: No, tu vas baixar dissabte. També,
3: jo dissabte. Jo vaig fitxar tots els dies.
2: Que ja que vas baixar dissabte, crec que vas aprofitar, no?
3: Ja que estava per Caldes i aprofitant que fèiem el... Les patates guisades amb costella de porc.
2: Estufades. Patates estufades.
3: I què he dit? Esqueixades?
2: No sé què has dit.
3: Estufades. Vaig anar a comprar, doncs, això, la ceba, el tomàquet, tota la... per fer el sofregit, allà a Can Fruitós.
2: Molt bé.
3: Que ja i després tu em vas concertar l'entrevista amb aquesta gent de, que són Agrovitae de Caldes.
2: Agrovitae.
3: Que són, que es dedica al cultiu de productes d'horta i de fruita, ecològic, quilòmetre zero, que tenen parada al mercat local de Caldes, els dimarts i dissabtes.
2: No, els dissabtes,
3: no, els dissabtes estan a Castellterçol, oi?
2: Castellterçol, sí.
3: I tu, Ferran, has dit que estaven a Lliçà, també?
4: El diumenge.
2: El diumenge a Lliçà. Val.
3: Bueno, és un...
4: Ara no em facis dir si... El... si... Em sembla que és Lliçà damunt,
3: bueno,
4: crec.
3: Bueno, on sigui. Però, bueno, que ja van tenint anomenada...
2: Bueno. Ja,
3: i res, ja. I els vaig fer baixar, bueno, els vam demanar si ens podíem baixar unes patates així per cuinar, i ens van recomanar les Red Pontiac.
2: Molt bé.
3: Està ben pronunciat o no?
2: Sí, Red Pontiac.
3: I res, bueno, són, segons em van explicar, és una patata originària dels Estats Units, de pell com vermell molt fosca i carn de color molt blanca, que és una varietat de les primeres de la temporada, i destaca per tenir una textura farinosa i suau. I doncs, per guisar i per fer el forn o per fer puré, doncs són molt recomanables.
2: Sí, perquè es couen molt ràpid.
3: Correcte.
2: Són de cocció ràpida.
3: Després em faltava la carn, que vaig dir, va, anem a canviar una mica, i vaig anar a petar, recomanació teva, la parada de la carn.
2: Sí, a vegades baixo a comprar. Aquests tenien parada dins del súper del dia.
3: El supermercat del dia, sí.
2: I fa uns anys que van fer botiga allà... a l'avinguda Josep Fontcoberta, 118.
3: Al costat de l'estanc,
2: sí, al costat de... Bueno, l'estanc el coneix, no havia vist mai la carnisseria, l'estanc el coneix.
4: Al ladito de la caixa.
2: Al ladito de la caixa.
3: Ho estic deixant, ja ho sabeu.
2: I, bueno, el producte que li compro no està malament, és producte de qualitat i tenen molta elaboració pròpia. Ja els hi compro.
3: Doncs res, doncs vaig preguntar i vaig comprar una costella de porc, que, bueno, que em van explicar que és, bueno, que és una peça molt gustosa perquè està sota de l'escar magre, i està sota el costellam, i doncs és molt tendre quan es cou.
2: Molt bé. Per cert, el Ferran no va baixar per la Festa Major de Caldes.
3: El Ferran ens va fallar perquè se'n va anar... On vas anar, Ferran? Vas anar allà pel nord, no? A...
4: Vaig anar a Stuttgart.
2: Hòstia.
3: Cartofen.
4: Cartofen.
2: Vas marxar a
3: Cartofen. I què tal? Què ens pots dir?
4: Bé, bé.
3: Culinàriament parlant, tenim algun envejat?
4: No. Gens. Gens.
5: Sí. Jo t'he vist que has tornat més prim, eh? Sí, no t'han donat de menjar, sí. Eh?
3: Mala cara i tot.
4: Mala cara la foto sempre. No es menja malament. Tens la sort de que estàs en una ciutat, suposo, i de que allà doncs, tens els recursos de com a tota ciutat, no?
2: Això sí.
3: Internacional.
4: Però... a tota ciutat on veus un Zara també hi ha un McDonald's, doncs aquí és el mateix, no? Perquè els centres purs de les ciutats és una miqueta... si aixeques el cap i pots dir, hòstia, estic al Passeig de Gràcia, o estic a Stuttgart, o estic a Londres, i tot,
3: bueno,
4: és,
3: però,
4: tot és igual.
3: Però algun restaurantet d'aquests, no?
4: Hi ha restaurants, i sé que hi ha molt bons restaurants, molt cars... I llavors hi ha la cuina típica de la regió, de Baden-Württemberg, no sé com es diu exactament, tota aquella regió d'allà, que pues és, la cuina és bastant apreciada, representa.
2: Sauerbraten aquell, no ho vas provar, allò del Sauerbraten.
4: El que ells sempre és aquest típic plat, no? On hi ha col...
2: Tot estufat allà.
4: Com en diuen, d'aquest tipus de col... Té un nom, això, diu.
2: Sí, no, el goulash, no, l'altre.
4: Sí, sí, tipus
2: goulash. Sí, no, el Brussel·les.
3: Col de Brussel·les, bueno, és Alemanya, però pot ser Bèlgica també, no?
4: Col de...
2: Sí, és com un goulash, no
4: una
2: sé.
4: Una col, aquest, una videocol. Sí. I és això, no? I foten la col aquesta. El, un parell de...
2: Sauerkraut. Sauerkraut.
4: Xucrut.
3: El xucrut.
2: Correcte. El xucrut, però ells li diuen Sauerkraut.
4: Xucrut. Total, que foten això en un plat, un parell de patates com bullides, amb sí, una mica de farcit a dins, com una carn, com una patata d'Olot, que no li arriba ni a la sola de les sabates, però bullida, més o
2: menys. I el, no? Les plats en aquell no el vas provar?
4: I llavors el típic garró, no? El codillo, que diuen, per aquí, no? El baraó, o
2: sí, això
4: un
2: és el,
4: tros de...
2: Ainsbjörn.
4: Collons, el Joan. Sí, tio, és com
3: la toca,
4: és com el Herr Flick, ja, tio. Herr Joan Flick.
2: És el que has d'aprendre primer, eh?
4: I això sí.
3: El és... blanc, com es diu aquell?
4: El Riesling.
3: Aquest també és... Vas provar, no?
4: Però el Riesling és...
2: Sí, és més...
4: Jo diria que és més tocant cap a... És França, potser? França bon, tocant
5: tot
4: a
5: aquest,
4: Suïssa, aquell, sí, aquell tros d'allà.
3: Com la clau és.
4: No,
3: sí,
4: no ho sé, eh?
2: Freno, no sé.
4: Bueno, total, que pots menjar més o menys
2: bé, però... I allò, la cosa aquella que es diu Sprasle, que és... Jo ho vaig provar i és que és la cosa aquella que és... És la pasta, saps? No. Pasta feta... Bueno,
4: no puc dir, vaig menjar amb un...
3: Sí, vas anar d'aquests...
2: És un plat de pasta i porta ceba...
4: O sigui, menjar coreà.
2: Hòstia.
4: Amb un vietnamita. Vam estar als pavellons... Coincidia que era l'últim cap de setmana de l'Oktoberfest.
2: Ah, bueno, així vas anar a l'Oktoberfest.
4: Vam anar...
2: A veure cervesa i a menjar bretzels.
4: Hi ha les cases de cervesa amb uns pavellons que són immensos, de fusta dins, que tot el dia canten, ballen i mengen i beuen.
2: Codillo, bretzel i Hot Garden.
4: Bueno, ja està. I després a veure cotxes, sobretot, i museus de cotxes. I un poble molt bonic que està a prop de... Que s'ha de dir que Stuttgart és molt bonic perquè és una ciutat molt moderna. Manté alguna cosa tradicional, però el com conviu lo modern amb lo tradicional, i això és espectacular, molt verd, molta natura, amb transport públic brutal, pots anar a tot arreu amb aquests trens, que és acollonant, la gent molt tranquil·la, molt educada, i vam anar a visitar un poblet que es diu Slingen, que allà hi ha unes vinyes que toquen en el riu Neckar, que és el riu que travessa Stuttgart. I és curiós, perquè no ho diries mai que allà hi ha vinyes, i et trobes uns turonets amb unes vinyes precioses, amb uns castellets i uns palaus molt xulos.
3: Va, l'entorn bucòlic.
4: I amb unes bodegues que la gent a les tardes, a partir de les 3, ja van allà a fer copetes d'un vi espumós que fan, que els, amb això també els n'hi podríem ensenyar una estona.
2: Sí, perquè aquest l'he trobat. Winzerhof Schindlen Seco.
3: És el que t'he dit abans, tio.
4: Aquell que et vas veure aquell dia.
3: Bueno, en general que bé.
2: En el Vivino no tiene ni valoraciones.
3: Has anat a comprar el Porsche en el final.
4: Sí, ja el tinc, ja.
3: L'han de portar, no?
4: L'han de baixar, sí.
2: Bueno, doncs ara farem una recepta típica catalana, el Corpus, que també porta... No porta codillo, però porta costella i sí que porta la cartòfen, perquè són cartòfens estufades amb costella de porc. Patates estufades amb costella de porc. Va, som-hi.
0: La recepta del Corpus. Dam, dam, darararam, dam, darararam,
4: dam, darararam. Dam, dam, darararam. Doncs aquell quilet de patates esbocinades que ens ha portat el David, de la raça... Quina raça?
3: USA. Red USA.
4: Red,
2: la farem servir per fer unes patates
4: fet,
2: estufades...
4: Tota amb... la patata deu venir de USA, no?
2: Tota.
4: No,
2: Joan, bueno, no quasi tota. És que aquestes així són tot
3: Pontiac.
2: Híbrids.
3: Es deia Pontiac.
2: Híbrids de patates d'Estats Units, però que sí que ja fan plantacions aquí.
4: Doncs
2: són
4: un quilet,
2: que van sortint d'allà.
4: Un quilet d'aquestes patates per esbocinar.
2: Espera, que no hem dit on trobem la recepta, no? És la recepta 805 del Corpus, que és a la pàgina 488, sí. I en el llibre antic del Ferran és a la pàgina 316.
4: 316.
2: Som-hi.
4: a sota de les patates emmascarades.
2: Que algú tenen que veure.
4: Doncs això, un quilet de patates esbocinades, 400 grams de costella de porc, sempre que puguem fotre doncs, un duroc o un ral de vinyó, doncs, collonut, una ceba que trinxarem, dos tomàquets també per trinxar, dos alls també per trinxar, oli, una miqueta de llard, sal, pebre i aigua. Per fer la picada farem una picada d'alls i julivert. I l'elaboració, en una cassola amb oli i llard, fregiu la costella fins que estigui ben rossa. Tot seguit, feu un sofregit ben concentrat amb la ceba, l'all i els tomàquets. Afegiu-hi aigua, deixeu-ho bullir i afegiu-hi les patates. Salpebreu i en l'últim moment afegiu-hi la picada. En quant a les variacions, es podria fer també amb costella de vedella, es podria substituir la patata pel moniato blanc. Hòstia, Joan, no havies sentit parlar mai del moniato blanc?
2: No.
4: Jo tampoc. S'hi poden afegir bolets, s'hi pot afegir conill a més de la costella, i altres noms, o com alguns poder recordaran o això, doncs les típiques patates amb suc.
0: El fast food.
3: Bona tarda, senyors. Avui hem fet un petit atracament a la ràdio, però hem trobat un mític de Sant Feliu, àrbit de bàsquet, alma mater de la ràdio, col·laborador d'un Codines, etc, etc, el senyor Pau Ibars.
6: Bona tarda i feliç atracament que m'heu fet aquí fora.
3: Com estàs?
6: Molt bé, molt bé.
3: Perfecte.
6: Encantat d'estar al Parall Fonda per segona vegada. O...
3: I espera't.
6: Espera't.
3: Ets com el comodí.
6: Sí, quan... exacte. Passa, un plaer. Digues, va, dispara.
3: Comencem? Va, ets cuinetes o prefereixes que et cuinin?
6: Prefereixo més aviat que em cuinin.
3: Què mai falta a la teva nevera?
6: Per dir alguna cosa. Formatge blau.
4: Ara és quan hauries de dir...
3: Ara de dir, no? Pel formatge no blanc...
4: No és blanc el formatge.
3: Un dia ja us explicarem...
6: La intrahistòria.
3: Correcte.
6: D'aquesta pregunta.
3: Quin serà el teu plat estrella?
6: Llagostins al forn.
3: Per tant, mar o muntanya, ens quedem...
6: Més en mar, sí.
3: Lloc i restaurant on et trobaríem quan volguessis desconnectar.
6: Quan volgués desconnectar.
3: Allò que dius... aquí m'oblido dels problemes.
6: Buah, perdó, m'he quedat super en blanc. Això en Xavi tallarà i ho escurçarà una mica.
4: Vinga, un dia t'he trobat el castanyer, pot ser?
6: No.
3: A la Leila.
6: Clar, és que et diria Cantalet, però per desconnectar no Cantalet, però m'hi trobaríeu a Cantalet.
3: Bueno, va.
6: Però tira. Si m'il·lumino ja d'allò. No, sí, ja està.
3: Ara.
6: No és un restaurant, però és un lloc molt xulo d'anar, que és a l'Observatori Fabra. Sopars amb estrelles a l'Observatori Fabra. Ah. He anat dues vegades a la vida i no em faria res tornar-hi. Segurament hi tornaré.
3: Recomanable.
6: Sopars amb estrelles.
3: I un plat memorable que hagis menjat?
6: Un plat memorable... les galtes del Paco.
3: Correcte. Que per sèrie diem novetats, d'aquest sentit. Eh?
6: Diuen.
3: Un plat per oblidar.
6: Per oblidar? No. És que jo soc molt omnívor, vull dir, m'agrada bastant tot.
3: Ets fàcil.
6: Però sí, amb poca cosa m'acontento, diguem-ne.
3: Doncs quin és el plat o ingredient que detestes i no pots amb ell? Algun hi haurà, no?
6: Sí, no soc molt fan... No sé què, no sé... De les endívies, per dir alguna cosa.
3: Aliment més estrany o exòtic que t'hagis posat a la boca?
6: Estrany o exòtic? A veure...
3: O llafiscós o escarós?
6: Bueno, algun, com es diu, algun grill, algunes coses d'aquestes.
3: Hòsties.
6: Està por ahí que...
3: Ja t'ho regalo.
6: Sí, també.
3: Ets més de cervesa, vi o cava?
6: Vi.
3: A favor o en contra de les estovalles?
6: A favor, per guarnir la taula. Vull dir, per vestir la taula, vesteixen molt bé les tovalles.
3: Correcte. Què valores més del servei d'un restaurant?
6: Què valoro més? El tracte i la rapidesa, diguem-ne. O sigui,
3: correcte.
6: Que estiguin pendents i que no t'hagis d'esperar molt.
3: Molt bé. I per acabar, la truita amb ceba o sense ceba?
6: Amb ceba, i tant.
3: Doncs, senyor Pau, moltíssimes gràcies. I fins aquí el fast food d'avui. Bon profit i, com deia el capità Siam, els petits àpats són poderosos.
6: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
7: This is the Rocksteady Beat on a Ruthless Style.
0: L'agenda quinzenal.
4: Doncs sí.
2: Tornem a estar amb caps de setmana plens de coses, perquè va fer uns dies de mal temps, però bueno, ha sortit el sol i tothom vol sortir al carrer. Sé que aquest divendres 16 d'octubre, no, David? Tornaràs a baixar per Caldes.
3: Tornarem a... Però ja no ho sé, eh? Ja el meu cos no sé si pot més. Però, bueno, hi ha l'Octoberfest, que es fa a Caldes, que, de fet, Ferran, tu podries anar com a ambaixador, quasi, perquè és la festa alemana.
4: Per què?
3: Ui, doncs...
2: Ara que
3: ja saps... I res, doncs, allà al Parc de Cat Rius, doncs, tot de tipus de cervesa alemana... Però va amenitzat amb menjar típic també de...
2: Suposo que hi haurà això, uns bretzels i uns sucros.
3: Tot el que has dit, però... Això que... I música i...
4: Però això... O sigui, la cervesa que posen aquí baix serà cervesa alemanya?
2: Sí, no sé quina cervesa és, però...
3: Tot tipus de cervesa. Home, suposo que ja depèn de la zona que hi hagi, hi haurà un tipus d'altres.
2: Que hi havia Estrella o així, però hi havia també... l'any passat hi havia alguna lager.
4: Alguna cosa d'allà?
2: Sí. Sí que n'hi havia. No, hi havia... És veritat, si l'any passat vam baixar amb el Xavi Serrats, hi havia tres tipus, una lager, una fosca i una altra torradeta. Sí, l'any passat hi havia... No sé si és Hoegaarden Garden o que ho busqui, que toma, però li he dit que ho tingués preparat, però com sempre no té res preparat.
3: Ja comencem.
2: Però bueno, això és el divendres 16 d'octubre.
3: Sí, aneu a beure cervesa i el que
2: a
3: us posin, ho posen.
2: A partir de les 7, l'Octoberfest al Parc de Can Rius, a Caldes de Montbui. Molt bé, què més trobem aquest cap de setmana? Crec que el 17 i 18 fan alguna de coques, potser?
4: Sí, fotem molt de propaganda de Caldes, eh?
3: Massa, sí. Bueno, potser massa.
2: Vam dir que retallaríem una mica l'expansió d'anar a fer fires a fora. Clar, el que ens queda més a prop és el que hem de dir, no?
3: Sí.
2: Ara, a veure, d'aquí, ja.
3: Algú fan bé, també, aquesta gent. No masses coses, però...
4: Bueno,
3: però... I també recordo que també tenen la cap buitada, no?
2: Clar, és capbuitada, sí. No sé si hi ha més...
3: Això és pel matí, que fan una torrada. No he anat mai.
4: A on?
3: La capbuitada.
4: Bueno,
3: ni fa falta, oi? Ni fa falta.
2: Però va. Què és això de l'escoca? Què és?
4: Doncs mira, la 27a Festa Gastronòmica de la Coca de Llavaneres. 17 i 18 d'octubre, al Parc de Cal Alfaro, de Llavaneres. Que a més coincideix, que això no ens havíem fixat, amb la 12a festa de la sembra del pèsol garrofat.
2: Mm.
4: Llavors aquesta fira està allà de Sant Andreu, comença el dissabte dia 17, es fan diferents activitats per la canalla, com activitats gastronòmiques, també es fan coses, la gincama del pèsol, i diumenge... també es fan cosetes interessants, que és una visita guiada al modernisme a Sant Andreu de Llavaneres, plafons creatius, bueno, i no sé si parlen aquí alguna cosa de la coca, collons, no...
3: Bueno, perquè, si has parlat molt del pèsol,
4: bueno, suposo
3: però...
4: que tot i que el pèsol... Allò és que com que fan coses, vas a Llavaneres i te'n vas a comprar la coca als típics.
2: Però deu haver més d'un
4: forn... Les pastisseries aquestes...
2: Clar, a més d'una pastisseria que deu fer
4: que
2: coques, no?
4: La coca famosa de Llavaneres, que realment és bona. És molt bona. I, bueno, anar fent propaganda de coses del Maresme, també, eh? Ja veieu que...
3: Home, el pèsol, vosaltres que sou entesos, és molt apreciat, no?
4: Sí, però... Compte que, o sigui, que diuen aquí és la sembra del pèsol, eh?
2: Clar,
4: la sembra.
2: Clar, ara.
3: Ah, que ho preparen per...
2: Ara el planten, sí.
3: Per després.
2: També no ens queda tant a la vora, però el 24 i 25 d'octubre hi ha la Fira de la Castanya de Viladrau, que això és molt maca, també.
5: Bueno, que aquesta fira només s'hi pot anar el 25.
2: Només s'hi pot anar el 25,
4: perquè
5: el 24 a Sant Feliu.
4: Clar,
2: va, clar. Bueno, clar. Sí, el 24...
4: Xavi, que està al cas.
2: Molt bé, Xavi, que ja... Bueno, tal com hem dit a l'entrevista, no? Hi ha les jornades interculturals, com hem parlat amb la Sandra, que això són el 24, ja hem dit.
4: 24.
2: Ho recordem, fem una crida un altre cop, per si algú es vol apuntar. a fer algun plat típic del seu país, sigui...
4: Si alguien se quiere apuntar...
2: A fer un plato típico de su país.
5: Algún plato típico de Castilla.
4: També.
2: Bueno, això no, és el 24, hem dit.
4: Hòstia, hi ha, clar, unes migues, coses d'aquestes. Que...
2: Sí, això també.
4: I després...
2: I el que dèiem, bueno, la castanya, això ja degustació de tàpats i plats de proximitat amb castanya i productes de tardor. I...
4: Anar a visitar la residència dels Urdangarín, no?
2: Sí, hi ha l'espai Montseny, que parla de...
4: I aigues.
2: Sí, per això hi ha una exposició visual sobre les dones d'aigua, bandoleres i bruixes, bueno, coses d'aquestes així. I ara comencen moltes fires de bolets, ¿vale? Però bueno, com tenim preparat...
4: Ens reservem.
2: Tenim preparat cosetes.
4: Ens reservem pel programa dels programes.
2: Ja parlarem d'aquestes coses.
3: Com ho tens, tu, això d'anar a buscar bolets?
2: Aquesta setmana començarem ja a buscar per aquí la zona, aviam què trobem. Ja,
5: jo tinc dubtes, eh?
2: Bueno, jo ja sé de... que per aquí hi ha, nous de Reig i algun soreny per aquí.
5: No, no, jo consells per a la Cerdanya. Què ets a buscar, com buscar i...
3: Tu sempre vas a per allà, eh?
5: No, aquest cap de setmana pugem.
2: Jo et diré que has de buscar el bosc.
5: Ah, gràcies. Sí, és que sou molt, molt tancats, eh? Sou massa tancats.
2: Jo tinc dos llocs a la Cerdanya que ara ja també deuen estar...
4: No fotis com els de Sant Feliu. Que busquem rovellons a sota de les alzines. Estàs al cas?
5: Molt al cas.
4: Vale.
2: Doncs aquí les recomanacions.
5: No.
2: No?
5: Fins aquí l'agenda.
2: Fins aquí l'agenda, molt bé. Xavi, avui estàs a tope, eh?
3: Hòstia.
2: No nota.
4: Si no fos pel Xavi o el Barco...
3: Avui s'enfonsa.
4: Ui, per cert, estem a les recomanacions o a l'agenda? Què has dit tu?
2: L'agenda?
3: Estem a l'agenda.
4: Doncs va.
0: Les recomanacions top.
2: Avui de recomanacions, fa uns 15 dies o així, nosaltres teníem un grup que ens dèiem els esmorzars del dissabte i el vaig voler tornar a recuperar. Aquests dos poca vergonyes, anava a dir, però no els passaré tampoc. Aquests senyors Paradifonda no estaven en aquest grup i els he posat i vam voler activar un altre cop. I ara hem decidit que us recomanarem cada 15 dies un lloc que provem nosaltres per esmorzar. I just, aquesta setmana, dona la coincidència, que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla, que vol preservar i divulgar aquesta tradició.
5: Mort al branx.
2: Tan nostrada. Mort al branx, molt bé. Jo amb aquest grup li volia dir mort al branx, però no em deixen. Seguirem dient-li esmorzar del dissabte. Per cert, Xavi, que si et vols apuntar, t'hi fico, també.
5: Jo els caps de setmana, els matins, ja, estic dormint.
4: Els té hipotecats, que se'n va la setmana.
2: Jo som un grupet que ja érem dos o tres, quatre segons al dia, cinc. Hi ha un altre grup per aquí, Sant Feliu, que sabe que també fan esmorzars, però aquests són més d'anar diumenge, les eren més el dissabte. I això. I per començar, vam començar per aquí la vora, el més típic que puguem anar, que és carn a la brasa i això, perquè vam dir no farem que fa algun plat arabolat, que justament és la borda, que el nostre amic David Capell el coneix molt, però no ens va acompanyar. Perquè David Capell... El David Capell estava dormint o encara no havia arribat de festa, no, de que el dissabte, sí, divendres es va fotre un bon àpat a algun lloc.
3: Ah, molt recomanable, correcte.
2: Però bueno, ja parlarem després, si vols, d'aquest. Doncs vam anar a la Borda esmorzar, que és un bar d'esmorzar típic, d'esmorzar de Forquilla, fa esmorzars i dinars, de dilluns a dissabte. Dissabte fa dinar, també? No, dissabte no fa dinar.
3: Dissabte no. Només fa esmorzar. A les 12 tanca i...
2: Bueno, ja pot tancar allà, perquè t'he de dir...
3: Però obre molt d'hora, eh?
2: T'he de dir que el dissabte que vam baixar estava a rebentar, aquest dissabte.
3: El senyor Òscar Roc ja s'hi deixa la suor i les ganes i la feina i els crits que et fot.
2: Sí, abans, voler...
4: abans es feia allò que en deien fent espectacle, que es feia molt.
2: I fa esmorzar espectacle.
3: Esmorzar brasa espectacle.
2: Hem de dir que dissabte es va comportar bastant, però el tio s'ha recordat del que havia menjat cada un, el tio.
4: Sí, totalment.
3: Ja és bo, ja és bo.
2: I l'únic que vam voler fer brasa, però bueno, aquí l'amic Dac sí que es va demanar algun plat més, algun platillo més elaborat. Jo vaig fer un mig i mig de botifarra blanca, botifarra negra. Els nostres companys en Sergi del Valle va fer... No, en Sergi va fer xai.
3: I cap i pot, i calles, no vau menjar, perquè...
2: Sí, en Jordi Vilardell va menjar... Què va menjar? Cansalada aviada. I aquí l'amic Daxi, que va fer mitja de galta.
4: Vaig demanar una galta guisada i un cap i pota.
2: Un cap i pota. Què és de dir del cap i pota?
4: Cap i pota, direm, correcte. I...
3: Doncs correcte.
4: I aprovat. I ja està, aprovat. La galta...
2: Estava bé.
4: Està bastant bona, la veritat.
3: Tot molt light, no, per això?
2: Sí, els plats estaven, els plats estaven correctes, sí. Pel preu. La veritat que pel preu va sortir molt bé, amb vi i cafès. No vam arribar... Bueno, Dax va voler pagar una mica més, però sembla que no eren ni 12 per cap, quasi. I això, i cada 15 dies intentarem recomanar...
3: Al final, la qüestió és passar una bona estona.
2: Sí. A més, nosaltres érem els esmorzars de dissabte, la C5917, li dèiem. Perquè volíem fer tot el que són restaurants de la C59 i sortir una mica cap a la C17. Mm. I per aquest dissabte ja en tenim un altre preparat. Que aviam com quedem. I ara un restaurant així top que tenim aquesta setmana ens el recomana el nostre amic Capell. On vas anar, Capell?
3: És que no se'n recorda.
2: Se'n recorda? Hòstia,
4: puta. Quina gresca, tio.
3: Era el compartir.
2: El compartir.
3: Correcte, el germà petit del disfrutar.
2: Del disfrutar, molt bé.
3: Vam fer un menú de migdia, però un menú degustació molt complet, tot s'ha dit, molt bo. També t'haig de dir que em vaig quedar amb gana.
2: Amb set no, oi?
3: Set no. Set va haver-hi un maridatge fins a... Mai s'acabaven aquelles ampolles. Blanc i negre, i anar fent...
4: Però vas quedar amb gana per què? Perquè els plats eren justos, perquè abans de que...
3: Perquè anar... és molt petit, és pitiquini d'aquest, molt així, molt pijet i tal, però noi, que sí. El més gran eren les espumes de meló i espumes de no sé què.
4: El barato, sí, però... gros, però... No,
3: aviam, bo, com a experiència bona, vull dir... bona, però una mica escàs. El local és xulo, tot s'ha dit que els cambrers molt simpàtics i joves. I, bueno, recomanable, què vols que et digui?
2: Collons, tio.
3: No, vull dir, sí.
2: Explica algun plat o alguna cosa, macho, sembles ja...
3: I ja està. Però, bueno, mira, ja puc dir la pijada que vaig anar i ja està.
4: Molt bé. I preu, però... aproximat?
3: És que, la veritat...
4: M'han convidat, no?
3: M'han convidat, correcte. I això...
4: I no direm qui?
3: Això és el més bo... No, això no es pot dir. No es pot dir el pecador.
5: Hòstia, jo vull saber.
3: No. El pecador no es pot dir.
2: Ja t'ho direm fora d'antena.
5: Si voleu, tanco el micro al Capell i que ens ho digui.
3: No. Sóc un tio important, eh?
5: Ja et veig, ojo, eh? Ja et veig, ja. Aquí, no. Aquí serà això el palco del Bernabéu, tu, el Capell.
3: Però, bueno... No serà el disfrutar si és més... Encara és més pijimini o no. Però, bueno... Correcte. Però, no però clar, allà al final, amb la tonteria... De 180, 250 per cobert, segur que no va baixar, jo.
2: Opa, sí, estava buscant, aviam, restaurante, calendario, quines somos...
3: Crec, però... aviam.
2: No està ni el menú.
5: Faig un dia que també portes més bus, saps? Allà dius, no, vaig amb més bus.
3: Aquest és el convidat. No, ja va estar bé, mira, ja puc dir que he anat allà. Però, bueno, tampoc no creieu que... Hagués disfrutat més a la borda, quasi, que no aquí, eh? Ah, va, ah, va. És diferent, però és així.
2: No està de xalar miel per la boca de l'asma.
4: Molt bé.
2: Tenim temps, tenim? Encara, no?
5: Sí,
2: podem tenim. Parlar, no és recomanació, però podem parlar...
5: Jo en tinc,
3: Novetats, no?
2: És una recomanació.
5: Jo en tinc.
4: Paraula de Déu.
5: En tinc sobre dos.
4: Ostres.
5: Una, que hi repeteixo aquest dissabte, restaurant de la Cerdana, Cerdanya Calxena, restaurant típic, antic, de famílies i,
2: sí, una borda.
5: I l'hòstia, però més ben fet. Molt i que bé. Pagues una mica més, també.
2: Bueno,
5: i...
2: és que allà t'arrissen, sí. Allà dalt.
5: Sí, però
2: és igual
5: bueno.
2: El que facis, però t'arrissen una mica.
5: I l'altra recomanació més cultural, que també es va menjar, sobretot si ets menor de 35 anys. Crec que el Capell ja no hi passa, però...
2: ho intentem fer, però...
4: El Capell no, però el Joan i el Ferran sí, no?
5: Exacte. Al Liceu fan descomptes per menors de 35, que totes les entrades valen 35 euros. I està molt bé. I vam anar a veure una òpera, Aida, per 35 euros a les localitats que valen 350 euros.
3: Collons.
5: I allà hi ha catering a la mitja part, que hi ha diferents menús, i estava prou bé. Una truita de patates amb dos croquetes de ceps i un pa amb tomàquet, i estava bo.
2: El menú entra?
5: No, llavors pagues 15 euros a part. Dic, pel menú aquest.
2: Em deixes el carnet i em vaig passar per tu, eh?
5: Que això són recomanacions. Una és més per joves, perquè no sé si us voleu gastar ara 200 euros cada una en una entrada per anar a veure òpera, però...
3: No, però vols dir que no passaríem per 35 anys?
5: Jo crec que si et poses aquí una mica de cabell, si te'l deixes llarg...
2: Si et fas passar de pubilla, com hem dit abans... Doncs això no és una recomanació, però tenim notícies, oi?
3: Espera, exclusiva.
2: Bueno, exclusiva, que ja ho sap tot el poble, però sabem que en Paco torna a cuinar a les cuines d'aquí al poble, i per lo que ens
3: ben
2: han
3: tornat.
2: Dit...
3: Ben tornat.
2: Torna i se'n va al Vidal. El vam anar a parlar l'altre dia amb ell, el Ferran i jo, i el tio sí, està tot convençut de que va amb el Xau, va dir el Xau, que aquest home té una entrevista
4: el gran,
2: també.
4: El gran emperador Xau.
2: Sí.
4: Ho ha fitxat.
2: I bueno, aviam com li
3: va. Xau primer de Sant Feliu, no? L'anomenarem.
2: Sí, sí.
4: No, ens fa molta il·lusió, també. Sí. I és el que
3: bueno,
4: diem sempre,
3: obrirà,
4: no?
3: Que obrirà una mica...
4: Que s'obrin coses amb cara i ulls, en principi, és el que té que
3: Molt
4: ser.
3: La seva idea seria una mica la cuina...
4: Que feia,
3: tradicional, ben feta, amb productes frescos.
4: Ara haurem de veure si hi ha un punt de trobada,
2: sí, de trobada perquè,
4: entre l'emperador i ell, i
2: clar,
4: que tothom se senti còmode.
2: A l'emperador i al lloc on està, clar, també dona peu a que es cuini per més gent. També, clar.
4: Sí.
2: Ell era més
4: també,
2: de...
4: També una cosa que pensàvem l'altre dia, no? De dir, tot això ha d'engegar quan la plaça ja estigui acabada, activa i
2: sabem
4: tal.
2: Sabem que aquesta setmana i... estava per allà el Paco i tal, però pel que va dir començaria a principis de novembre, que més o menys la plaça entenem... Mira, podríem...
5: Però ja tenen terrassa, no?
2: Tenen terrassa, però...
5: Ara ja, vull dir, els bars ja comencen a tenir terrassa.
4: Jo crec que és provisional, allò.
3: I el dissabte també s'ho cobren.
4: I la configuració de la terrassa no sé exactament com serà, però l'altre dia ho comentàvem una miqueta.
2: Clar, no sabem si els cotxes passen per allà, no passen...
5: En principi sí, però ja es veurà.
4: També esperem que hi hagi un cert ordre i una mica de... No? D'harmonia.
2: Que tothom ho faci bé, eh?
4: Exacte. Més val poc i bé, no? Que molt i de qualsevol manera una miqueta...
3: Tot ordenat, ordenat i net.
4: Era com el que hi havia fins ara, potser, no? O sigui, estaria bé que no tot s'hi volgués. Aleshores, aquí tothom pugui tenir les mateixes oportunitats.
3: Seria bo també que hi hagués una harmonia de mobiliari... Clar. Entre totes les terrasses
2: bueno,
3: i una mica de...
2: Aviam, en aquest cas crec que sí, perquè és... Del
4: però
2: mateix,
4: no ho sabem.
2: Del mateix amo. Però bueno, clar, no sabem. Tampoc no sabem si la panaderia que obren allà també tindrà terrassa, si serà forn degustació.
4: També haurien de... Sí, això també. Degustació també haurien de poder tenir.
5: O no obren un forn de pa?
2: Al mig, entre la plaça i el...
5: Al costat del Peliplomes.
3: L'obrador de Can Brianes.
5: Molt bé.
4: El forn de Can Brianes.
5: Molt bé.
2: No, Can Brianes, no. Cabrianes, tio.
4: Forn de Can Brians és una presó. El forn de Can Brians està dins una presó,
3: pesats,
4: la cuina d'una presó. Sí.
2: I també dir que, pel que estigui interessat, el bar de futbol també hem vist que està...
4: Ostres, és veritat.
2: En visitació, que estigui interessat a fer...
4: No tenia entès que l'actual... que el portava...
5: L'Alberto.
2: Fins al final
4: d'any.
2: No, però l'altre dia ho vam veure anunciat a les xarxes socials.
3: Ja estem buscant ja un substitut o algú que ha interessat en agafar-lo.
2: L'Alberto ja deu tindre alguna altra idea ja de fer o alguna cosa. Aquest no para, tampoc. Aquest home també té una entrevista, eh?
3: L'Alberto?
2: Sí, no? No, podem riure un rato aquí més. O dues.
3: I per què no l'agafeu vosaltres?
2: Sí, ara estic ja per liar-me a fer...
3: El Xavi, no ho veus o què?
5: Jo ho veig superbé, en un altre local, però...
2: Amb en Xavi ja tenim idees, això sí.
4: Molt bé.
2: Com anem de temps, Xavi?
5: Queden 4 minutets.
2: En 4 minuts, teniu alguna cosa més que recomanar?
4: Jo ara mateix...
2: O ja podríeu anar pensant quin plat podem fer per la jornada gastronòmica.
3: Ja està pensant que jo la jornada gastronòmica no hi seré.
2: Tu tampoc?
3: Jo aniré... Me'n vaig a Bilbao.
2: Ah, és veritat, si estàs a Bilbao.
3: Vaig al País Basc a fer jornades gastronòmiques.
2: Un monogràfic, no?, a Bilbao.
3: Allà m'emportaré estar al micro.
2: Ahí va la hòstia.
3: Ahí va la hòstia, Machi.
2: Llévatelo, que anda, que no lo vas a perder, tu.
3: Que passa que menjar menjaré, però sortir també sortiré, llavors...
4: No, no saps on estarà el punt, no?
3: No sé on estarà el límit o el...
2: El casco velo d'allà a Bilbao, te vas poner fino.
3: No, però ja tenim encarregat uns bons patracots de carn. Collons. I ja passa el cap de setmana.
2: Molt bé. Què feu, casa rural?
3: Però la veritat, no ho sé.
2: No tens ni idea, no? Tu
3: vas, penso que fem un Airbnb d'aquests.
2: Tu vas d'allà...
5: Molt local, eh? Un Airbnb.
3: Bueno, és, no sé...
5: Turisme responsable.
3: Aquest, no sé. A mi em diuen, has d'anar allà, vaig. Jo vaig a l'aeroport.
5: Fas el bízum a qui toca i cap allà.
3: Vaig el divendres a l'aeroport i ja, d'algun lloc em portaran.
2: Molt bé, no et deixis el passaport. No, ja. Que va, creus dos països, eh? Creus Espanya i te vas cap al País Basc.
3: No, ja estarà bé. Ja cuinen bé, també, aquella gent.
2: Aquella gent, sí. I si aneu a fer...
4: Ja ens fotrem algun encàrrec, no?
2: Sí. Bueno, sí, ja ens podríem deixar.
3: No, no m'encargueu gaires coses, que ja sé on anirà a parar.
4: Amb alguna coseta, ens hauries de baixar. Jo us he portat carquinyolis...
2: Sí, el que passa que jo...
5: Molt alemany, no?
4: D'Alemanya. Home, Xavi, no es diu això.
2: Jo avui no podia arrossegar perquè just avui...
4: Carquinyolen de Stuttgart i xocolata.
2: Just avui m'han tret un queixal.
3: Tortonov.
2: Suposo que es nota una mica que parla més papizot. No. M'han tret un queixal i no puc arrossegar fins d'aquí 24 hores.
3: Això sí, que haurien d'instaurar una mica aquí, fer un pica-pica.
2: Home, clar, aquesta és la idea, aquesta és la idea, tio, però no acabem fent-ho.
3: No, és que no me'n recordo mai. Per això...
4: Avui m'explicaven que antigament es havia fet, bueno, antigament, fa uns anys es havia fet un programa de ràdio aquí a una codinenca que es deia Endívies.
2: Doncs ho farem. Va, que ens diu a fora ja aquest home.
5: Eh? Bueno, pots acabar d'explicar la història.
4: Ah, que em tallava, ara, aquest.
5: Més o menys.
4: Que feien un programa que es deia Endívies i el feia el Josep Casart i el David Baret. I a totes les, a tots els programes que van fer sempre hi havia whisky. Un gotet per cada un i un gotet pel convidat. Que ho sapigueu.
5: Quan fèiem el sac de gemecs, sempre portava cerveses jo. Allà, va haver-hi un dia que vam fer un debat municipal de les eleccions, que feia jo de tècnic, i allà vaig venir amb tot de cerveses. A repartir tothom, i tothom va mirar amb una mala cara. Em tallant les ales.
3: Però a qui no et mirarem amb mala cara?
5: Em van deixar traumat, jo.
3: No, et ho dic jo.
4: Aquí si portes aigua et miraran amb mala cara. Si portes cerveses, no.
3: Això doncs també. Queda apuntant, no?, per anar amenitzant el programa, també.
4: Clar,
2: sí. Sí, no, la idea és aquesta. Sí, i ara sí...
4: I el dels 20 euros, i el del... No? 20 euros,
3: moltes
4: no?
3: Idees, no, però...
2: No, els 20 euros, sí. Però els 20 euros.
3: Encara... Hòstia, aquest dinet puta setmana me'ls demana, tio.
4: Ah, home, és que...
5: Doncs pues què? Ens veiem la setmana que ve, ja?
2: La setmana que ve, no?
3: 15 dies.
2: Avui ja... D'aquí 15 dies...
3: Va, alguna sorpresa o altra, no?
2: Vinga, i recordeu, el dia 12, res a celebrar.
3: Mai.
4: El dia 12?
5: Ahir. Ja ha passat.
2: Ahir. Bona nit i que vagi de gust.
4: Salut.
8: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
2: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
2: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
2: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
2: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
2: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
2: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
2: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important, electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
4: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
8: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
2: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia.

0: la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, i ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: Ara mateix la tractorada es troba a la Gran Via, davant la seu del Departament d'Agricultura, després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
2: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tractorades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès, la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
5: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
6: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
5: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
2: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
0: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1, missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
7: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
2: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada de

0: definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
1: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumen el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
2: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
1: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
3: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta els salaris.
1: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
4: Notícies en xarxa.
0: És un quart de 3. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
1: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
5: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
6: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
7: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
1: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
1: I, per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
8: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Àngel Belzunegui.
9: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, I després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
8: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
0: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
1: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
0: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
1: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
10: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
11: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló amb escana de 6 per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Escana de 6.
12: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania, i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
11: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milions d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
0: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
0: Gràcies, David Navarro. I ara la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
14: Bon dia, Marta. Triomfa 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
15: Football is you know, it can change very fast, so
16: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
15: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
16: Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
15: You win the big titles and this is we are working every day for that.
14: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
17: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
14: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
19: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
18: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
19: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
18: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
14: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
20: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
20: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
21: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. una llibreta, un rotulador i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dilluns 13 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu engega una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta també a bars i restaurants. 150 pilots participen als renovats dos dies dels singles. La selecció espanyola de trial, amb el codinenc Toni Guillenc, ha decidit no anar al Mundial de Riad.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dilluns 13 d'octubre parlant d'aigua, perquè l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha engegat una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants. Aquest dissabte el Mercat Municipal ha acollit un punt d'aigua per explicar la campanya. En té més detalls la Gemma Permanyer.
2: Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, és el lema d'aquesta campanya que pretén fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta als domicilis de Sant Feliu de Codines, però també als bars i restaurants que, per llei, poden servir aigua de l'aixeta gratuïtament. Un dels objectius que té l'Ajuntament amb aquesta campanya és posar en valor la qualitat de l'aigua i explicar que tota l'aigua que arriba a Sant Feliu prové de fonts pròpies, com són els pous de Llobateres, el Fitó, el Bògit i el Flaquer, i que és bona per beure ja que arriba als domicilis després de passar diversos controls de qualitat. La iniciativa, però, té altres objectius associats, com la sostenibilitat, ja que, entre d'altres, es redueix el consum de plàstic. Ho explica l'alcalde Pol Cabotí.
3: Per sostenibilitat, per reduir els envasos que generem i evitar transportar litres i litres d'ampolles plenes per les carreteres, quan en realitat ja en surt aigua de l'aixeta de cada casa.
2: Només a Catalunya, el 2024, es van consumir 463 milions d'ampolles d'un litre i mig, generant 13.900 tones de residus habitables. La campanya fomenta el consum de l'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també, com dèiem, als bars i restaurants que, per llei, quan es demana l'aigua de l'aixeta, l'han de servir gratuïtament. La campanya Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, compta amb la instal·lació d'un punt d'aigua al mercat setmanal. El primer es va instal·lar aquest cap de setmana i se n'instal·laran dos més els dissabtes 14 de novembre i 10 de desembre. Des d'aquesta carpa s'explica a la ciutadania els avantatges de consumir aigua de l'aixeta i es trenquen mites com que l'aigua de Sant Feliu provoca pedres al ronyó. A la parada s'hi poden fer activitats per conèixer més l'aigua i els brolladors locals i es poden aconseguir o comprar els gots i ampolles amb la marca Aigua de Sant Feliu de Codines.
0: Ens movem de Sant Feliu perquè la 41a edició dels dos dies dels singles ha tancat el cap de setmana amb rècord de participació. La prova de trial celebrada dissabte i diumenge a Sant Feliu ha reunit 150 pilots, el límit de places previst per l'organització. Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació del nivell groc, més accessible pels pilots que fins ara no havien participat de la prova. La proposta ha tingut una bona acollida, com també l'impuls a la participació femenina, amb 7 pilots, entre les quals la campiona del món Berta Bellan i la italiana Sara Trentini. Bàrbara Sagí, secretària del Motoclub Singles de Bertí, en fa una valoració molt positiva de l'edició d'enguany.
4: La veritat és que la valoració d'aquest cap de setmana és molt positiva, tant pel que fa a la participació com al desenvolupament de la prova. Per primera vegada hem aconseguit arribar als 150 pilots i a més estem molt orgullosos d'haver potenciat la participació femenina, que era un dels nostres objectius primordials per aquesta edició.
0: En l'àmbit esportiu, els pilots han completat un recorregut de 50 zones, 25 per cada dia, distribuïdes en dos nivells, en groc i el blau. La competició s'ha desenvolupat sense accidents i algunes zones d'alta dificultat han afegit exigència al recorregut. A més, també s'ha estrenat l'aplicació TEDA Trial, que ha permès consultar els resultats en directe.
4: És cert que algunes d'aquestes zones presentaven un alt grau de dificultat, fet que va aportar un punt extra d'emoció a la cursa. A més, els pilots van poder gaudir d'un recorregut molt, molt atractiu, envoltat d'unes vistes espectaculars que van fer encara més especial l'experiència.
0: De cara a l'any que ve, el Motoclub Singles de Bertí vol mantenir els dos nivells de participació després de la bona resposta d'aquesta primera edició amb el nivell groc. A més, l'organització es fixa l'objectiu de continuar polint aspectes de la prova per millorar-ne l'experiència.
4: De cara a l'any vinent, la nostra intenció és mantenir els dos nivells, groc i blau, ja que ha estat un encert i han tingut molt bona acceptació. Aquesta proposta ha permès que els pilots que fins ara no havien tingut oportunitat de participar els dos dies dels singles s'hi hagin pogut estrenar. Pel que fa a les millores, sempre hi ha coses a polir. De fet, durant la mateixa prova ja vaig anar notant alguns aspectes que podien millorar de cara a les properes edicions, perquè l'objectiu és continuar creixent i oferir una experiència cada vegada millor.
0: Els dos dies de singles arriben així a la 41a edició, consolidats com una cita destacada i renovada en el calendari de trial. La selecció espanyola de trial amb el codinenc Toni Guillén ha decidit no anar al Mundial de Riad, a l'Aràbia Saudí. El pilot codinenc, en un comunicat a les seves xarxes socials, ha denunciat públicament la falta de resposta per part de la Unió Ciclista Internacional, la UCI, a qui acusa de no tenir comunicació amb els esportistes. Així ho explicava el mateix pilot.
5: I, bàsicament, o sigui, la falta de comunicació ha sigut amb la UCI, no? Jo amb la nostra federació, amb la Federació Espanyola, no hem tingut cap mena de problema. El problema ha sigut amb la UCI. Jo vaig enviar un correu pues, dient si hi havia algun tipus de mesura de seguretat pels pilots, pels familiars, si passava alguna cosa, quina responsabilitat assumien ells, i no és que ni m'han contestat. O sigui, bàsicament el problema ha sigut amb la UCI, que bueno, s'han desentès, no. Ells han anat emetent comunicats conforme Riad estava bé fins ara, fins que ja no poden dir que Riad està bé.
0: A més, aquesta cancel·lació suposa un cop dur pels esportistes de trial, que portaven tot l'any preparant-se per la cita més important del seu calendari, en un esport amb molt poques proves de primer nivell.
5: En el trial en bici tenim poques proves importants perquè tenim aquesta temporada, per exemple, hem fet 3 Copes del Món i el Mundial seria la quarta prova important, que el Mundial és prova única. I és com, bueno, és com on tanques la temporada, on està com ara des de, jo què sé, des del setembre fins ara al novembre només estaves focalitzat en aquesta prova, entrenaves pues, per fer-ho bé en aquell dia. I no, que no es tingui en compte tot això, pues, és que desmotiva, desil·lusiona, perquè al final nosaltres hi posem tot l'empeny que podem, saps? Però bueno.
0: Més enllà del cas de Riad, el pilot de Sant Feliu ha aprofitat per obrir un debat profund sobre el futur del trial. Guillén assegura que l'esport està involucionant i que l'intent de professionalitzar-ho a través de la UCI ha acabat allunyant els patrocinadors i la visibilitat que tenia l'esport. Malgrat ser actualment el 6è millor pilot del món, remarca les dificultats econòmiques per poder competir. El pilot codinenc conclou en el seu comunicat a Instagram reclamant un canvi de rumb en el trial per convertir-lo en un esport que generi oportunitats reals pels esportistes i no depengui únicament dels interessos de les grans institucions. Aquesta setmana la Comissió d'Investigació d'Accidents d'Aviació Civil ha conclòs que l'accident d'ultralleuger d'ara fa 2 anys a Mollà va ser causat per una errada mecànica a la palanca de potència, Jordi Givert.
6: Una notícia que arriba just quan fa 2 anys exactes del sinistre. Va ser el 13 d'octubre del 2024. L'informe oficial que ara ha publicat el Ministeri de Transports confirma que l'aeronau va patir una alarma de gasos a la cabina a 3.000 peus d'alçada, el que seria equivalent a uns 900 metres. Tot plegat va passar pocs minuts després de l'enlairament del camp de vol de Mollà. Quan el pilot intentava retornar a la pista, el motor no va respondre per una fallada de la palanca dels gasos i el tren d'aterratge es va enganxar amb un dels arbres a 300 metres de la capçalera, provocant la caiguda de l'aparell. L'accident va causar ferides greus al pilot, que va haver de ser operat d'urgència. Aquest succés del passat 13 d'octubre del 2024 va ser el tercer tercer accident d'aviació de gravetat registrat al Camp de Vol del Moianès en un període de 2 anys, després d'un xoc amb mort l'any 2023 amb 4 víctimes i un altre accident el 2022 on va morir un aviador.
0: El projecte d'habitatge jove participatiu de Caldes de Montbui ha estat distingit com a model de bona pràctica municipal per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. El reconeixement es va donar el divendres al Palau Firal de Tarragona, en el marc de la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista, que ha premiat les polítiques locals més innovadores impulsades durant la darrera dècada. L'edifici públic reconegut amb el premi pel seu model cooperatiu i participatiu està situat a Caldes, a l'Avinguda Josep Fontcoberta, i va ser inaugurat l'any 2022. De fet, com a tret singular, tot el procés d'implicació amb els joves per dissenyar el projecte es va posar en marxa de manera telemàtica l'any 2020, en ple esclat de la pandèmia. Caldes de Montbui rep per segon any consecutiu una delegació de representants municipals d'Ucraïna interessats a conèixer de primera mà les polítiques locals en àmbits com la joventut, el desenvolupament econòmic i la projecció internacional. Una desena de representants de 3 municipis de la regió de Vinnytsia han viatjat a la vila termal per conèixer de primera mà les iniciatives locals en matèria de desenvolupament econòmic, polítiques de joventut i cohesió social. La trobada s'enmarca en un programa d'intercanvi organitzat per la Diputació de Barcelona per ajudar a enfortir les capacitats de gestió dels ajuntaments ucraïnesos. Més enllà de la teoria, la jornada ha inclòs visites a espais com les Termes Romanes, l'Espai Juvenil al Toc o la Piqueta. La regidora de Projecció Exterior, Núria Carné, destaca la voluntat dels representants ucraïnesos d'agafar idees pel futur del seu país, tot i el context de guerra actual.
7: M'ha sorprès, no?, dintre de les dificultats que estan tenint enormes, perquè estan tenint una guerra, no?, com encara doncs, tenen aquestes ganes de seguir fent reformes, d'ajudar la seva població, d'ajudar les famílies que internament estan en moviment, però també de poder venir aquí a agafar idees i aplicar-ho al seu país, no? És una actitud admirable i estan molt agraïts, no?, amb el suport doncs, de la benvinguda que se'ls està donant des de Caldes, des de Catalunya.
0: Per la seva banda, els integrants de la delegació han valorat molt positivament el model de gestió de la vila termal, especialment l'aposta del municipi per la projecció internacional i la dinamització juvenil. Així ho explicava la representant de la delegació ucraïnesa, Volodymyr Sabolina, amb traducció de Mariana Kolomiyets.
8: Nos impone y nos gusta muchísimo lo que hemos visto. De momento vemos que es un municipio histórico y también hemos conocido a los representantes del gobierno local que nos han transmitido su afán de presentar el pueblo a nivel internacional, que tiene muchas actividades tanto de juventud, de proyectos europeos y de cambio de experiencias.
0: Aquesta trobada es consolida com un espai de treball bidireccional, on a més d'oferir eines de gestió locals als municipis d'Ucraïna, també es reforcen els vincles de cooperació internacional des del poble.
1: El temps.
0: I per acabar l'informatiu d'avui, anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I per fer-ho, aquesta setmana, el nostre home del temps. Bona tarda, Pepa Costa. El nostre home del temps. Bona tarda, Pepa Costa.
9: Hola, què tal, com esteu? Hola, què tal, com esteu? Ja, molt de pressa, no ens donem compte i ja haurà passat aquesta setmana. I pel que fa al temps, ambient molt tranquil, hem passat uns 3 dies de festa, això amb un ambient molt i molt tranquil, molt, molt de sol. Alguns núvols baixos, alguna nuvolositat, però poca cosa, cap precipitació. I aquesta nuvolositat és fruit d'aquest vent de llevant, una mica de vent de llevant que tenim i és responsable d'aquesta nuvolositat, sobretot a la zona prelitoral. Però que mica en mica es va desfent, torna a produir-se. Bueno, són núvols de vent, núvols de vent marítim, però de poca importància. No tenen l'energia per poder créixer i, de moment, no ens aportaran precipitacions. Demà dimecres tampoc, dia molt semblant d'avui, amb aquests núvols baixos, amb aquesta humitat al prelitoral, i amb unes temperatures màximes al voltant dels 24-25 graus, de dia molt suaus, jo diria que no fa calor, no fa calor ni a bon tros, però sí que són màximes molt suaus, algunes mànigues curtes encara es veuen, i és que la temperatura, les hores centrals del dia, com deia, s'està molt i molt bé. Les nits una mica fredes, valors pròxims dels 13-14 graus, 12 les zones més fredes, però els costarà baixar aquesta setmana dels 10 graus les mínimes. Jo crec que ja tocaria baixar aquests 10 graus, però aquesta setmana no hi baixaran pas, serà una setmana de temperatures bastant suaus també a la nit. No farà fred ni molt menys a cap de les nostres poblacions. I aquest temps aguantarà ben bé, aquest temps així de núvols baixos, de sol, ara amb núvols, l'humitat variable aguantarà ben bé fins al divendres. A partir de divendres es preveu algun canvi més, però de moment, dimecres, dijous, divendres, un temps molt semblant, un temps amb unes temperatures força suaus al migdia i una mica baixes de nit només, una mica, mica, mica. Per tant, aprofitar aquests dies de temps tranquil, de sol i de temperatures molt i molt agradables. Molt bona setmana, adeu!
0: I fins aquí l'E59 d'avui dilluns 13 de setembre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
4: Valoro bàsicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
1: Notícies en xarxa.
5: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Res, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura, doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta, sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitza a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
6: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
7: Què vols que et pensi?
6: Digue-m'ho, vale, digue-m'ho.
7: Que estem, a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres. Eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també. Però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho, o el fas de tomàquet, o el fas de pruna, síndria ja ha acabat també temporada, pues, pues mira, tomàquet, i ja està, que és el que toca.
6: Tomàquets encara n'hi hauria.
7: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes de, del mes d'agost, vale? Amb sombrells de malla d'alumini i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això, però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere, anàvem en rebequeta i ara encara anem en màniga curta.
6: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, eh? Que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
7: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
6: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, tinc... també ets pagesa.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
7: Exactament.
6: Explica'ns.
7: Així mateix. A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara que en mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos i des de fa 22 anys, posa 22, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic. Tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, doncs en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions... I tot això, doncs, és el que hi ha.
6: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si amb el canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
7: Jo no crec que sigui possible, perquè almenys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren... que havien sigut d'altres coses, de ramats, i trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè, per això, perquè a l'arbre, els arbres volen fred. I volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
6: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure al Pallars.
7: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, eh? Vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
6: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva quan vivia en aquest barri, deus haver vist això... Que...

0: turística?
1: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
0: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
1: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
0: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
1: Exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se a les alçades aquestes de que obrim diumenges festius. Home, no. A tots els negocis hi ha famílies. I primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills. Com es diu això avui en dia? Això
0: pogués estar... La conciliació.
1: Això. Ara no en sortia la paraula. No en sortia la paraula. I després també que... A veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes, es reparteix. Aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que, pues, ja donem el servei que tenim que donar.
0: És a dir, incorporar les noves tecnologies, però en positiu.
1: Exacte, sí, clar, per descomptat. Això per descomptat. Això per
0: tu ets
1: descomptat.
0: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
1: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues, això és molt important també.
0: Vosaltres feu pagesia ecològica,
1: sí.
0: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
1: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina, doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que se saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui, pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
0: Que bonic.
1: Sí.
0: Parlem de fills.
1: Sí.
0: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa i molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
1: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món anant un pas endavant, sempre tinc les idees, nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que colliran.
0: El Lluís, el Lluís, que n'hem dit el seu nom.
1: El Lluís Fisa, sí.
0: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
1: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil,

0: no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui. Però pues, donar espai a aprendre. Diu que aprendre, a donar espai al seu puesto. La dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa. Bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil. I jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet i en positiu i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar pues, és així com ha de ser.
1: I imagino que tenir la certesa que tens algú que de fet ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises... Sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
0: exacte.
1: Manera.
0: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte. Van començar pues, els meus avis, perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, després vam anar, vam viure, quan es van casar vam vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, després el meu pare va començar... Bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo he seguit, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha... Ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte, com si fos un convencional, i un ecològic a un preu quasi de convencional.
1: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
0: Exactament. Aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
2: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de coses així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Shai Shon podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Shai Shon. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric? Ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana amb majúscules. Algú, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Ja, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir. Però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... Fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i la mit m'ajuda, si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les trec i que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta perquè, com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs, em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanya Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló
2: Ostres.
3: Seria com una ovella que té, això no ho sabíeu, eh?
0: No.
3: I que té el llom una mica... té el llom una mica llanut, val? Llavors, què va passar? Que quan vam voler domesticar animals, el que vam fer va ser agafant els més llanuts. I al final, perquè vèiem que jo era un recurs. Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és pel fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poder s'esquilen dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran. I si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans, que ja van al juliol, però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així, quan ve la calor, ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: Mm-hmm. I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és. Per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí. També hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera poder. A part, és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara, sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arrebolides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor. Tot el contrari. És antibacteriana. Per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis o estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè ja les he obert, veus que estan com humides o no. I és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot bastial, i això... Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte, en un institut, i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu. Nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és ara ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... El quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo. I després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar. Posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
4: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia. Doncs deies, feia un curs amb un institut. Fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte. I l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial i que quan comences a jugar amb la llana, jo, per exemple, jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre. Només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma... I veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, Amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
4: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries. I gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada. Adéu.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar. El Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea. Per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut, de Reus, i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients, i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri es va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una cosa, en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major, i vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet, i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom, dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: Totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer doncs, és de propiciar no? que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana no? que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29, no cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè, més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jovens d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma. Avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots dos gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants d'Arenys de Mar. I com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després de l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que la els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els veuen al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o els hi tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tòfol i la Siseta, el ser cartropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol de Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí rampejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis de l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconèixer la personalitat jurídica d'un riu, volem dir que és una tècnica jurídica que no solament vol dir reconèixer a un subjecte jurídic drets, sinó que també la capacitat per poder-los defensar davant de les administracions i tribunals. Quan diem que un riu pot ser subjecte de dret i persona jurídica, no estem parlant del mateix que una persona humana, sinó que estem parlant d'atribuir-li la capacitat jurídica per defensar aquests drets i reclamar-los davant de les administracions i tribunals. Evidentment, necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
3: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla. És el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
3: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals. Val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment, cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
3: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I, per tant, hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui, que es pot defensar.
3: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
3: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Sóc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és ja la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè i si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. I em diràs què us sembla.
1: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
4: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar 22 posicions.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
3: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poden que haga. El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
2: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el seu baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
1: Notícies en xarxa.

All right then.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, Jordi Fortià.
3: El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé la situació a Catalunya.
4: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
2: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
3: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat com d'alt per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
3: La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc. El president del grup Planeta, José Cragueras, ha rebutjat les crítiques per a la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis Albal, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: I en esports, Jordi Cervantes, en joc la final de la Supercopa d'Espanya de masculina de waterpolo.
7: Sabadell i Barceloneta s'enfronten des d'aquesta hora a la piscina vallesana de Can Llong. És la cinquena final consecutiva que disputen els dos equips. Els mariners busquen el sisè títol consecutiu, 21 en total, mentre que pels sabadellencs seria la cinquena copa en el seu palmarès. A més, tret de sortida per l'Espar Girona a l'Eurocup femenina, les gironines reben l'Ostrava txec a partir d'un quart de nou del vespre.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Hem tingut més trets gairebé d'estiu que no pas del mes d'octubre a les últimes hores. I és que avui hem arribat als 30 graus de màxima a molts indrets de Ponent de l'Ebre i fins i tot ens hi hem apropat en alguns racons de l'interior barceloní. Un ambient molt dolç i amb núvols més aviat inofensius. Els pocs que hi ha són prims i d'altres de més baixos que no s'han acabat de desfer d'alguns racons del prelitoral o de les muntanyes de la Catalunya central. Justament aquests núvols més baixos, aquestes boires, apareixeran el dijous al matí en moltes comarques interiors. Boira que serà més extensa que aquest matí. També apareixerà cap a l'Ebre o cap a l'Empordà. Boires que simplement seran matinals, després es desfaran, però durant la tarda els núvols tampoc s'acabaran de retirar d'alguns indrets entre Tarragona i Barcelona. Igualment de pluja no en tindrem i la temperatura continuarà elevada, una mica menys que avui, però encara superior a la que toca. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. Doncs parlem d'aturades avui més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sense més sorpreses. Sí que hi ha aturades, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58, uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. També hi ha aturades, per exemple, a l'autopista AP7, també les habituals, a la zona del Vallès, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Retencions que també trobarem, molt puntuals, un parell de quilòmetres, a la B23, al Papiol, en sentit Martorell, o també sortint de Barcelona, a l'extrem sud, l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Per tant, com pots comprovar, Són aturades, podríem dir, que toquen a aquesta hora de la tarda, de moment sense grans sorpreses, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ho dèiem en portada, el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023 amb entre 18 i 19 escons, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perden suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars, i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
2: Respecte als comicis al Parlament, no hi ha gaires canvis pel que fa a la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: Els seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
4: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podríem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
2: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del CIS des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. Aquesta enquesta s'hauria fet en ple cas Mari Carmen. El PSOE guanyaria 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del Partit Popular amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig.
2: Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els tres el 43,2% dels sufragis. Ara bé, en relació amb la fragmentació del progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha alertat que pot passar factures sobretot a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Avui mateix, de fet, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició si es sumen altres formacions al projecte.
10: Esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriben a aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
2: I no deixem la política perquè el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros.
2: Entre les reaccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat que s'hagi acabat, diu, amb la persecució.
11: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poden que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
2: I des de Brussel·les, també reacció del president Salvador Illa, que ha assegurat que finalment s'ha imposat la convivència.
12: Veure-ho lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
3: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
2: Carina Bellvé.
13: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
13: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir la

0: inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú. Alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
1: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres. Per tot plegat han estat diversos els pagesos que han sortit des de Vilafranca a direcció Barcelona amb l'objectiu de reclamar millores estructurals pel sector.
2: I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Enviat especial a Brussel·les, Montcarvajal.
3: El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
4: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
3: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
2: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La data definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
5: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya fins al 3%, com a l'Estat fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
6: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
5: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
7: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta el salari.
5: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, com també del transport, com a principals factors de l'encariment.
2: Adif confia a recuperar a principis de la setmana vinent la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi d'aquest dilluns d'un comboi a Ricla, Saragossa. És la previsió que fa l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
5: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
8: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
5: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
2: Alguns dels passatgers de l'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona han assegurat a la xarxa que els retards són força superiors.
9: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
10: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo.

0: treballar aviat.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord.
2: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui el preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la consegüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat aquest vespre que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29N.
2: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat com més aviat millor.
1: I encara en territori, una setmana després d'inaugurar la nova escola rural de les Lloses, al Ripollès, els 14 alumnes d'infantil i primària han hagut de ser traslladats a Vallfogona del Ripollès.
2: El Departament d'Educació ha detectat deficiències importants a les instal·lacions i considera que no es pot garantir la seguretat dels infants.
1: Ràdio Ripoll, Judit Espert.
4: La decisió es va prendre aquest dimarts, després de comprovar que les obres d'adequació encara no estaven acabades. Els alumnes continuaran temporalment a l'escola de Vallfogona, que forma part de la mateixa zona escola rural, fins que es pugui certificar que el nou equipament compleix tots els requisits de seguretat. Educació ha posat a disposició de les famílies transport i servei de menjador escolar. L'Ajuntament de les Lloses atribueix la situació als reiterats incompliments de l'empresa adjudicatària de les obres. Després de la decisió d'educació, el consistori s'ha reunit novament amb els responsables dels treballs, que s'han compromès a acabar-los en un termini de 3 setmanes o, com a màxim, un mes. Tot i que l'empresa ja havia garantit que els treballs estarien acabats abans de començar el curs, de moment el consistori descarta rescindir el contracte i tornar a licitar les obres. Encara queden pendents alguns acabats a la planta superior i actuacions als lavabos, la cuina i els terres de la planta baixa. La situació s'arrossega des de l'inici del curs. Els retards a les obres ja van impedir que l'escola obrís al setembre i van obligar a traslladar provisionalment les classes a les dependències municipals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a un metge del CAP de Torelló, Osona. Els fets van succeir aquest dimarts a les 12 de la nit i la víctima s'està recuperant a l'Hospital de Vic, on es troba fora de perill.
2: L'Ajuntament de Torelló ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila a les 8 del vespre.
1: El 9FM, Guillem Sánchez.
5: A les 8 del vespre hi ha convocada a Torelló una concentració per condemnar l'agressió de la nit passada a un professional sanitari del CAP de Torelló. Serà a la plaça de la Vila. Una manera de donar suport i mostrar la solidaritat amb la persona agredida que es troba estable i fora de perill a l'Hospital de Vic i també amb tot el col·lectiu sanitari. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts ahir a la nit prop de la plaça Sant Fortià. Segons el cos policial, un individu hauria atacat l'altre amb una arma punxant. S'estan intentant esbrinar les causes de l'assalt i quines intencions tenia l'atacant. L'Ajuntament de Torelló i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han condemnat l'agressió en un comunicat i un vídeo a les xarxes socials. Aquesta tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat el professional agredit a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant. La podem escoltar.
6: Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
5: Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir els fets i detenir-ne el seu responsable.
1: El 75è Premi Planeta de novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
2: El jurat ha explicat aquest migdia que els 9 finalistes tenen en comú que s'inspiren en la vida. La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc.
1: David Navarro.
7: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
0: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
7: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
8: Bona tarda. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 de la tarda a la piscina Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Vallesans i barcelonins repeteixen final per cinquena vegada consecutiva. Els mariners favorits han guanyat les últimes 5 edicions i al llarg de la història n'han conquerit una vintena, mentre que els sabadellencs n'han guanyat 4 i l'última va ser el 2020. A 4 a 5 minuts per arribar al descans del partit. De moment, partit molt igualat, domina per la mínima l'Atlètic Barceloneta per 4 gols a 3. Aquest dimecres està marcat també per l'esport en directe, que es viurà també a partir d'aquest vespre. L'Espar Girona, per exemple, arranca avui l'Eurocup femenina. El conjunt de Roberto Íñiguez rep la visita de l'Ostrava Xec a Fontajau. A partir d'un quart de nou del vespre, les gironines amb moltes baixes intentaran trencar la mala dinàmica d'aquest inici de temporada. El tècnic del de les gironines, Roberto Íñiguez, espera que l'equip millori partit a partit.
9: A afrontar con los principios del equipo de defensa, de ataque y punto. Porque si no, no vamos a crecer en función del rival. Vamos a crecer mejorando nuestras cosas. Y ese es mi objetivo como entrenador. Una situación complicada, ¿no? Situació que no tens ni 10 jugadores per entrenar.
8: El Joventut de Badalona rep a partir de les 8 del vespre el Morabanc Andorra en un partit també pendent de la Lliga CB, on els verd i negres ja estan obligats a no fallar per no complicar-se la classificació per la Copa del Rei. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
10: És ja un partit d'urgències perquè el conjunt verd i negre no ha guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és Cué, que està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa Joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa com subratlla Luke Hackenson.
11: Supercopa és passat, no? Però bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien. Nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Però, bueno, moltes ganes d'aconseguir la primera victòria.
10: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
8: A tercera, avui es recuperen uns quants partits per culpa de l'aiguat de fa 10 dies. Un d'ells és a l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
12: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport Hospitalet és Raúl Page.
13: Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
12: En una setmana amb dos partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet.
8: I partit en marxa des de les 7 de la 6a jornada de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, el Balomano Granollers, que visita el Beti Onac i de moment empat a 8 al marcador.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
14: la xarxa de comunicació local.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
17: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrania.cat.
18: Informació.
19: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
20: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
19: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
20: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
19: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
20: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
19: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
20: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
19: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
20: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
19: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
14: La xarxa de comunicació local.
21: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
22: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 14 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Mollà entra a l'AMTO per reforçar el transport públic de la comarca. El Consell Comarcal manté converses amb territori per millorar la línia Castellterçol-Mollà-Vic, que ha rebut queixes dels usuaris. L'oficina de consum atendrà per videotrucada els veïns de 25 municipis vallesans, entre els quals hi ha Bigues i Riells i Sant Feliu.
14: El butlletí dels municipis de la C59.
22: Comencem l'edició d'avui dimecres 14 d'octubre explicant-vos que el Consell Comarcal del Moianès i l'Ajuntament de Mollà s'uneixen a l'Associació de Municipis pel Transport Urbà per reforçar el transport públic al Moianès. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
23: Aquesta incorporació a l'AMTO busca sumar forces i recursos per millorar la connexió i el servei d'autobús a la comarca del Moianès. L'adhesió es va aprovar per unanimitat als plens comarcal i municipal del mes passat i ha viscut avui una jornada de treball tècnic per escenificar l'entrada tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament en aquest ens. Un cop acabada la presidenta del Consell Comarcal, Laia Bonells, destacava que cal sumar forces perquè el país tingui un transport públic adaptat a les necessitats de cada territori, també el dels municipis rurals com el Moianès.
4: Un dels objectius que també tenim és que l'AMTO també pugui, dintre de les seves polítiques, pensar en el món rural. Les característiques del món rural són molt diferents de les grans ciutats i això ho sabem. El Moianès, des de ja la creació de la comarca, però sobretot en els últims anys, hi ha hagut una demanda bastant important de creixement del transport públic, de les línies bàsiques que passen per la nostra comarca.
23: Per la seva banda, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, destacava que entrar a l'AMTO donarà més recursos al municipi per adaptar-se al creixement del poble en matèria de mobilitat.
5: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, ens enganyem. No aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però, home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs, degustar. No la carta, però sí el menú.
23: A més, el Consell Comarcal treballa per adaptar l'oferta de línies interurbanes a l'augment de la demanda, que ha registrat increments de fins al 24% entre els anys 2024 i 2025, així com participar en la definició del nou mapa de serveis de la Generalitat de Catalunya, projectat per l'any 2034. En aquest sentit, el director general de l'AMTO, Joan Manuel Segovia, destacava que poden ajudar a fer d'altaveu de les demandes de municipis de la comarca del Moianès.
5: I no volem créixer per ser més, sinó per tenir més força. Perquè allò que vam imaginar fa 25 anys, 16 municipis, doncs fer i demostrar que la força de 151 a dia d'avui, doncs home, no ens enganyem, no aspirem a rebre el mateix tracte que Barcelona i la Gran Barcelona, però home, doncs volem ser a la taula. I no per les sobres, sinó també, doncs, degustar. No la carta, però sí el menú.
23: Per la seva banda, l'Ajuntament de Moià també finançarà els recursos que ofereix l'AMTO per finançar i millorar l'accessibilitat de les parades.
22: Un acord que arriba quan els usuaris de la línia Coneix Castellterçol i Moià amb Vic ha rebut queixes perquè el bus va massa ple a primera hora del matí.
23: És una de les línies on més ha crescut el nombre d'usuaris els últims anys i que a les 7 del matí l'empresa Segalers la cobreix amb un autobús petit que obliga a anar a molts dels passatgers de peu. Xavi Bach, conseller comarcal de Mobilitat, explica que ja estan en converses tant amb el Departament de Territori de la Generalitat, encarregada de subministrar el servei, i l'empresa perquè passi a utilitzar un autobús amb més places.
6: I justament aquest any, a l'inici de curs, no, ja hem detectat una expedició a les 7 del matí que posa un autobús petit i la gent ha d'anar dreta. Bé, no només ha d'anar dreta, sinó que molts, per no anar drets, doncs agafen l'autobús, no els hi queda més a prop de casa, sinó van a l'institut, que és on surt l'autobús, i així poden seure. No? I crec que això és una situació que no s'hauria de produir. Nosaltres, com a Consell Comarcal i Ajuntament, ho hem traslladat a Segalers, ho hem traslladat a la Generalitat.
23: De fet, durant uns dies, la setmana passada, ja va utilitzar-se aquest autobús més gran després que es fessin manifestes unes queixes d'una usuària de la línia al diari Regió 7, però el Consell Comarcal ha detectat que aquesta setmana s'ha tornat a la dinàmica anterior.
22: Les persones consumidores de 25 municipis del Vallès Oriental ja poden rebre assessorament de la Diputació de Barcelona per videotrucada. El servei s'adreça als municipis de menys de 20.000 habitants que no disposen d'una oficina municipal de consum, entre els quals s'hi troben Bigues i Riells del Fai i Sant Feliu de Codines. Fins ara, les persones d'aquests municipis podien fer consultes, queixes i reclamacions a través del correu electrònic o de les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. Amb aquest nou canal poden parlar directament amb personal especialitzat de la Diputació sense haver-se de desplaçar. Per accedir a aquest nou servei cal anar primer a l'Ajuntament del municipi, on el personal tècnic municipal valorarà si la consulta correspon a l'àmbit del consum i, si escau, programarà una cita telemàtica en un termini màxim de 10 dies laborables. Un cop confirmada, la persona usuària rebrà un correu electrònic amb l'accés a la videotrucada que podrà fer des de qualsevol dispositiu. La Diputació de Barcelona ha anat desplegant aquest servei progressivament arreu de la demarcació. En el cas del Vallès Oriental, l'objectiu és facilitar l'accés a l'assessorament en consum als municipis que no disposen d'una oficina pròpia. A més de la videotrucada, es mantenen també les visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor. I és que des de gener fins a finals d'agost, l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor ha gestionat 146 casos als municipis del Vallès Oriental, inclosos en el servei. D'aquests, 36 s'han atès per videotrucada, 54 a través del correu electrònic i 56 presencialment mitjançant les unitats mòbils.

0: I a l'espai de l'entrevista d'avui conversem amb Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz, dues calderines que han iniciat una investigació sobre Ignasia Planas, coneguda amb el nom d'Ignasieta, una dona que per l'època va caure en l'oblit i ara l'estan recuperant. Ella era llevadora durant els anys 1928 i 1965 i, segons els registres parroquials, va assistir més de 2.000 parts. Us deixem l'entrevista d'aquest matí al Territori 17 a continuació.
1: A Caldes de Montbui, dues veïnes han començat una recerca per recuperar la història d'una dona que va tenir un paper fonamental en la vida de moltes famílies del municipi. Es deia Ignasia Plans, coneguda també com l'Ignasieta, la llevadora que, segons els registres, hauria assistit més de 2.000 parts a domicili. Ara l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz volen reconstruir la seva trajectòria. I per conèixer millor aquesta iniciativa en parlarem amb elles i també ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a l'Anna i a la Dolors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest matí. Com esteu?
3: Molt bé.
4: Ara una mica nerviosetes, perquè nosaltres no ho fem això cada dia, però bueno...
2: Els nervis es passen. Primer de tot, pregunta obligadíssima. Com neix aquesta iniciativa de voler investigar la vida de la Ignasieta?
4: Primer perquè vaig veure al carrer. Jo el 2022, 23, no recordo exactament l'any, vaig veure el cartell del carrer amb una revista de Caldes. I llavors d'allà va sorgir que em feia gràcia fer això. I després...
3: Sí, bueno, és un mirador que li van posar una placa i hi havia quatre línies. Clar, la Maria Dolors és llevadora.
2: Això la va
3: captar i va dir, aquí m'agradaria saber qui era aquesta dona, no? Que, bueno, ja, a més, és una època de començaments del segle XIX, del començament del segle XX, i podia haver molta història. Això és l'emoció que ella va tenir,
4: clar,
3: no? De...
4: Sí. Home, em va agradar molt que el meu poble posés, tot i que un testimoni ens ha dit que hauria de ser un carrer molt llarg per ella, no aquell carrer tan petitó.
3: Sí.
4: Però, bueno, em va emocionar molt que, a més, posés el nom, perquè hi ha altres llocs que diu carrer de les llevadores o carrer... Però allà hi havia el nom i, bueno, em va cridar molt l'atenció, sí.
2: I què sabíeu d'ella abans de començar a investigar?
3: Pues el que sabíem després amb la recerca ha resultat que no. O sigui, pensaven que havia nascut
4: aquí a Sant Feliu,
3: primer a Sant Feliu, i després vam pensar que, no, potser a Caldes. Doncs no, va néixer a Sant Celoni.
2: Uau!
3: Va néixer a Sant Celoni, el que passa que els seus pares, la seva mare ja era llevadora.
4: Sí.
3: I els seus pares...
4: Això ho hem sapigut ara, també.
3: Això a la recerca. Doncs els seus pares es van moure. Primer, el seu germà, la seva germana gran, va néixer en un poble, crec que era Breda, si no m'equivoco. Ella va néixer a Sant Celoni i el seu germà petit, 2 anys després, ja va néixer a Caldes. Vol dir que ella, amb 2 anys, ja estava a Caldes. Això
4: després,
3: és una de les coses que vam trobar.
4: Jo també, com que vaig començar quasi bé abans de parlar amb ella que faríem això, sí que vaig demanar amb una regidora de l'Ajuntament de Caldes a veure on podia averiguar més coses, i em va acompanyar el Termàlia i ells em van enviar unes fulles que tenen escanejades d'un llibre l'abans de Caldes, i allà vaig poder llegir una mica més i dic, uau, bueno, em va agradar més. Llavors, pues, ja vam continuar.
1: Com definiríeu qui era la Ignasieta? No sé si teniu una paraula, una definició, com la definiríeu?
3: Doncs, com totes les dones, una dona valenta. I això, tu penses en una dona a començaments del segle XX, que en viuda encara no tenia 40 anys. Viu, sí, al centre del poble, però en aquell moment no hi havia ni manera de transport ni res, amb un nano de 6 anys en aquell moment, i que, bueno, va ser el 35 que va enviudar, 3 anys de guerra, i després, doncs, imagineu que els pares, les dones en aquell moment no tenien massa menjar, o sigui que els embarassos eren com eren.
1: Clar, ara tenim molt clar el que significa ser llevadora al segle XXI, però què significava en aquells moments ser llevadora municipal, a més, en aquella època? Estem parlant del 1928 al 1965 i sobretot a Caldes.
4: Sí, molt pocs recursos tenia, I ella, precisament amb el que va estudiar, doncs, sabia el que tenia que fer, el que no tenia que fer. Després sí que va venir alguns parts que eren més complicats. Ella sempre avisava un metge si no podia atendre, però llavors a partir de la transició es derivaven a l'hospital si eren molt complicats. Però ho va fer pues, tot sí. aquest temps.
3: Sí, sí. Què significava, doncs? Sacrifici, valentia, perquè si es complicava, com el que diu la Maria Dolors, no? O sigui, havia de prendre la decisió de ràpid i, bueno, que cada vegada tenies una vida davant. Jo és que me la imagino. Sí, la Maria Dolors ho ha viscut, però
4: inclús
3: jo...
4: Inclús quan jo he sigut llevadora hospitalària, però inclús estant en un hospital, els moments que passes crítics, que ho passes tan malament, doncs és que no me la imagino amb ella, com ho devia de passar de malament.
2: Mm-hmm. Sí. Clar, i ara, o sigui, a més d'això, segons els llibres parroquials va assistir més de 2.000 parts, per tant, les famílies dipositaven molta confiança, però a més d'això, com s'investiga la dona d'una... O sigui, la vida d'una dona que va viure fa tantes dècades?
3: Remenant arxius.
4: Sí, això.
3: És l'única manera. I tenint molta sort. Sí, tenir sort que la persona que està darrere d'aquesta informació estigui oberta, entengui que estem buscant, que normalment sí que és veritat, perquè, clar, les persones que estan als arxius estimen aquesta informació, aquesta paperassa que tenen endavant, però tenim molta sort. Vull dir, sí. Nosaltres,
4: tant l'Arxiu de Caldes com després quan vam anar a la Universitat de Barcelona, la noia és que ens va atendre, semblava que li agradava que anés gent a buscar arxius allà a la Universitat de Barcelona.
3: I el registre.
4: I després el registre civil.
3: El registre civil. Demanar arxius, llegir padrons. Jo, amb la calor, em van enviar de l'arxiu els padrons municipals des de l'any 30, em sembla, fins al 50 o 60, i vaig estar allò resseguint pel carrer, fins que vam trobar la família, o sigui, on vivia ella, on vivia la seva mare, amb el seu germà, que tenien un estanc allà a Caldes, o sigui, resseguint i fent com un puzzle, i la recerca ara, com la tenim ara, doncs, buscant testimonis. Això, la jefa és la Maria Dolors.
4: Bueno, al Termàlia poden anar a recollir el testimoni, però és que, com que fa tant temps que vaig buscant això, jo inclús ja abans, ja de seguida que vam fer el full, ja de seguida ja vaig anar començant i en tenim uns 40.
1: Clar, també us volíem preguntar que, malgrat la importància de la seva feina, la seva figura com ha quedat força oblidada. No sé per què creieu que ha passat això, i també amb tantes altres dones que van tenir un paper essencial en la vida.
3: Doncs...
4: No ho sé, perquè van posar el carrer, bueno, que és el mirador, no és un carrer gran, és un mirador, perquè en aquell moment la nomenclatura volien posar nom de dones. I van dir, ai, doncs mira, aquesta senyora que havia atès a la meva mare, que havia atès a l'altra mare, però sense saber gaire cosa més. Una llevadora que havia hagut al poble i que no havien... Jo dic, encara m'estranya que alguna noia o noi de l'institut no hagi fet recerca d'ella, tantes que han fet de la maternitat d'Elna, no?
3: Sí. Bueno, és el que diu. Primer, perquè està amagat, perquè costa, eh? Vull dir, són hores,
4: eh? O alguna mare, alguna àvia que no hagi parlat. Ara sí, ara ens ho expliquen, eh? Perquè qualsevol minudència que ens expliquen és important. Però, bueno, pues no sabia...
3: No, és per això. Jo crec que és per això. Primer, perquè costa, i després, perquè és una dona. Llavors, el fet que diu ella és que volien feminitzar el nomenclàtor i, bueno, en lloc de posar un nom de reina, com es posa, no?, o de santa, sí, o tal, doncs, mira, van agafar la Inesieta i van agafar...
2: Ana Maria Dolors, us faig l'última pregunta, perquè ja n'hi ha més temps.
3: Que estaríem parlant molta estona.
2: Però, sí, estaríem parlant molta estona, sí, però una pregunta que m'heu de respondre molt ràpid.
3: Molt ràpid.
2: Una frase. Què us agradaria que descobrís la gent de Caldes i Rodalia sobre l'Ignasieta i sobre la feina de les llevadores d'abans?
4: Bueno, reconèixer-la. La feina d'ella i la feina d'ara, de les llevadores d'ara, que estan també una mica oblidades, pels governants.
2: I tu, Anna?
3: I això, doncs, com a dona, que representava aquesta feina fa un segle, i el sacrifici, la voluntat i la valentia de les dones, d'ella com a figura de totes les llevadores que en aquell moment estaven treballant.
2: Doncs, Anna Maria Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17. Ens quedem amb el formulari aquest que hi ha al Museu Termàlia, que la gent pot anar a omplir si té informació, fotografies, dades, el que sigui sobre l'Ignasieta. Que acabi d'anar molt bé la recerca. Espero que trobeu molts testimonis i, sobretot, moltes gràcies per donar veu a aquelles dones que van quedar invisibilitzades i que encara ara ho segueixen sent.
3: Hola, a tu,
4: moltes gràcies a
3: tu,
4: vosaltres.
3: Laia.
4: Eh?
3: Gràcies.
0: I per acabar l'informatiu d'avui, com cada dimecres, tenim la secció que tots esteu esperant. És la secció de la ràdio L'Escola dels alumnes de l'escola Jaume Balmes.

0: Hola, som la Laia
1: i el Derek de primer.
0: Aquesta és la segona setmana d'octubre del 2026.
1: El rodudi de la setmana és...
0: A la tardor cau la fulla.
1: I el vent bufa i la remulla.

Bon dia a tothom, sóc l'Èric de segon. Aquest dijous l'alumnat d'I3 anirà a l'escola Bressol a veure una obra de titelles i l'alumnat de quart visitarà la depuradora que gaudiu d'aquestes activitats. Bona setmana a tota l'escola.

0: Hola, som el Roger i l'Aleix de Tercera.
1: Aquesta setmana també tenim
0: uns supers aniversaris per celebrar. Volem felicitar el Lluc de 6è B.
1: Et desitgem un aniversari ple
0: d'alegria i somriures i bons moments

0: Hola, companys i companyes.
1: Som l'Ender i la Carla de Quarta i a continuació us presentarem la cançó que ens acompanyarà els propers dies.
0: Molt bé, Ender. Esteu preparats i preparades? Doncs la cançó de la setmana serà Sentiments, del grup Rausenc Whisking.
1: La cançó es va publicar originalment l'any 1999, dins el disc De la nit al dia. Per tant, té gairebé 30 anys.
0: I sobre què tracta aquesta cançó, Ender?
1: Aquest tema parla sobre la importància de no rendir-se quan les coses van malament, sobre la importància de recuperar la confiança i l'esperança, que cal escoltar-se a un mateix, i creure que temps millors acabaran arribant.
0: Esperem que la gaudiu moltíssim. I fins aquí la nostra secció. Ens escoltem ben aviat.
1: Fins,

0: Hola, bon dia. Avui us volem explicar alguns dies internacionals molt especials que celebren aquesta setmana.
1: Ah, sí? I quins són?
0: Doncs el 6 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació.
1: Alimentació. Això sí que m'interessa. A mi m'encanta menjar.
0: Jo m'ho imaginava. I a més, el mateix dia també és el Dia Mundial del Pa.
1: El Dia Mundial del Pa? Ara sí que m'has convençut.
0: I encara hi ha més. El 18 d'octubre és el Dia Mundial de la Protecció contra la Natura.
1: Això també m'agrada molt. M'encanta anar a la muntanya i estar en contacte amb la natura.
0: Doncs ja ho sabem. Hem de cuidar a la natura i també gaudir-la.
1: I si pot ser, amb un bon tros de pa.
0: Fins aquí el nostre programa d'avui.
1: Gràcies per escoltar-nos. Fins la propera.

0: Bon dia a tothom. Som la Tagati, el Lluc i la Judit.
1: Avui us parlarem d'una efemèride.
0: Concretament, amb la Forta, un dels primers llenguatges de la programació de la història.
2: El 15 d'octubre de 1956, IBM va publicar el primer manual de referència de Fortran.
1: Aquest llenguatge havia estat desenvolupat per fer més fàcil donar instruccions als ordinadors.
0: Programar era una feina molt més complicada.
2: Fortran va ajudar a científics i a enginyers a escriure programes d'una manera més senzilla i va tenir una gran importància en la història de la informàtica.
0: I ara arriba l'emoció de la setmana.
2: Aquesta setmana parlarem del fàstic.
1: Sentim fàstic quan alguna cosa ens resulta molt desagradable i ens provoca ganes d'allunyar-nos.
0: Per exemple, quan obres la nevera i oleres un llet que està caducada i penses, ex, quin fàstic.
2: O quan entres en un lavabo públic i està molt brut.
1: El fàstic ens pot ajudar a evitar aliments en mal estat, brutícia o altres coses que poden ser perjudicials per a nosaltres.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
2: Avui hem descobert una mica més sobre Fortran.
1: I també hem parlat del fàstic.
0: Esperem que hagi après alguna cosa nova.
1: Fins

I fins aquí l'E 59 d'avui dimecres 14 d'octubre. L'E 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, que per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

14 d'octubre de 2026, benvinguts al primer Taula per 5 d'aquesta dotzena temporada a Ona Codinenca, l'espai que un cop al mes, i com us diem sempre, us acosta a la política local i la política nacional des de la perspectiva del nostre poble, des de Sant Feliu de Codines. Fa pocs dies vaig sentir en un programa de ràdio a parlar per primera vegada del concepte el tercer espai i de seguida vaig pensar que el faria servir a la presentació del primer Taula per 5 d'aquesta temporada perquè em va portar el tema que més hem debatut els darrers mesos i que segurament més continuarem debatent al llarg de les properes setmanes i també, per què no dir-ho, al llarg de la propera hora. El tercer espai o el tercer lloc és un concepte del sociòleg americà Ray Oldenburg i es refereix a aquells espais que no són ni el lloc on vius ni el lloc on treballes. És l'espai on hi passem menys hores, però és el lloc on ens trobem amb els amics, on els veïns comenten les notícies i on persones que no es coneixen de res comparteixen un espai físic. Són els espais que generen comunitat. Ho pot ser un cafè, ho pot ser una perruqueria o una biblioteca, però evidentment també ho és l'espai públic. Per explicar el tercer espai, el sociòleg posa el focus en aquells espais informals on passa la vida pública i que són claus per la socialització, per la democràcia i per la vida comunitària. Evidentment, sentir a parlar d'aquest concepte no només em va semblar interessant, sinó que em va portar a un lloc concret. El que penso que és el tercer espai per excel·lència de Sant Feliu i que segurament també tots esteu pensant. La plaça. Aquest estiu, mentre l'hem tingut en obres, no ha pogut actuar del tercer lloc i hem vist com aquest protagonisme l'han tingut zones que habitualment són menys concorregudes, com la plaça 1 d'Octubre, el centre cívic, la Font dels Albes o la placeta de Santo Domingo. La plaça Josep Humbert Ventura, la plaça, s'ha trobat a faltar durant la festa major i també durant altres activitats, com els dos dies dels cingles de la setmana passada. Les obres evolucionen a bon ritme. Ara ja té arbres i es comença a deduir el resultat final del que serà aquest nou tercer espai codinenc. L'inici de les obres no ha fet que el debat es reduís i el ple de setembre es va tornar a tractar el tema, en aquest cas per un contenciós. Per això és un dels temes que avui tractarem. Avui és un dia especial, perquè és el primer dia d'una nova temporada que ja és la dotzena d'aquest programa. I que un projecte com aquest, que neix amb la vocació d'ajuntar, de confrontar i de debatre amb diferents veus, tingui continuïtat, sempre és una bona notícia. Aquesta serà una temporada especial, com passa cada 4 anys, perquè el mes de maig tindrem eleccions municipals i això de proposar, debatre i posar de costat diverses idees i models de poble ho farem amb encara més intensitat. Aquestes eleccions municipals del mes de maig tindran encara un altre preàmbul electoral, unes eleccions anticipades al Congrés dels Diputats el proper 29 de novembre. Així que, de parlar d'eleccions, aquesta temporada, a aquesta casa, ens en farem un fart. Comencem.

0: I el Taula per 5 no seria possible sense el Xavi Carrera a la taula de so. Bon vespre, Xavi, com estàs?
1: Bon vespre, vespre a tothom.
0: Com anar l'estiu?
1: Bastant bé, treballant molt, però...
0: T'estan renyant ja.
1: Sí,
0: només perquè... començat, han renyat ja.
1: Sí, perquè volen càmeres.
0: Volen no? Càmeres, volen càmeres.
1: Protagonisme.
0: És una... De moment fem ràdio i afegirem les càmeres tan bon punt puguem. Volem
1: Exacte.
0: Ser com els nostres companys d'esports, que fa temps que tenen les càmeres incorporades al seu programa. Bé, avui sempre us diem que el Taula per 5 es diu Taula per 5 perquè 5 són les persones que haurien de ser en aquesta taula. De moment som 4. Manel Rodríguez, regidor d'Urbanisme i en representació de Primàries Codines. Bon vespre, com estàs?
2: Molt bona nit, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat l'estiu?
2: Intens, hem treballat molt.
0: Amb Anna Vilarrasa, de Junts per Catalunya, Junts per Codines. Bon vespre, com estàs?
3: Molt bé, bon vespre a tothom.
0: Et demanarem que t'acostis una mica més al micròfon.
3: M'acosto, doncs, molt bé i molt bon vespre a tothom.
0: Ahir, a Laia Jordana del PSC, també bon vespre.
4: Moltes gràcies, bona nit i també l'estiu ha sigut intens.
0: Molt bé. Qui ens falta en aquesta taula és algun regidor de Junts per Sant Feliu de Codines, que tot i haver confirmat la seva assistència en aquest programa, no, de moment no hi són. Són les 8 i 7 del vespre, us acompanyarem fins a les 9 en punt de la nit i de moment doncs, ens falta una cadira per omplir. Pot ser que l'acabem omplint o pot ser que passi com la temporada passada, que aquesta formació va decidir que no venia en aquests debats. Tot i això, com dèiem, aquesta temporada sí que havien manifestat la seva intenció doncs, de ser aquí. Tenim dos temes principals. Sí, digues, Anna, demanaves la paraula.
3: Sí, demano la paraula perquè m'ha fet molta gràcia el tema del tercer espai. Jo no sabia aquest concepte, el que volia dir. I has dit un espai que hi passem menys hores, una codinenca, n'hi passo molt poques, i que generen comunitat. Vull dir, m'ha fet gràcia perquè, bueno, m'he quedat amb aquestes frases i ho volia dir-ho.
0: Molt bé, doncs gràcies. És un tercer espai, també, de fet.
3: I tant que sí, jo penso que
0: sí. Si ho és una biblioteca o és una ràdio.
3: És una ràdio, però... i tant que sí.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, merci, doncs. Veus? Teníem dos temes per parlar. Un és aquesta suspensió de llicències d'obres a la zona de l'Escletxa i l'altre volia recuperar el tema de la plaça també a través del, a partir d'aquest contenciós que es va presentar i que en vau aprovar la representació de l'Ajuntament en el darrer ple municipal. Hem tingut aquesta convocatòria electoral. No sé si voleu fer també una valoració. Vosaltres no us presenteu perquè no sou Primàries Codines, no sou una formació d'àmbit estatal i esteu formats per gent de diverses ideologies, però els altres dos partits que esteu aquí, que sou el Partit dels Socialistes i Junts per Catalunya, sí que us presentareu. No sé si a nivell local ja us han mobilitzat d'alguna manera, si teniu... Si us ha afectat pel que fa a la futura campanya per les municipals i si en teniu una lectura particular o de formació a aquesta convocatòria del 29 de novembre.
4: Nosaltres hem hagut, com a PSC, hem hagut de moure les nostres decisions cap al desembre i també tenir en compte que tenim un diputat al Congrés, és la Noa Ramírez, que ja va venir l'altre dia a la ràdio per parlar de les eleccions del 29N i clar que ens ha mogut perquè ens hi juguem molt en aquestes eleccions, no només a Espanya, sinó a Catalunya. No és el mateix quan governa el PSOE o les esquerres a Espanya que quan governa el PP i possiblement Vox. Recordeu-nos que l'última vegada que hi havia Rajoy ens van enviar a l'exèrcit.
0: Deies que heu hagut de canviar decisions i passar-les al desembre. Quin tipus de decisions?
4: El candidat a les eleccions municipals, que fa el 2023 em van escollir a mi a l'octubre. De fet, no fa dos o tres dies em va sortir al Facebook l'acte que vam fer. I en lloc de decidir-ho a l'octubre, segurament ho passarem al novembre o a principis de desembre. I bueno, no canviarà gaire la cosa, però ho hem hagut de moure.
0: Molt bé. Anna Vilarrasa.
3: Nosaltres, a nivell de les eleccions municipals, de moment no ens condiciona. Ara ens centrem en les generals, bàsicament el que són la part del partit molt més amunt que el que estem en un partit municipal. Jo personalment penso que eren necessàries aquestes eleccions generals, que hi ha moltes coses a dir, moltes coses a fer per part de Junts. I ja et dic, a nivell de municipals, de moment a nosaltres no ens ha condicionat res. Seguim amb el calendari que teníem. Tenim prevista una assemblea per determinar el cap de llista de les municipals, però tampoc teníem data i ens ho agafem amb molta calma.
0: Molt bé. En el vostre cas, hi ha alguna lectura especial de cara a aquestes eleccions al Congrés? La Laia deia aquesta importància de que no manin les dretes. En el vostre cas...
3: Aquí no et diré res, no. Molt bé. Estem al mig.
0: Manel Rodríguez, Primàries Codines, no sé si vols dir alguna cosa de la teva formació, que no sigui per no haver-t'ho oferit.
2: No, clar, evidentment no ens hi presentem, però entenc que és el moment de posicionament dels partits nacionalistes espanyols i crec que van ser les dretes i les esquerres, o es van dir així, que es van pactar per aplicar l'article 155 en el seu moment. Poc més a dir. Uh-huh. No, personalment, perquè sabeu que Primàries és un tema de diversitat de pensament, el que ve no em representa i mentre no puguem tenir la independència real i legítima, no, per mi no té massa sentit.
0: Molt bé, doncs ara sí que arrenquem amb el debat de temes més propers i que heu decidit aquí a casa nostra. Parlàvem d'aquesta suspensió de llicències durant els propers 12 mesos a la zona de l'Escletxa. Això vol dir que no es podran fer noves construccions d'obres majors a l'Avinguda de la Generalitat ni a la zona compresa al voltant de l'Escletxa, i aquesta suspensió es fa mentre es defineix urbanísticament el futur d'aquesta zona. Això es va aprovar en un ple extraordinari que va ser el dia 10 de setembre a la tarda. Es va aprovar aquesta suspensió i el document d'abast...

0: de la plaça. Aleshores, i tenim l'aparcament municipal. L'aparcament municipal, tot i ser un equipament, està a tocar a la zona de l'Escletxa, vale, situat entre el carrer Rouregros i el carrer Vic, que aquí tenim diferents espais on s'està fent desenvolupament urbanístic. Allà s'hi preveu actualment un carrer que va d'obertura des de la biblioteca fins a la plaça de l'Escletxa, més o menys en línia recta. Però la realitat que tenim executada no recull el que diu la normativa. Aleshores, nosaltres volem estudiar com generar un accés d'entrada i sortida a l'aparcament que no ens condicioni l'ús i el gaudi d'aquest tercer espai que comentàveu, la plaça, i a més, volem generar una zona verda en el centre municipal. Amb tot això és el que diem, aturem qualsevol tipus de tramitació, perquè parlàvem de les llicències d'obra nova, però també parlem de llicències urbanístiques, que consolidi una volumetria o uns drets potencials que condicionin totes aquestes reflexions. A partir d'aquí, emmarquem què pot ser tota l'àrea afectada per aquesta suspensió, la decretem i ara ja estem en el següent pas, que és redactar què volem, com ho volem i al final ha de ser un projecte que ha d'anar de la mà amb la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Aquest punt ja l'hem fet, evidentment s'acull molt bé, perquè és una tendència totalment contrària a tots els municipis. Un municipi típic el que vol és densificar el centre i nosaltres estem plantejant justament el contrari. Sabem, som molt conscients que Sant Feliu té un entorn espectacular, vull dir, això crec que és de les poques coses que tots els partits estem d'acord. I què trobem? Doncs mancança justament en aquests punts d'oxigenació interiors, com poden ser els parcs, les places, en tenim algunes ocupades amb vehicles que no hem pogut encara netejar, parcs han quedat com antics, però el centre, com a tal, ens falta un pulmó verd. D'on ve també? Vull dir, això no és una improvisació. En el projecte del Pla Barris, a la subvenció, que per qui no l'hagi sentit parlar, està publicat i es pot consultar, es diu el projecte del torrent cívic de l'Escletxa, el que es vol és connectar la zona d'equipaments de la part més sud amb la zona central d'equipaments i la part més inferior, des de les escoles fins al centre cívic. Com? Amb un desplaçament, amb una mobilitat per persones, pensada perquè la gent comparteixi espais i tingui aquesta llibertat de poder caminar amb seguretat, sense vehicles. Clar, és un projecte totalment contrari al que preveu la normativa urbanística. Aleshores, per això decretem la suspensió i diem, vale, anem a reflexionar què volem i com. Enfocat a què? A que surti una ordenació pensada per les persones, enfocada a resoldre una mobilitat que tenim ara compromesa. Recordem que l'aparcament, ho sabem tots, està en un cul de sac, i que ens permeti millorar molt més les condicions de la plaça i generar un pulmó on està tranquil·lament prenent la fresca, recuperant un torrent, que és una cosa que des de les institucions també ens insinuen, la renaturalització dels torrents. Nosaltres creiem que ho recollia tot, però sí que havien de fer la suspensió per no consolidar cap volumetria que ens pogués, al final, és senzill, que ens pogués impedir generar un vial acceptable i amb la normativa que toca.
1: Nosaltres és que no vam votar a favor, però no vam votar a favor, no perquè no estiguem d'acord, aunque l'Escletxa seria el següent pas estratègic del municipi. L'Escletxa és un dels projectes de futur. Potser no haguéssim obert el meló ara, però entenem que es va fer per un tema de que no poguessin passar coses en aquell carrer que ens afectessin a futur. Llavors, en el moment d'explicar el nostre posicionament, vam explicar que ens absteníem, i ens absteníem perquè es va fer per un ple extraordinari, amb molt poc temps per poder revisar tota la documentació i valorar plenament què és el que volíem nosaltres, que al final estem d'acord amb el que diu Junts per Sant Feliu, que avui no hi són, però que s'ha de mirar la manera de que hi hagi una sortida rodada cap a l'Avinguda Escoles, però també estem d'acord amb molta part del que planteja Primàries i Junts per Codines sobre el tema de la llei de barris. Llavors, clar, nosaltres sí que estem d'acord amb la llei de barris, estem d'acord que Sant Feliu necessita redefinir el seu centre. Han començat, jo crec,

0: bueno, creiem, el grup, que han començat per la plaça, que potser haurien d'haver de redefinir tota la zona. Ara la plaça ja està en marxa i no és un tema que puguem canviar, però sí que el que està clar és que a les properes eleccions cadascú dels partits que ens presentem portarem definit el que volem a l'escletxa, si no hi ha novetats d'aquí en aquell moment que ens hipotequin, evidentment. Llavors, nosaltres vam dir que no ens semblava malament que s'estudiessin sobre 4 escenaris alternatius, perquè consideràvem que la proposta que vam presentar el dia 10 de setembre no era una proposta tancada, i estàvem d'acord amb que era una zona estratègica pel futur de Sant Feliu, i també sabem que el que estava aprovat del 2010 no complia, que se'n va retreure que jo havia votat el 2010. Clar, en el 2010 la normativa urbanística era una, jo vaig votar a favor, ara en aquell moment ens vam abstenir perquè considerem que allò no és viable, però demanem a Primàries i a Junts, aprofito per demanar que una de les opcions sigui una sortida rodada pel passatge Nubiola, per canviar les parcel·les que ara són de propietat privada, potser fer una permuta. Es va parlar també d'expropiacions en el ple, que no era el cas, no és el que caldria fer, però és un instrument urbanístic que hi és. I quedem una mica a l'expectativa de les decisions que es puguin prendre els propers mesos. Però sí que s'ha de fer alguna cosa a l'escletxa.
1: Anna Vilarrasa.
2: Jo aquí, vull dir, el Manel ha explicat ja tot i molt ben explicat. Només voldria posar en valor, doncs, una cosa, que és que aquesta suspensió de llicències, que és el que anava enfocada a la pregunta, s'ha fet per 12 mesos. Aquí també és un acte de responsabilitat, pensem nosaltres, perquè al maig hi ha eleccions. Aleshores, nosaltres creiem fermament en aquest projecte del Pla de Barris, amb la idea que tenim del centre del poble, però no tanquem o no blindem les portes a que si entra, doncs, un altre govern pugui fer el que ells creguin. En aquest cas, tu, Laia, també has parlat de diferents opcions, és el que deia el Manel. Aquí fa falta un debat molt profund d'aquesta part d'aquí, què hem de fer, com ho hem de fer-ho, perquè realment és el nucli del poble.
0: Un debat previ abans de prendre decisions. Això sí que ho vaig dir al ple, també.
2: Debat previ o tenir informes, hem de tenir molta informació per poder anar decidint. I penso que aquesta suspensió era totalment necessària, no teníem altra opció. Per altra banda, has parlat també d'un pla estratègic, realment és un pla estratègic per nosaltres. Sempre hem defensat, tant Primàries, el tema de la mobilitat de la plaça, com Junts per Catalunya, que ja vàrem presentar els 4 primers anys la remodelació de la plaça, i els altres 4 anys, si tornéssim a estar a govern, tot el tema del parc de l'Escletxa. I això ho defensem, i ja dic, i penso que aquesta decisió ha estat encertada, ha estat valorada i ha estat respectuosa amb tothom, amb el sentit aquest. Són 12 mesos que no blindem les portes a el que pugui passar més endavant de Sant Feliu, perquè sempre hem dit que els governs hi són 4 anys, però al cap de 4 anys n'hi ha uns altres, i que el que no pots fer és posar pals a les rodes als altres.
1: Manel, demanaràs paraula?
3: Sí, no, volia fer una petita puntualització. El document que va justificar la suspensió de llicències era un document d'abast on es va fer un plantejament d'escenaris, i com ja vam dir i reafirmar en el ple, cap d'ells era vinculant. Sí que es va decidir l'àrea afectada per un tema de mobilitat, vull dir, pel que volem és millorar la mobilitat de tot aquell espai, a nivell rodat, que és el que apuntaven els companys del PSC, i també una connectivitat de les persones des de la zona escoles cap a la plaça. Perquè sempre que tinguem un camí més treballat o més pensat per les persones, deixarem el vehicle a casa, perquè convidarà al passeig. I això és salut, és oxigenar el centre, que de veritat, vull dir, no... Ara fa molts dies que no veiem la plaça oberta, però després arribarem a parlar aquest punt, eh? Però l'embús que es feia davant de la biblioteca, de vehicles intentant entrar i sortir a l'aparcament, era gros. Vull dir que aquesta petició que recollim del PSC i que ja vam comentar, busca. I per això es defineix tota aquesta àrea. Per què? Perquè el carrer, la millora que es va fer a l'Avinguda Generalitat, que és el tros de carrer que ens dona accés a l'aparcament municipal, també dona accés a certs habitatges. Però la cota d'aquell carrer no és la que es preveu a projecte. Per això és inviable el que hi ha aprovat urbanísticament. Aleshores, aquí també ha d'haver-hi una consideració. Una dada que podrem visualitzar tots el pal que tenim just al costat de la rampa que ens dona accés al casal de la gent gran, aquell punt hauria d'estar a 1,80 m per sobre del que veiem. Totes les parcel·les de l'esquerra ens quedarien sota el nivell del vial. I per això vam dir, hòstia, paralitzem-ho, perquè això ja existeix, mirem si hi ha com solucionar la mobilitat, reduint o eliminant el que és la mobilitat rodada a la plaça, excepte, evidentment, vehicles d'emergència, que ens permeti, doncs això, generar un parc ben a prop i una plaça realment per les persones, sense renunciar a l'aparcament. O a part d'ell, com estem fent ara, eh?
1: A mi sí que m'hagués agradat que haguessin estat aquí al partit de Junts per Sant Feliu de Codines, perquè, com bé deies ara, el plantejament actual és aquest que preveu que el carrer del costat de l'Ajuntament d'ara, l'Avinguda Generalitat, arribi fins a dalt de l'escletxa, guanyant cota de mica en mica. Em sembla que són 17 metres de desnivell on està l'escletxa respecte a l'aparcament actual. Ells defensen, segueixen defensant l'obertura d'aquest carrer. En aquest sentit, no sé si són l'única formació que defensa l'obertura del carrer, és a dir, els altres, vosaltres, evidentment, us heu posicionat clarament en no obrir-lo i buscar alternatives. No sé, Laia, des del PSC, com...
0: Nosaltres és que estem mirant una tercera alternativa, agafant una mica els temes dels dos projectes, perquè tenim clar que la connexió entre la plaça i l'Avinguda Escoles per cotxes hi ha d'existir. Pensem que des de l'aparcament de l'Ajuntament d'alguna manera s'ha de sortir i no cap a la plaça. A veure, per sentit comú, si hem tret els cotxes de la plaça per intentar prioritzar el peatró, no tornarem a fer anar cotxes. Llavors, el carrer Sant Pau no pot absorbir tota la circulació de l'aparcament. Llavors, s'ha d'estudiar la mobilitat de la zona, que això ja ho vam dir nosaltres també quan es va començar a fer tot el tema de la plaça. Es va dir que un dels temes, i de fet vam fer al·legacions, i una de les al·legacions era en aquesta línia, que no quedava definida la mobilitat de la plaça i ens preocupava. Llavors, una vegada entrin els cotxes per on siguin, a la plaça, i arribin al pàrquing, han de poder sortir. Llavors, tenim dues alternatives, o tots els cotxes cap al carrer Sant Pau, o crear una altra sortida rodada, que no hagi d'anar cap a la plaça. Llavors, en això els dono la raó a les persones, al partit que no hi és avui, que d'alguna manera hem de buscar l'opció. Ells s'han encaparrat en un projecte que no és viable i que ja han dit des de la Generalitat que no el podem executar. Llavors, mirem cap a futur, mirem opcions. Opcions és de permutar parcel·les amb els propietaris, quedar-nos parcel·les en propietat a l'Ajuntament, i llavors ens quedem parcel·les en propietat, o es permuta, ens permet mirar alternatives, fer créixer el carrer Roure Gros, eixamplar el passatge Nubiola, canviar la direcció d'alguns dels carrers Sant Pau, Sant Pere, revisar si es poden canviar per fer una altra manera de moure's, perquè tots recordem que en aquest poble estem molt acostumats a que els carrers vagin cap a una direcció, però abans el carrer Barcelona, i sempre el poso d'exemple, era de doble direcció. No fa tant, eh? Els que estem en aquesta cola ens recordem que podíem entrar pel carrer Barcelona el dia que es va prohibir, que no ho va fer, que em sembla que va ser amb el Pineda, això, fa molt temps. El dia que es va prohibir ens van quedar tots una mica sobtats que no es pogués entrar al carrer Barcelona, però després ens hem acostumat a donar la volta. Perquè si vas en cotxe no passa res per donar la volta. Llavors, potser no tenim un carrer recte de 150 metres, però en tenim un altre de 300 que faci una mica de... A més, que si fa una mica d'S, no correrem tant. Perquè a mi els carrers d'aquest poble rectes em fan una por que tenim tendència a córrer i és una zona que va cap a les escoles. No podem fer... No podem contradir el que la lògica de l'evolució del municipi s'ha de mirar cap a futur i que sigui una mica un espai de convivència. Per això ens agrada el projecte de primàries, perquè contempla una part lògica del desenvolupament del que ha de tenir el poble. No pot ser tot cotxes i tampoc pot ser només peatonal, com plantejava la idea Barris inicialment. Per això, com ens agrada que hagin revisat aquest aspecte de la llei de Barris, sí. Jo diria, jo crec recordar, potser m'ho has de rebatre, Manel, que em va insistir molt al principi de la llei de barris, potser abans de que s'aprovés, de que només hi havia d'haver un carrer que sortís cap a dalt caminant.
3: Bé, sí, faig la...
0: Una primera versió, eh?
3: La llei de barris, com a tal, agafava els àmbits en desenvolupament urbanístic. Mm. Aleshores, allà, amb les cotes que hi havia, no podíem generar un carrer. Per això, quan es fa el document d'abast, s'amplia aquest espai per permetre que la topografia que tenim a Sant Feliu, que la coneixem tot, que o puges o baixes, hi hagi en alguna cota concreta que es permeti fer un carrer que compleixi amb la normativa actual. Però és per això que el document d'abast va més enllà del parc de l'escletxa que recull la llei de barris, o el projecte que hem presentat a la llei de barris.
0: Per això estem una mica al mig de les dues opcions, sabent que una no és viable, que ja ens ha dit que no, la del 2010 no pot anar endavant. No la podrà complir ningú.
1: La Laia posa... Digues.
2: No, fes. Jo aquí sí que vull fer una puntualització amb el tema dels cotxes, perquè inclús en parlàvem abans amb el Manel a la tarda. Realment, el flux de cotxes a la plaça ha disminuït, i això ho hem constatat nosaltres. Ara, realment, a la plaça entren els cotxes que van al pàrquing i els veïns del carrer Sant Pau. Els que abans estaven acostumats a fer la volta per la plaça per anar cap a les zones escoles no passen.
0: Tampoc això poden constatat... passar, eh?
2: Mana?
0: Tampoc poden fer-ho per les obres.
2: No, clar, però abans ho feien. Abans ho feien, abans de les obres, la plaça era una rotonda. Jo ho havia fet. Entraves per la plaça, anaves...
0: Jo no cantaria Victòria fins que estigui oberta la plaça, Anna.
2: Però vull dir que, no, però que realment el volum de cotxes, i en parlàvem abans a la tarda, s'ha vist molt disminuït els cotxes que estan accedint al pàrquing i els veïns del carrer Sant Pau. En aquí, quan el projecte de la plaça, des del primer moment que el vàrem tirar endavant, vàrem dir molt clar que senyalitzarem que els cotxes que entren a la plaça, pel vial, poden ser aquests, no poden ser més. I haurem de posar aquí uns controls i haurem d'esforçar-nos que la gent agafi la cultura que està agafant ara amb les obres.
0: Ens haurem d'acostumar.
2: Ens haurem d'acostumar, però vull dir que això també és un tema que s'ha de tenir en compte, que els cotxes han disminuït moltíssim.
0: També tinguem en compte que el casal d'avis a l'estiu està tancat, la gent que va al casal d'avis...
2: Les obres van començar el 20 per Sant Joan.
0: Bueno, la gent del casal d'avis haurà d'anar amb cotxe, probablement, Anna, perquè no tothom té la mobilitat que tenim nosaltres. Llavors s'han de tenir en compte... Que sí, ha disminuït, no et dic el
2: I
0: que
2: tant.
0: No. Però clar, és que l'estiu és normal que disminueixi. Ja,
2: però
0: t'ho ja
2: torno a dir, les hores van començar el 25 de juny. El 25 de juny es va tancar la plaça. Tot el juliol els avis van poder anar al casal d'avis i, a més, tenen una sèrie de places limitades per ells. I això va passar, van anar i no se'ls va prohibir en cap moment. I el volum de cotxes, torno a dir, i torno a insistir, ha disminuït significativament els que passen per davant de la plaça. Cotxes, camions, no n'entra cap a la plaça i la gent està descarregant. I està fent la seva vida. I no tenim incidències remarcables de que ens diguin pues, ostres, tenim aquest problema, és que em sembla que no hem tingut. Vaja, no ho sé. Home, jo que m'hagi arribat a mi cap.
0: 100% tothom no està content, eh? També t'he de dir. Bé,
2: però és que mai. És que jo sí que des que vaig entrar en política, 100% mai ningú està content.
1: Deixeu-me rematar un parell de coses encara de l'escletxa abans d'anar del tot cap a la plaça. La Laia apuntava aquestes eines urbanístiques que hi ha en cas que s'haguessin de fer canvis. No sé quines contempleu en cas que ja contempleu coses concretes i si us heu posat en contacte amb tots els veïns de la zona.
3: A veure, abans d'aprovar el document d'abast ens vam reunir amb els veïns, amb tots, per explicar-los quin era el concepte i per què se'ls afectava. També quina limitació els generava i el termini d'aquesta limitació. Què vam voler fer amb aquestes reunions? Recollir les seves voluntats. No tothom és propietari d'una parcel·la finalista. N'hi ha molts que són propietaris de sòl en desenvolupament, o sigui, d'una expectativa. D'una d'aquestes expectatives, l'Ajuntament ja n'és propietari, però que portaven més de 20 anys intentant aquesta transformació i no es donava. Aleshores, els vam avisar a tots. Instruments hi ha els que permet la llei. Tant sigui la llei urbanística com una llei de mercat, de compra-venta. Apuntava la Laia, també hi ha l'instrument de l'expropiació. És molt més beligerant i, per tant, ni el contemplem. I després hi ha el pacte.
1: No ho contempleu, dius?
3: Expropiar? No.
0: Es pot fer una permuta. Hi ha parcel·les que es poden permutar.
3: La gran idea és, si volem fer un parc, haurem d'alliberar una mica de sostre. Però també tenim una crisi de sostre per habitatge. Per tant, hem de buscar un equilibri, que ja hem començat a treballar amb la comissió. I van veure bé de tot el potencial de sostre que recull la normativa, que com apuntàvem i estàvem d'acord tots tres, no està actualitzada, no recull el que volem ara, tampoc es pot suprimir. Per tant, hem de mirar cap a on. Cap a on generem aquest nou sostre o el desplacem i com incorporem les sessions que es puguin arribar a fer en un altre lloc del municipi en la zona d'escletxa per buscar un equilibri. L'urbanisme no pot permetre un increment de valor privat sense que hi hagi una compensació cap a la població, cap al que és públic. Aleshores, amb això ja hem començat a treballar, però sí que és cert que necessitem ordenar-ho bé, quadrar-ho amb la comissió i després, si s'entén i encaixa, tancar-ho amb les diferents propietats, que alguns ja estan avisats.
0: I hi ha una altra realitat que tampoc hem tingut en compte, que suposo que serà un tema de campanya, que és què fem amb la nova Icorba. Perquè no s'ha definit l'ús. Potser es va parlar d'un ús provisional d'aparcament, encara no s'ha executat. Jo sé que hi ha partits que aposten plenament perquè es mantingui la nau. S'ha de valorar. Nosaltres, de moment, no hem definit si la volem que es quedi. Potser s'ha de sacrificar una part de la nau per poder fer un vial. No sabem. No cal que siguin tota la nau, però potser sí que es pot mirar de treure la part que dona més arbre gros per poder enxamplar el carrer. No sé. Això tècnicament ho han de mirar qui en sap com fer-ho. A més, tampoc les alçades del carrer no et permet fer certes coses.
1: Somreia, perquè mentre que el Manel posa cara de pòquer, l'Anna ha somrigut el Manel.
0: Suposo que aquestes coses les deuen haver valorat ja.
3: Estan sobre la taula. La realitat, i no és que m'agradi donar-li la raó a la Laia, eh? No, sap que ens portem bé.
0: Gràcies per donar-me la raó.
3: No, però s'ha de valorar tècnicament. És una cosa que també hem repetit una i altra vegada. Per molt que nosaltres imaginem, si tècnica i a nivell normatiu no compleix, no serveix per res. Aleshores, sí que vull dir, perquè més ho pensem, que la història de la nau Icorba en el municipi és important. Per això en nosaltres sempre ens sentireu dir que l'objectiu és preservar-la. Perquè sí que arquitectònicament, a nivell patrimonial, podríem dir que tampoc té una aportació d'unes façanes espectaculars, vull dir, té una estructura industrial bastant típica. Però a nivell d'indústria, de comerç local, ostres, ens agradaria. Quin ús? Sí que volíem fer i volem fer un ús transitori com pot ser un aparcament, però també t'ho dic, dins de tot aquest moviment de sostres que es preveu en la normativa actual, ara s'ha de veure on es situa. I la nau és un cos que pot acollir una bona part d'aquest sostre. Imagineu-vos la nau, ja no us dic com el cos que veieu, sinó l'espai en planta que ocupa i valorar si els arquitectes i paisatgistes que fan tots aquests estudis requereix una planta o no, o es manté tot, o en fem una obertura en els baixos perquè el pas dels vianants sigui més segur. I, clar, tot això són idees que nosaltres els diem als tècnics, però que ells són els que han de fer la valoració.
0: De fet, un dels temes que també haurem de començar a estudiar i que suposo que començarem a treure els propers mesos és que en algun moment ens haurem de posar les piles amb el tema d'habitatge per joves, habitatge de lloguer, habitatge de protecció. Ens hem de moure per facilitar que la gent pugui emancipar-se al municipi. Llavors, hi ha altres municipis que ja han començat a treballar aquesta legislatura i, no sé, Sant Manat, per exemple, l'altre dia deia que Caldes també n'ha parlat, Palau està molt a prop. Doncs mira, exemples d'altres municipis perquè es pugui fer a Sant Feliu alguna cosa. L'últim any hem comprat parcel·les al centre cívic, o sigui, tenim edificabilitat al centre cívic, tenim edificabilitat, no sé quina hi ha a l'escletxa, però segur que n'hi ha molta més perquè són molts metres quadrats, i és una opció. La nau Icorba pot evolucionar cap a habitatge.
1: Tindrem temps de parlar de la nau.
0: S'hauran de canviar les normes, per això, també.
2: Jo també anava per la nau. Jo aquí sí que, independentment de la posició que tenim com a govern, que anem a la una, personalment i a nivell de Junts per Catalunya sí que penso que la nau Vallcorba s'ha de mantenir, que és un referent pel nostre poble, que és un edifici... No hi ha el que diu el Manel, no hi ha potser un valor històric, però sí que és un edifici per tenir per les generacions que ens vinguin. El tema de l'habitatge a la nau Vallcorba jo no l'hi veig, i parlo personalment, ara ja no parlo com a govern, ni inclús com a partit. Personalment, com a habitatge a la nau Vallcorba no l'hi veig. a l'ús tampoc l'hem definit i penso que no el podrem definir aquesta legislatura. Penso que és, com deia la Laia, un tema per la campanya que vingui. Però només volia doncs, dir això, no? Nosaltres pensem que el que és l'edifici s'ha de mantenir. Les estructures que hi ha al voltant, potser més que amplia la nau Vallcorba, en podem parlar-ne, però el que és en si la nau Vallcorba, nosaltres pensem que s'ha de mantenir, arreglar-la tal com està, i l'ús, doncs, bueno, també hem de fer reflexió a nivell de pròxima legislatura, perquè us ho torno a dir, aquesta legislatura no crec que es pugui fer res, quin ús n'hi volem donar.
1: Abans d'anar cap a la plaça i també reprenent un apunt que havia fet la Laia en la seva primera intervenció, com és que això es va aprovar en un ple extraordinari el 10 de setembre i no el 24 de setembre, que és quan es va fer el ple ordinari?
3: A veure, perquè tenim un munt de fronts oberts. He dit que he tingut un estiu intens, no? Que hem treballat molt. Una de les coses que vam tenir va ser un requeriment del projecte del Pla de Barris, que era, o sigui, era, de veritat, era una tonteria, perquè ens deien, és que no ens ha arribat no sé quina informació. Jo la descarregava i la veia. Vull dir que fins que no van poder descarregar l'arxiu de nou. Però llavors això eren tota una sèrie de neguits que el que fan és que accelerem coses. La suspensió, doncs perquè estem en un moment a nivell immobiliari o de promoció molt viu. I aleshores, és el que dèiem, t'arriben idees, t'arriben informacions, t'arriben projectes que, clar, que poden arribar a condicionar tota aquesta reflexió. I aleshores, a l'agost vam decidir que faríem un ple extraordinari per poder tenir el temps suficient. I aleshores, si em permeteu res, dos minuts més per recuperar, i ho heu dit, o sigui, tenim 12 mesos per consolidar aquesta modificació de planejament. Per tant, els usos han d'estar totalment definits i situats sobre el mapa. I això sí que no... amb la transparència total...
0: Bueno, i enviats a Urbanisme, que Urbanisme després trigarà el que trigarà.
3: Sí, aquí la...
0: que allò dels 12 mesos...
3: Dins dels 12 mesos, el que es necessita és l'aprovació inicial del ple.
0: Sí, ho dic perquè en el ple no va quedar clar, però en realitat no són parar només 12 mesos les llicències, sinó prendre una decisió sobre aquell espai en els 12 mesos, però després tot allò s'haurà de desenvolupar.
3: Sí, però i també, i permeteu-me, però també crec que ho vaig dir més d'una vegada en el ple extraordinari. El document de base defineix una àrea que és objecte d'estudi. Si amb l'encàrrec del desenvolupament específic podem alliberar espais, els traurem. Per què? Perquè no necessitem bloquejar coses que no han d'estar afectades per aquestes modificacions de planejament.
0: Bueno, però que ens podria passar que vosaltres teniu majoria, voteu una cosa, i qui governi la propera legislatura decideixi retornar a votar sobre la mateixa cosa.
3: Ah, sí, sí.
0: Ho dic perquè la ciutadania ho tingui clar, que sí, que es faran 12 mesos les llicències, però que qualsevol decisió que es prengui els propers mesos, si no és consensuada per tots, hi ha aquest perill. Per això en el ple vaig dir, sobretot no fem com a la plaça, seiem abans de passar les coses per ple, abans de posar aprovació de la gent, perquè si consensuem abans i després preguntem a la ciutadania, donant les opcions que vulguem, totes si pot ser... És molt més fàcil, és que ens hi juguem molt.
3: Sí, però Laia, en aquest sentit, i faig un petit matís, però a la plaça es feia sobre un espai consolidat i aquí estem parlant de planejament. Per tant, aquestes reunions que podem tenir com a govern amb l'oposició, perquè som els representants de tot el municipi, aquest consens s'ha d'aconseguir amb la Comissió Territorial. Perquè es podria donar que ens posem tots d'acord, però la comissió no accepta el projecte. Aleshores, és un tipus de desenvolupament diferent.
0: Però llavors no serà culpa nostra.
3: Home, sí, tu fas un projecte que no compleix...
0: No, però entenc que si el poble decideix una cosa i va consensuat, anirà dins de norma, segurament. O ens inventarem alguna cosa que no vagi dins de norma?
3: Nosaltres no. Sí, però vale. Això t'ho dic, que això serà un treball amb ells, amb la comissió. Que evidentment hem de saber, i heu de saber, què estem presentant i què no, i podreu dir la vostra, però que l'aprovació definitiva o la inicial que elevem a la comissió ha d'estar consensuada amb ells de forma prèvia, si no, no té sentit. És que no en té.
0: Vale, però també et dic una cosa. En alguns temes, i no és un retret, hem corregut tant que, per exemple, a mi em va arribar donar compte sobre la nova petició de la Ida Barris després que la presentéssiu.
3: Per les dates, sí.
0: Sí. Potser jo vaig trobar a faltar que si tornàvem a presentar la llei de barris i nosaltres havíem votat a favor la primera vegada, ens dediquéssiu 5 minuts per dir, sobretot tenint en compte que després ens ha demanat el partit que parlem, que governem nosaltres, vale? És que és una tonteria, però jo, una trucada, o vine un moment a l'Ajuntament, encara que fos el mes d'agost, mira, els canvis que aniran seran aquests. Llavors, per això ho dic, per això insisteixo, que està bé que tingueu la majoria que us pugueu fer vosaltres, però hi ha en temes que nosaltres que estem d'acord trobem a faltar que se'ns convoqui o se'ns truqui. Se'ns posa en el mateix lloc que l'altre partit que no ve a la ràdio, m'entens?
3: Bueno, també has estat a govern.
0: Sí.
3: Saps els ritmes que hi ha a dins.
0: Ho sé, per això no és un retret, però, ostres, sí. Trobo a faltar aquestes coses en el dia a dia.
1: Va, fem un canvi de bloc i anem a la plaça, que ens queda un quart d'hora.

0: Dèiem que en aquest segon ple del curs polític a Sant Feliu es va aprovar tant l'advocada com el procurador que defensaran i representaran a l'Ajuntament en un recurs contenciós administratiu que es va presentar contra l'aprovació definitiva del projecte de reforma de la plaça. Una aprovació que es va fer el mes de maig després de resoldre les al·legacions que s'havien presentat en aquest projecte. El debat en aquest ple també va servir per fer públic que el contenciós contra l'Ajuntament per aquesta obra l'havia presentat el Pere Pla de Vall, regidor de l'Ajuntament i portaveu del principal grup polític de l'oposició. Aleshores, aprofitant aquest tema, llàstima també que no tinguem el grup de Junts per Sant Feliu de Codines aquí. I el que volia és que valoréssiu com estan evolucionant les obres de la plaça i també aquesta denúncia, crec que és el fet que un regidor hagi portat als tribunals a l'Ajuntament per aquest tema. Com ho vols dir? Qui vulgui, comença tu, Anna.
1: Doncs començo jo. Com valorem les obres de la plaça? Pues molt bé, molt positivament. S'estan complint els terminis que s'havien pactat. Pensem que van a bon ritme, però tampoc és la pregunta que tu feies. Vull dir, valorar el fet de que un regidor de l'Ajuntament ens hagi portat als tribunals a l'Ajuntament. La meva reflexió és pensar a on vol arribar. És a dir, què aconseguirem amb aquest recurs? Que tornem a tirar la plaça a terra i la fem com abans? Vull dir, no entenc una miqueta a on s'ha d'arribar amb aquesta denúncia. I també els oients i els ciutadans han de saber que tot això val diners i que tot això ho paguen ells. Vull dir que aquesta denúncia la paguem entre tots. I és una miqueta la meva reflexió, no? On ha d'arribar aquest contenciós? Sigui quina sigui la decisió del jutge, què hem de fer? Ho tornem a tirar tot enrere?
2: De fet, que el jutge no va demanar cautelars, encara que sí que les havien demanat.
1: Aleshores, entenc que és un tema de... Bueno, que em costa d'entendre. I, a més, pel senyor Pere Pla de Vall, que ha estat alcalde del municipi 16 anys, que mereix el meu respecte, només faltaria, i que sap les coses com van.
2: I dius, perquè és una eina que hi tenia.
1: Ara això, una eina per arribar a on?
2: Bueno, és igual, és una eina que és
1: aleshores
2: un instrument.
1: Aleshores és el que a mi em sobta, ja et dic, una persona que ha estat alcalde 16 anys, que jo penso que ha fet la feina al seu moment d'alcalde, que no hi ha res a dir, i que surti amb aquesta denúncia. Vull dir, hi ha res a dir, però gent que igual no pensa com ell, doncs faria les coses diferents. Això és normal. Però
3: permeteu-me una puntualització. Estem parlant d'aquest contenciós perquè en un ple estem aprovant o passant a aprovació el tema de la contractació de la representació jurídica necessària. Aquí dos punts. El primer és que l'Ajuntament té l'obligació de defensar-se davant de qualsevol tipus d'acusació o demanda, i després tampoc vull que s'oblidi. Aquest és el segon contenciós que ens presenten. El primer el que volia era aturar l'inici de les obres demanant cautelaríssimes i cautelars. Allà ens va haver de fer la representació davant de l'escrit judicial des del propi Ajuntament, perquè no teníem marge, teníem 3 dies per respondre. El jutge va denegar cautelaríssimes i va denegar cautelars. Al cap d'unes setmanes o algun mes vam rebre el segon contenciós, on també es van denegar cautelaríssimes. No sé dir-vos amb precisió si va ser abans o després d'aquesta denegació. Van desestimar el primer contenciós. Per tant, aquella part ja no necessitava representació. Però com ja estàvem treballant perquè havíem rebut el segon, sí que vam contractar la representació legal de l'Ajuntament davant d'aquest contenciós que encara no s'ha presentat.
2: Però és que aquest contenciós, ho dic perquè la gent ho entengui, aquest segon contenciós, perquè el primer que es va fer va ser un recurs de reposició i després van fer ells un contenciós i era aquest. Aquest és contra l'acte del ple en què s'aprovava el projecte. Vale? Llavors, el projecte s'està executant.
1: I què pot aconseguir? Anul·lar l'acte del ple?
2: Si realment un jutge declari nul l'aprovació del projecte, és que no podrem fer res. Llavors, per això jo em vaig enfadar molt i els 2 dies previs a la prendre la decisió de que votàvem vaig decidir no votar. Perquè vaig dir, això és una baralla política, s'estan fent servir, em perdoneu, a la ràdio crec que ho puc explicar, en el ple em vaig tallar una mica més, és un mal ús de la justícia.
1: Uh-huh. Perquè, i dels diners públics.
2: Perquè Junts per Sant Feliu no li ha agradat que s'aprovés el projecte, llavors es gasta diners en fer un contenciós. i a sobre obliga l'Ajuntament a fer, a gastar-se diners en defensar-se. Que això es podria haver evitat si amb dues parts, que també ho vaig dir en el ple, no s'haguessin barallat des del principi sobre el tema de la plaça. Que nosaltres ens vam pujar al carro només perquè no ens va agradar com es va fer el procés de participació, perquè, de fet, sempre han defensat que la reforma de la plaça consideraven que s'havia de fer. Com s'està fent ara, potser no, però que s'havia de fer. Llavors, bueno, estem en un punt en què ens costarà diners perquè algú ha considerat fer servir totes les eines que té jurídicament, que assisteixen per això, però no potser era el moment. Crec que se'ls ha anat una mica de les mans.
0: L'Ajuntament té serveis jurídics per això.
3: Però la representació ha de ser externa.
2: El procurador.
0: Ha de ser externa.
3: La Laia està parlant en futur. Ens costarà, no, ja ens ha costat diners.
0: Quants, ho sabem?
3: El primer pagament ha sigut 2.400 euros més IVA. Vull dir que no, la precisió no la sé. Però a mi no només em preocupa la contractació d'un tercer. És com satures tota l'estructura interna de l'Ajuntament, perquè necessites recuperar els informes d'urbanisme, que la secretària dediqui certes hores a poder coordinar-se amb aquest equip extern. Clar, és com posar pals a les rodes en una situació que, com apuntàvem, no? Vull dir, un jutge dirà que aquell projecte està malament o anirà contra l'acord, llavors ho tornarem a presentar. Vull dir, és complicat. Llavors s'entén o en fem la lectura que és un instrument que nosaltres no utilitzaríem, però per bloquejar o endarrerir tot el procés. No creiem que busqui una altra cosa.
1: Però bloquejar tot el procés no pot fer-ho ja, perquè el procés està engegat i la plaça s'acabarà amb els terminis que hi han previstos. Aleshores, és una situació que a mi se m'escapa de les mans.
2: Legalment, si el jutge decideix que l'acte de l'aprovació del ple, del projecte en el ple, era nul, s'ha de tirar retroactivament l'actuació.
1: I després el que et digui, què fem? Desmuntem, tornem a desmuntar la plaça i posem
2: la que hi havia abans? Si ara el jutge decideix
1: això...
2: És que és algú que
1: de veritat...
2: Per això, jo em sap greu, jo em vaig enfadar molt el dia anterior del ple, vaig pensar, és que no toca, és que això no toca. No sé si fins a quin punt es podia retirar el contenciós, perquè al final no sé si es pot retirar un contenciós, però una vegada posat s'ha de valorar molt bé si aquesta eina és bona o no pel municipi. I en aquest cas no ha sigut bona, perquè aquests diners els pagarem entre tots.
0: Tornant a la plaça en si, l'Anna sí que feia una petita valoració de com està veient les obres, com les esteu veient la resta.
2: És que com a grup o com a persona?
0: Com vulguis tu.
2: És que en el nostre grup hi ha gent que els ha agradat molt el projecte, i, de fet, sí que hem vist que hi ha canvis en el projecte, no s'està executant totalment. La línia d'arbres no està on hi era, em sap greu, però és molt visual. Creiem que una vegada estigui, la plaça serà maca, quedarà maca, serà més moderna. Jo he anat preguntant a gent, Hi ha gent que, evidentment, no l'estimarà mai perquè té un sentiment de pèrdua i estan molt desencantats. Que aquests, potser, amb el dia a dia, si l'espai funciona, canviaran d'idea, i si l'espai és pràctic canviaran d'idea, però després hi ha gent que necessitava que s'actualitzés. Llavors, al final, és un espai que seguirà sent un espai
0: un tercer espai
2: pel municipi, perquè és el que serà. Llavors, els arbres creixeran. El neguit aquest de que els arbres són més petits que els que hi havia, evidentment no podien posar uns arbres crescuts perquè no haguessin arrelat i no s'haguessin fet a l'espai i s'haguessin mort. Llavors, tampoc podies arrencar un arbre d'un altre lloc per portar-lo aquí. Això no tenia sentit. Recuperar les moreres, a mi m'hagués agradat que es recuperessin. Això sí, ja és a títol personal. Sabia que era un esforç i s'havia de fer en un moment determinat i s'havien de replantar en un altre espai, que no morissin i tornar a replantar-les a la plaça. Era difícil. Es podia haver intentat, encara que després no hagués funcionat, s'hagués agraït. Després, també a mi, per exemple, jo hagués deixat altres elements, jo hagués posat els mateixos fanals restaurats. Però, que per cert, entenc que us vull comprometre que els col·locaré en algun lloc i això es farà. Ens podeu dir el lloc ja?
3: No.
2: No? Jo ho intento, Però, bueno, és que al final la plaça serà executada per un govern que governa I això és una mica la democràcia. En altres moments que hem governat altres partits hem pres decisions que s'han executat i tampoc han agradat al 100% de la població.
1: No s'ha fet un pàrquing al mig de la plaça?
2: Que tu podria ser consensuat, seria meravellós, però també és molt, molt ideal i utòpic.
3: Recollint o seguint la línia que hi ha sobre la taula, nosaltres vam dir que faríem una plaça accessible per tothom. Tindrem una plaça, no puc dir lliure de barreres arquitectòniques, perquè no en sóc usuari perjudicat i, per tant, podria tenir algun punt on existís. Davant de la biblioteca crec que queda un petit graó que no l'estarà. Serà una plaça maca, amb molt ús. Podrem fer totes les activitats i que, a més, s'acabarà en el mes de novembre, com sempre hem defensat. Què més us puc dir? Que continuarem treballant perquè recuperant el que hi hem de l'escletxa, si trobem la sortida en un punt òptim i que sigui realment pràctic, farem una modificació puntual perquè el que són carrers perdin la condició de carrers i passin a ser places. No, que ara és el que diem. Hi haurà carrers que estaran tancats, però continuaran tenint la titularitat de carrer. I poc més, vull dir, sí que, vull dir, i és per tenir-los molt presents. Som conscients que les obres generen molèsties als veïns, als comerços i als usuaris. I això no agrada, però és com un pas necessari si et vols actualitzar.
0: Molt bé, doncs ens queden 4 minuts, amb un minut cada un, abans de tancar el programa. No sé si teniu algun tema que vulgueu afegir, que ens hagués, de temes que ens hagin quedat pendents.
1: Sí, hi ha un apunt. Ja per també tancar el tema de la plaça. Per exemple, aquesta festa major, jo penso que aquesta festa major ha sigut un èxit i que realment, que tu també ho apuntaves ja, em sembla, al principi, s'han obert llocs de Sant Feliu que no havien estat utilitzats. I que la gent ha estat molt contenta que aquesta festa major realment ha voltat per tot el poble. Fer el correfoc a Santo Domingo, de l'infantil, ha sigut un plus. Vull dir, la plaça s'ha trobat a faltar? Sí, s'ha trobat a faltar. Però realment totes les coses s'han pogut anar fent i hi ha hagut participació a tot arreu i et molt més àmplia a tot el municipi. Només aquest apunt, eh? S'ha trobat
2: també
1: a faltar,
2: he de dir que les hores del passat han incomodat durant la festa major.
1: Les obres
2: de la plaça han incomodat durant la festa major. Era inevitable, s'havien de fer les obres en algun moment, tothom ha valorat si s'haguessin retrasat i s'haguessin fet a l'octubre. Tothom ha dit la seva. Si
1: clar, és que
2: sobre
1: és
2: la plaça no hi ha ningú en aquest poble que no hagi opinat. Tothom...
1: Però és que és això, les obres molesten sempre, tant si les fas a l'octubre, al novembre o al gener.
2: Però al final era una cosa que volíeu tirar endavant i s'ha tirat endavant i ja està. A mi m'agradaria demanar una cosa a la resta de partits de cara a les properes eleccions, que tingueu en compte que el municipi necessita habitatge, ja que ho he introduït, i que ens comprometem tots a fer millor els carrers, que amb 4 carrers a cada legislatura no avancem. I això és un compromís que també hauríem d'adquirir també en altres, el que haguéssim hagut d'adquirir en altres legislatures. Posar el poble en ordre és molt difícil, però sí que m'arriben moltes queixes de carrers que s'han degradat durant la legislatura i que no s'han millorat. Us podria dir quants, però llavors em quedaria malament amb la resta de veïns.
0: Manel, últim minut.
3: Bé, vull dir, el que dèiem abans, en un mes i poc ja podrem gaudir de la plaça. La festa major, com apuntaves, a mi m'ha agradat molt, aquesta descentralització. Vull dir, el final del correfoc al Pla de l'Os el vaig trobar espectacular. I en relació amb el manteniment de carrers, també per fer una mica de clausura i que no quedi res per comentar, el primer que vam fer va ser demanar diners en el POSC per millorar carrers, que ens els han donat el 2028, i dins del que és el pressupost anual del municipi, es destinen 80.000 euros cada any a fer carrers i els estem esgotant. Sí, la realitat és que tenim molts carrers per arreglar. Sí, sí.
0: Doncs són les 20:58, fa 58 minuts que hem arrencat aquest primer programa d'aquesta 12a temporada del Taula per 5. Gràcies a tots tres per ser aquí, Laia Jordana del PSC, Anna Vilarrasa de Junts per Catalunya i Manel Rodríguez de Primàries Codines.
2: Moltes gràcies, bona nit.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I a l'altra banda, en Xavi Carrera, t'ho has passat bé?
4: Prou bé.
0: Què has après?
4: Masses coses.
0: Masses coses. Avui molt urbanisme. Escolta, Xavi, ens retrobem d'aquí 4 setmanes justes, que serà dia 11 de novembre. Gràcies per haver-nos també des de casa.
4: A vosaltres. Bona nit.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Avui, dimecres, 14 d'octubre, i d'aquells moments de ràdio en directe que ens agraden viure, que això de trobar l'estudi ocupat amb els companys de taula per 5, doncs són situacions que porten el que és la ràdio en directe. I avui tenim l'equip titular al complet amb el Toni Capdevila. Toni, què tal?
1: Hola, molt bona nit. Bé, aquí estem una altra vegada, un dimecres més.
0: Sí, tot a punt.
1: Tot a punt, sí, sí.
0: Seguim i amb el Jordi Adomí, tot a punt també.
2: Tot a punt, sí. Bona nit, sí, molt bé.
0: Avui també...
2: Tornem aquí a ser donant unes novetats.
0: Molt bé. I l'Albert, Albert Rodríguez.
3: Bon vespre, què tal?
0: Com va?
3: Bueno, aquí, acabant d'aterrar. Realment, si haig de ser honest, acabant d'aterrar.
0: Però bé.
1: I a fer l'eujúsia, sí. Mare de Déu. I a fer l'eujúsia.
0: Sí. No, que hem dit que no ho explicaríem tot.
1: No, no.
0: No, no hem quedat així.
1: Em pensava que hauria de sortir jo el primer encara avui, eh?
0: No, però no. Ja...
3: A punt has estat.
1: A punt he estat.
0: La ràdio en directe és això. Són situacions que anem salvant. Doncs això, avui us portarem sardanes, música, per complementar el que no va sonar el dimecres passat, tot i que va ser un programa, crec que, prou interessant, que avui sí, avui cobrirem les estones musicals que no vam tenir l'altre dia. I la primera està a punt, Perpetuant amistats, una peça del mestre Urtí que ens va quedar en el tinter amb la xerrada que vam tenir, com que va ser tan extensa i tan amena, doncs ens van quedar algunes peces i provarem de fer-les passar totes avui.
1: És que amb l'Enric són molts anys ja, 50 anys, bé,
0: sí.
1: Ens ho va dir, amb 50 anys t'explicarà, bueno, 50.000 coses, que és molt normal. Per tant, és evident que, bueno, ja vam quedar que ens tornaríem
0: farem
1: a trobar
0: la segona,
1: segona part, perquè se'ns va passar el temps superràpid, superràpid.
0: Sí, doncs, amb anècdotes i és això, 50 anys de carrer musical, dona per molt.
1: Sí, perquè l'Enric és un gran compositor i pràcticament no vam parlar de res. I és un dels millors compositors que tenim avui en dia.
0: Actuals, sí, contemporanis. Sí. Doncs una peça que aquí ja l'han fet sonar algun cop és Perpetuant amistats, que és el que fem en aquest programa, en aquesta casa i en l'entorn més proper, que les amistats doncs s'han de perpetuar. I aquesta peça està dedicada a l'aplec de Santa Perpètua, oi?
1: Oi? Sí.
0: Oi que va així?
1: Sí, sí.
0: També té aquesta característica que sempre hi ha una picada d'ullet a la sardana que dedica. Doncs som-hi, no xerrem més, que passi la copla, a veure com sona Perpetuant amistats. Som-hi.

0: Perpetuant amistats.
1: Perpetuant amistats amb la Cobla Sant Jordi.
0: De l'Enric Ortí, l'Enric Ortí. És una sardana que va fer el 2001 per la van estrenar a la plec de Santa Perpètua, com tu has dit. Sempre hi ha hagut molt lligam amb la plec de Santa Perpètua, amb la Mercè i el seu germà. I l'Enric Ortí, evidentment, sempre han sigut molt amics. Bé, aquesta sardana que heu escoltat és molt tendra, no és que sigui molt balladora, però és una sardana que té una finura, a més de la tenora, que és molt maca. Bé, l'Enric va començar a composar el 1997 i ho va fer perquè va ser pare de la seva filla, la Júlia, i li va dedicar una sardana que es diu Comploença. És la primera sardana que va fer. Ell, evidentment, no la va editar, no la tenia per casa seva i li tocava a la seva filla, fins que un dia el Francesc Elias la va escoltar i li va dir, home, treu-la fora. I va sortir al carrer i la gent no els va agradar. A partir d'aquí, doncs, li van dir, home, doncs ara ja que has començat, doncs ja no paris. I, evidentment, ja no ha parat fins avui, no, perquè jo crec que continuarà fent sardanes. I molt maques, per cert.
1: Segur, i que també, la conversa que vam tenir, que té ganes
0: de continuar
1: i de fer coses diferents i poder innovar i que s'ha d'anar avançant. Sí. Molt bé, doncs va, tenim sintonia pel Jordi Domí, doncs vinga, endavant.
2: Hola, bona nit. Avui hem pensat, ja

companyia va agafar tot entre Gavà i Viladecans, tot va començar fent radiadors. I va comprar tot un barri allà. Hi havia una masia que vivia en Can Sellarès. I allà encara hi deu ser, perquè diu que ara continuen assajant allà i fan, també els deixen fer coses esportives, a la roca i tot això. Està composat bàsicament per música popular, sardanes i habaneres. També han composat en temes de sarsuela i altres temes. Bé, doncs per tots vosaltres, les fulles seques.

0: Les fulles seques. Una sardana, com m'ho havia dit el Jordi, d'Enric Morera. Enric Morera, que aquesta sardana és del 1909, eh?
1: 1909.
0: 1909. Vull dir que té uns quants...

0: anys. L'Enric va néixer el 1865 i ens va deixar el 1942. I té aquí una vida superestesa, que si voleu algun dia també en podem parlar. La seva, va fer com 56 sardanes i les seves més conegudes, doncs, a part de les fulles seques, doncs, la Santa Espina, la Sardana de les Monges i l'Empordà. Són les quatre sardanes més conegudes per tothom.
1: Són d'aquelles sardanes que si algú li dius
2: que et canti una sardana, t'encanta una d'aquestes quatre.
0: Una d'aquestes quatre.
2: No et sap el títol, però...
0: No, i llavors hi posen la Maria de les Trenes i una d'aquestes, però saben perfectament quines sardanes estàs parlant.
3: Pues molt bé.
2: Què més ens portes?
3: La següent, farem una habanera, és de l'òpera Carmen. És, dintre l'òpera és poder l'òpera que ha inclòs una, i surt una habanera. Com a habanera és una àrea de l'òpera Carmen de Georges Bizet, composada el 1875, interpretada pel grup de habaneres a tota vela, de Jean Feliu, almenys el Miquel. Solista, l'Anna Soleil, de Palau, que ella és, sempre que la directora de l'Escola de Música de Palau. Baix, Pauli Penya, percussió, Luis Carlos, de la direcció, Miquel Gómez. Enregistrada en directe a la Festa Major de Sant Julià de Cerdanyola el 6 de setembre d'enguany. Bé, a veure si sona més bé que l'altre. Sí, sona bastant bé. Bé, tots vosaltres a la manera de l'òpera Carmen.
4: I a la presentació, també.
2: Està arribant, està arribant. Doncs podem arribar. Hi ha algun problema tècnic, sembla ser? Doncs hi ha algun problema
5: la veu
2: tècnic?
5: No
0: se sent.
2: No se sent?
5: No.
2: Doncs...
0: Si en cas...
2: Hi ha alguna cosa que falla... Sí. Per allà dins la màquina.
5: Sí, perquè és un MP4 i no sóc capaç de...
3: Sí, MP4. L'anterior el va agafar fa temps, però ara potser no.
2: Doncs, si cas, provarem de trobar-la d'alguna altra manera. Si cas, fem sonar alguna altra peça que tenim a punt.
3: Ja ho farem l'altre dia.
2: I, no, provarem de fer-la sonar avui. Ah, o si no, prova de...
3: Se la troba.
2: Pots provar de gravar-la amb algun altre format.
3: No, la passaré a MP3, aquesta.
2: Però, si cas, ens podem posar a fer petons de matinada, tot i que sigui les 9 del vespre, direm que són petons de matinada, que és una altra peça de l'Enric Ortí, que també és una de les que sonen a moltes places, segurament. Per tant, doncs, a veure com sonen aquests petons de matinada, doncs endavant.

0: Petons de matinada.
1: Petons de matinada.
0: Una gran sardana que l'he ballada moltíssimes vegades i que va ser estrenada en l'Aplec de Breda, el 2005. Bé, aquesta sardana va arribar... va tenir un primer èxit a la sardana de l'any del 2005, precisament. I és una sardana molt tendra. Quan les dues tones van juntes, doncs fan una música molt suau, que és com si hi hagués dues persones que s'estiguessin fent un petó. I realment aquí l'Enrico va clavar-ho. Una sardana que ha tingut molt èxit, ja dic, l'he ballat moltes vegades i es continua posant perquè és molt maca.
1: Sí, són aquelles melodies que vincules al títol dedicada a la Maria Rius, no? També diu el... Hauríem de saber la història d'aquesta Maria, com van venir aquests petons a matinada, no?
0: Això l'Enric ens ho explicaria.
1: Allò que hauríem de... Podríem fer alguna pel·lícula i alguna sèrie i tot, segurament. Molt bé, doncs, a veure si salvem aquella banera de l'Òpera Carmen. No hem pogut recuperar l'arxiu que teníem, però sí amb d'altres vies, a veure com sona. I el Jordi, si cas, ens arregles l'arxiu aquest que duies.
2: Sí,
1: i en propers dies doncs, provem d'escoltar el que vas gravar. Però la banera de Carmen sona així.

0: va venir de l'òpera Carmen, un gran tros, d'aquesta òpera, és un dels, potser dels més coneguts amb aquesta manera. En Bizet va néixer el 1838 i ens va deixar el 1875, vol dir que es va morir en 36 anys, va morir molt jove. Es coneix molt aquest senyor precisament per aquesta òpera com és la Carmen. I se li han trobat moltes partitures d'òperes i músiques inacabades perquè no va tenir temps de fer-les. Una home mort tan jove, doncs se li han trobat moltes partitures i que hi ha sempre allò que passa, no? Sempre hi ha algú que intenta, aviam si les pot acabar o coses d'aquestes. Però bé, aquest senyor amb aquesta òpera la va clavar perquè és una gran òpera i que aquesta manera que tu has posat, cantada, amb els coros i tot això, doncs també és molt maca, eh?
1: Amb cor i tot, sí. No hi ha acord aquí.
0: Aquí només hem escoltat l'orquestra.
1: Aquí hi ha acordió, no, aquest, el grup i la percussió i la guitarra al baix. Però amb el cor sí, amb cor ha de ser...
0: Amb el cor,
1: la tornada dels cors és molt maca, sí.
0: I la soprano, que també.
1: Però molt bé.
2: Doncs tenim la gent de punt.
0: Sí.
2: Sí, doncs va, passa la trinca a veure on toquen a ballar sardanes.

0: Bé, som-hi, doncs. Anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Tenim 5 concerts, 26 ballades i 6 aplecs, només. Estem parlant d'aquí, bueno, 37 actes. Comencem aquest divendres a les 8 de la tarda a Banyoles. Tenim un concert amb la principal de la Bisbal. Després ja saltaríem el diumenge, el dissabte, perdoneu, a les 11 del matí a Cabrera de Mar, una ballada amb la principal de Llobregat. A 11:45, a Barcelona, a les Rambles, no, perdoneu, la Copla Rambles, a la plaça de Joaquim Folguerà de Barcelona. Llavors ens surt el primer aplec d'aquest cap de setmana, el 39è aplec de la Sardana, de Montgat, a les 12 del migdia, a les Coples, Ciutat de Girona i la Flama de Farners. A les 12 tenim una ballada a Sant Cugat del Vallès amb la Copla Mediterrània, a Besalú. A les 5 de la tarda tenim la Copla Ciutat de Girona també amb una ballada. A la Garriga tenim la Copla Lluïsos Copla a les 5 de la tarda també amb una altra ballada. Al Pla de la Catedral de Barcelona a les 5 de la tarda amb la Copla Marinada. Un altre concert. Un concert a Vilafranca del Penedès amb la Copla Reus Jove. Això seria a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda tenim un altre plec, el tercer plec de la Sardana, de Cunit, la principal de Llobregat i la Copla Mediterrània. A 6:45, a Vilanova i la Geltrú, tenim una ballada amb la Copla Maricel. A Rubí tenim la Copla Ciutat de Terrassa, també a 6:45. A Premià de Mar tenim la Copla Sabadell, també a 6:45. I un altre concert a Besalú, amb la Ciutat de Girona a les 7 de la tarda. Una ballada a Mataró, amb la Ciutat de Granollers, també a les 7 de la tarda. I ara ja saltaríem el diumenge. Aquest diumenge tenim el 57è aplec de les Roquetes, amb les Coples, la principal de la Bisbal, Montgrins i la principal de Llobregat, en el parc de la Guineueta. Comencen a 10:45 i a les 4 de la tarda doncs, Sant Tornem-hi. Un altre plec, 53è plec de la Sardana a Ripollet, amb les Coples Ciutat de Cornellà, Genissenca i Maricel. Aquest comencen a 10:45 i també fins que s'acabi. I una ballada a Begues, amb la Vila d'Olesa a les 11 del matí. Una altra ballada a Badalona, a 11:45, amb la Ciutat de Girona. Atenció, ballada a 11:45 a Caldes de Montbui, amb la Copla Aires de la Terra. Una ballada que és el recinte del Remei. Recordeu que és la Cap Vuitada. A Tarragona tenim un altre plec, el 17è plec de la Sardana del Serrallo. Aquest no hi aneu perquè s'ha suspès. M'acaba d'arribar en el mòbil, que l'han suspès, suposo que, com que diuen que plourà dissabte i diumenge, doncs ja s'han adelantat. Segur, heu d'estar amb el cas amb això perquè se suspendran. Si plou, se suspendran moltes ballades, eh? Però també tenim una ballada a l'Estartit, amb la principal de Banyoles, a les 12 del migdia. Sant Cugat de Ses Garrigues, amb la Copla Catània, a les 12. A Olot, a les 12 del migdia, també la principal d'Olot. A Molins de Rei, la Copla Marinada, també a les 12. I a les 12 tenim el Vendrell, no ens diu la Copla. A Madrid, a les 12 també del migdia, música enregistrada en el Parc del Retiró. Val? Si esteu per Madrid o voleu anar fins a Madrid, ara que els trens funcionen tan bé, doncs, escolta, cap problema.
1: Cuidado.
0: Cuidado. Aneu i m'avió, com diuen, oi?
1: Cuidado.
0: A Mataró tenim la Copla Xaloc a 1:15. A Cantallops, a 2:15, tenim el Foment del Montgrí. Sant Joan de les Abadeses, tenim una doble ballada, a 4:45 de la tarda, a la Ciutat de Girona i la principal d'Olot. A Pons, tenim la Copla Marinada, Mediterrània, a les 5 de la tarda. També a les 5 de la tarda, a Gavà, tenim la Baix Llobregat. A Bescanó, a les 6 de la tarda, a la Vila d'Olesa. A Navàs, tenim els Lluïsos Copla. No ens diu l'hora, però deu ser la tarda. Al Vendrell, tenim la Rosó d'Ensaires del Penedès, a les 6 de la tarda. A Santa Pau, el restaurant de Can Xel. Mira, aquí és un bon restaurant. La principal de Banyoles, ho dic perquè hi he dinat dues vegades ja. Si aneu per Olot, aneu a dinar perquè es menja molt bé. I finalment, doncs, a Barcelona, a l'Aliança del Poble Nou, tenim una ballada a les 7 de la tarda amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Però és un concert, no és una ballada, és un concert. Bé, tot això és el que es farà aquest cap de setmana. Això sí, mireu, assegureu el tiro, perquè diu que plourà, i si ha de ploure, que moltes d'aquestes coses s'anul·laran. Llavors, com que si entreu amb sardana i surt un telèfon o un correu, doncs escriviu o truqueu. I
1: pot demanar informació.
0: Però ja es dic, el del Serrallo, aquest segur que està anul·lat, perquè ja m'ha arribat a mi.
1: Molt bé. Doncs tenim un toc d'agenda a nivell local, que aquest divendres es fa una xerrada que porta per títol Sant Feliu i el cinema, a càrrec del Lluís Adux. I després es podrà fer una visita al casal on es mostraran objectes relacionats amb el cinema, que està emmarcada dins de les Jornades Europees de Patrimoni, i es fa a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca que organitza els Amics del Museu. I el 17 i 18 d'octubre es fan les festes de la gent gran, que es fan una sèrie d'actes organitzats per l'Ajuntament i l'Associació de Jubilats.
0: Un dinar el diumenge.
2: Sí.
0: I un bingo després del dia.
1: I un bingo musical, oi?
0: Musical.
2: Animals, bingo.
1: Doncs...
2: Animals, la gent gran, el bingo.
0: No, si és musical, no sé què vol dir això d'un bingo musical.
1: Això he llegit en alguna
0: banda. Jo també ho he llegit, sí.
2: Sí.
1: I el que farem avui en propers, i en els propers programes serà fer passar les anxovetes cada dia per aquí, perquè vagin sonant, per anar ambientant el dia 1 de novembre, oi, que es fa la festa del soci.
0: La diada del soci, sí.
1: La diada del soci.
0: El dia 1 de novembre, a la tarda, a partir de 5:45, tindrem les anxovetes, on ballarem sardanes, farem un berenar sopar, diguem, i llavors un final de festa, que no us diré què és, perquè, bueno, us ho podeu imaginar, però vull dir... No us diré què és, perquè llavors hi ha una sorpresa.
2: Clar, doncs, ja, clar, no diu dir-ne.
1: Doncs amb les anxovetes avui les fem passar per aquí i ens cantaran La vella Lola, aquesta peça que no pot faltar en una cantada de veneres, per tant, ja podem tirar de mocadors, i que soni La vella Lola, a veure com va.

0: La vella Lola.
1: La
0: vella Lola ho tenim molt clar, que és en B alta. Sí. A vegades es posa en B baixa.
1: No.
0: És en B alta, ho tenim molt clar, no? Bé, és una venera que no és anònima, no va néixer del poble, és una venera que va sortir del poble i que, bueno, els grups de venera se l'han fet seva. S'ha anat buscant allà on ha pogut sortir això, i uns diuen que ha sortit de Mèxic, uns altres diuen que ha sortit de Cuba, però es creu que això va ser en el segle XIX, possiblement a Cuba, o en algun port molt de Mèxic, molt a la vora de Cuba. Una de les teories apunta que es va fer en els Jocs Florals del Carnaval de Port de Guayamás, a Mèxic, però que es veu que no se sap exactament d'on va sortir. Però el que està claríssim és que la vella Lola, doncs, és una de les habaneres que...
1: És de tots.
0: És nostra. Mm -hmm. Diu que té una... Bueno, segons un soprano indià Ferrer, ha descobert que té una similitud a una peça mexicana antiga anomenada la llanesca. Però que s'assemblen molt, però que no és exactament això. Per això que no saben exactament si va sortir de Cuba o va sortir de Mèxic, però tant si va sortir d'un cantó com d'un altre, doncs és una habanera que és el que diem. Ara, quasi bé no es concebeix una cantada habanera sense la vella Lola, no? Recordeu, sempre en ve alta, eh?
1: Doncs va, ja que estem parlant de coses que són del poble, en tenim una més de l'Urtí, que porta per nom el tarannà del poble i que el que m'ha agradat d'aquest títol ha sigut el tarannà. És una paraula que...
0: S'ha perdut.
1: Que costa molt de sentir.
0: S'ha perdut.
1: No?
0: Crec que s'ha perdut aquesta paraula. Desgraciadament, se n'han perdut moltes. Però aquesta... Però tothom sap el que vol dir, per això. Nosaltres ho sabem. El jovent no ho sé. Però nosaltres sí que ho sabem.
1: El tarannà. El que passa que quina traducció té això, el castellà?
0: Ostres, en castellà no ho sé.
1: No? Ja tenim ara aquí fent traducció
2: el tarannà.
1: A dins el control tècnic.
0: El tarannà.
1: El tarannà és l'una manera de fer, no?
0: Sí.
3: Així ho tradueix com a forma de fer.
1: Com
3: manera de ser o forma d'actuar.
1: O sigui, no té una paraula concreta. Mm -mm. És aquelles paraules que dius, ai las.
3: Sí.
1: Doncs,
2: sí, encara, però...
3: Una idea reduïda en una paraula, no?
0: És tota una, sí, tot una frase reunida en una sola paraula. Que per això segurament s'ha perdut per això.
2: Com el seny.
0: Com el?
2: El seny en castellà no és la senyo, que diu una escola.
0: La senyo no.
2: No, el seny és nostre.
1: El seny diuen que ve a ser el juicio, però tampoc acaba
2: de ser, no?
1: Acaba de ser ben bé. Doncs això, el tarannà del poble, és una peça que ens ha regalat també el mestre Urtí. I a veure com sona amb aquesta sardana que passa ara mateix. Som-hi.

0: El tarannà del poble, una sardana, evidentment, com ja han dit, de l'Enric Ortí, i que va ser estrenada el 2008 a l'Hospitalet de Llobregat, en el seu aplec. Una sardana que és, possiblement no se senti gaire, però que també és molt balladora, des de les que té més conegudes. No? Bé, dintre la seva manera d'escriure, doncs es nota molt que és de l'Enric, perquè el que és el tema de la composició es fa servir els instruments d'una manera amb una melodia que t'entra molt bé per les orelles, i això, doncs els que són balladors sempre ho agarrim moltíssim.
1: Sí, sí, una bona peça. I com que ja estem acabant, doncs, som-hi, diuen per aquí. Doncs, com que estem acabant, el mes sortint també ens va deleitar amb una sardana que porta per títol Som-hi que s'acaba. Per tant, doncs, acabant el programa amb aquesta peça, a veure si us agrada i a veure com queda. Doncs, Som-hi que s'acaba.

0: Som-hi, que s'acaba.
1: Sí, senyor.
0: Del mestre Enric Cortí. Una sardana que es va estrenar a Cerdanyola del Vallès, concretament el dia 8 de març del 2015, i que va arribar a ser finalista de la sardana de l'any. Una altra gran sardana, una sardana que també es balla molt, que jo també l'he ballada moltes vegades i que es continua ballant i es continuarà ballant. Bé, això s'acaba. Estem acabant ja. Però deixeu-me dir que el mestre Ortí l'any 2023 constava en 44 sardanes compostes i en el 2025, o sigui ara, hi en té 56. Vol dir que l'home va quasi bé una sardana per mes, ja, no? Quasi bé. Vol dir que en aquest moment està a dalt de tot i li encanta fer sardanes, i com que tothom ho sap, doncs tothom li demana sardanes.
1: Això és bo, això és bo. Aprofitar aquests moments d'eufòria que és quan s'ha d'apretar. I nosaltres això us emplacem per la propera setmana, que estarem aquí una hora més portant-vos sardanes a una codinenca. I el que us demanem sempre, us diem moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins dimecres que ve. Passi-ho bé.
0: Bona nit.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Discutir i dubtar de tot és un art. I si el d'alguna cosa en sabem a la controvèrsia, és de no donar res per fet. Hem passat més de 10 anys creient que el futur era ser el nostre propi anunci, mirant la vida perfecta de 4 Nepo Babies digitals que no fan res mentre se'ns deia que nosaltres havíem de tornar al setembre amb les piles carregades.
4: Però aquest estiu moltes heu dit prou i hem dit prou a aquesta farsa. D'una banda, perquè el model d'influencer buit s'ensorra, per fi, davant de la gent que realment aporta substància, activisme i contingut real a les xarxes. I de l'altra, perquè estem fartes d'aquesta violència psicològica de la rutina mentre ens hem de comparar amb un paio que no sap fer ni el llit.
3: Tornar a la feina no és només oblidar el nom dels teus companys, sinó és un xoc mental, una dissonància cognitiva entre la vida que volem i el sistema que ens exigeix dia a dia produir des del minut zero. Ni les agendes noves ni la falsa il·lusió de la productivitat ens salvaran del xute de cortisol que ens ve aquesta temporada.
4: Així que
3: benvingudes a la controvèrsia.
4: A la temporada de la controvèrsia. Això. On intentarem desemmascarar, seguirem amb aquest procés de desemmascarar aquesta ficció.
3: Per retrobar-nos amb la realitat, amb la pura realitat.
5: Benvingudes a la controvèrsia, el podcast que no sabies que necessitaves.
3: Ara sí, hola a tothom!
4: Ai, que tornem a ser aquí!
3: Benvingudes i benvinguts a la segona temporada de La Controvèrsia.
4: Fort, eh?
3: Ens seguiu ja per xarxes, lacontroversia.podcast.
4: En sèrio?
3: Si us plau.
4: Vull dir, jo no vull dir res.
3: Però ja trieu. Perquè ja portem dues... Bueno, no les portem. L'estem encetant la segona temporada.
4: Estem començant la segona temporada. Però vaja. Uns estudis estupendos d'una codinenca que ens ha acollit com Déu mana.
3: Sí, sí, sí.
4: I que ens ha facilitat, doncs, que ara se'ns escolti molt millor.
3: Sí, sí. Sí, espero que ho agraïu igual que nosaltres.
4: Sí, nosaltres.
3: Però bueno, ens presentem, no?
4: Som la Laia.
3: I la Míriam.
4: I això és
3: La Controvèrsia. Per si algú acaba d'aterrar, doncs aquestes som nosaltres.
4: Sí, correcte.
3: Ai, i res, doncs...
4: Bueno,
3: hem passat l'estiu, a part de gaudint molt, algunes més que d'altres, però vaja, intentant...
4: Per tu, no?
3: Sí,
4: perquè...
3: intentant ser adultes funcionals, que això no, al final és una mica l'objectiu d'aquest podcast.
4: Ha sortit molt malament, el d'intentar ser adulta, almenys en el meu cas, que m'ha passat mig treballant, mig no, mig sí, mig... Ai, ara sí, ara no.
3: Jo m'he estat tocant bastant la figa.
4: No!
3: S'ha de dir... Sí, no. Amb les dues mans, amb una i una altra. Però sí, sí, molt bé, la veritat. Però no, bueno, hem fracassat en l'intent de ser adultes funcionals. De fet, em vaig oblidar la contrasenya d'Xtec, només d'arribar al col·le. Em diuen, té l'ordinador nou d'aquest curs? I jo, ok. I espera que ho tinc a l'agenda. Però bueno, total. Esperem organitzar-nos una mica millor, malgrat tot això.
4: Jo m'haig oblidat de quines claus havien d'anar a cada porta d'aquests meravellosos estudis. Així que, bueno, 2 setmanes exprimides al màxim de vacances que he tingut.
3: Sí, sí, en les quals ens vam trobar pel meu aniversari.
4: Ai! És que tinc un xisme.
3: Ah, clar, és que la gent nova, la gent que heu aterrat avui, no coneixeu a un dels nostres personatges...
4: Ens dona la vida.
3: El motiu
4: Gràcies.
3: De ser.
4: És el nostre motiu de continuar.
3: Sí, ets el nostre motiu de continuar.
4: Esperem que no, però...
3: Que és l'esquinet romàntic.
4: És l'esquinet romàntic, ai, però...
3: Sí, sí, sí.
4: Ara tinc moltes anècdotes que explicar amb tu, que ho sàpigues.
3: Bueno, clar, el primer capítol de la temporada 1 vam parlar dels amors d'estiu.
4: Correcte.
3: Que es quedaven en amors d'estiu i, bueno, doncs ja fa... Tal dia farà un any.
4: Tal dia farà un any, en breus.
3: Que al final, doncs, la cosa...
4: La gàmia sin el mono sin la gàmia...
3: Pues al final hi ha mono, hi ha gàmia, hi ha una mica de tot.
4: Hay un poco de...
3: Sí, hi ha una mica de tot. Hi ha inclús hi ha... Això, de veritat, o sigui, agafeu l'aigüeta, feu així, perquè de el mono sin la gàmia a que aquest aniversari, de cop em treuen el pastís, escolto moltes felicitats a casa dels meus pares, però pensava, i qui me l'està traient si està tothom al menjador? I apareix l'esquinet romàntic amb el pastís, amb tota la meva família allà, i jo, a veure un moment, sisplau...
4: Eren els que no es volien presentar als seus pares. No volien formalitzar aquestes coses.
3: No, només va ser un fet puntual.
4: I què ha acabat passant? Això. Però només bueno, això. Comencem, perquè si no, aquí, sí. 10 anys més tard, ja arribarem al final i us explicarem totes les anècdotes, les que tinc jo, amb l'esquinet romàntic.
3: Doncs sí.
4: Per fi, en fi. Com heu vist, tenim nova editorial,
3: sí.
4: Perquè hem decidit fer, ja que, pues...
3: Posar-vos una mica al centre dels temes abans de començar a xerrar
4: i divagar. Sí, perquè si no pot ser una mica caòtic. Yeah. I no ens agraden les coses caòtiques a nosaltres. Però bé, ja sabeu una mica del que venim a parlar avui, que és d'aquesta caiguda de les influencers.
3: Sí!
4: Dels influencers que, bueno, a mi me l'ha sudat... O sigui, no me l'ha sudat bastant. Em sembla fantàstic que passi.
3: Sí.
4: És necessari. Aquest cop, tremendo. Hauria d'haver passat abans?
3: Sí.
4: Sí. Más vale tarde que pronto?
3: Que nunca.
4: Que nunca, perdó. També.
3: No ens seguiu per més refranys en castellà.
4: No.
3: Total. I l'altre temazo, que és la tornada de
4: la rutina.
3: Perquè acceptem-ho. Veieu? No sé ni parlar.
4: Ja,
3: sí.
4: No, ja no, estamos atrofiades.
3: Arrencar costa.
4: Sí.
3: Costa moltíssim al setembre.
4: Sí.
3: L'autèntic inici d'any, eh?
4: No.
3: Així que som-hi amb el primer tema.
4: Venga.
3: La psicologia de la tornada.
4: Perquè seguirem fent ordenant les coses.
3: Sí, això sí que ens agrada. Perquè... ens destrueix el cervell el puto setembre. O sigui, és que és això el que us deia, o sigui, el del tema del mail, i jo, ah, sí, clar, com estàs? I jo, la contrasenya del portàtil, blanquejament, la gent es fa blanquejaments anals i jo em faig blanquejaments cerebrals. T'ho juro, o sigui, fem memes i tal, però és un xoc real, vull dir...
4: O sigui, jo crec que la cosa està en que és... l'utopia aquesta de que t'ho venen com al setembre, l'1 de setembre és el nou cap d'any. Bueno, amors, no. El cap d'any és cap d'any per alguna cosa, ¿vale? O sigui, això per començar.
3: I que ara hi ha la gent vacances quan li toca, que no tothom com abans era a l'agost, ara hi ha gent que l'està a setembre, al març...
4: I jo quan podia agafar-me vacances?
3: Mai, perquè és autònoma.
4: Però he dit quan podia agafar-me vacances. Vale, perquè abans sí que podia agafar-me vacances. Jo me'n recordo que, doncs, el que feia era agafar-me unes vacances, rotllo, al gener, febrer, saps? L'altre al maig, i després sí que a l'estiu sempre s'intenta
3: alguna setmana.
4: Algunes setmanes. Però a mi aquesta fal·làcia de tornar de l'agost al setembre, nous propòsits...
3: Els chakras alineados...
4: Tal, no sé què, ara deixaré les xarxes, perquè clar, he fet un detox a l'estiu de xarxes...
3: Mentida, carinyo.
4: Estaves penjant stories 24 hores a la setmana, o sigui, no, prou.
3: Però bueno, jo crec que és aquest xoc neurobiològic, al final, no? Que és de, que passem de recuperar, o sigui, de tenir el control del nostre temps i de fer amb aquell temps una mica respectar els nostres doncs, llindars fisiològics i els nostres ritmes circadians i tota aquesta vaina. O sigui, passem de tenir aquest control a regalar 8 hores o més, perquè si vas en Renfe regales 12 diàries, a un sistema que ens exigeix estar al 100% tota l'estona i sobretot el tema aquest de produir, produir, produir.
4: Bueno, clar, és que
3: però bueno...
4: Hola, Es diu capitalisme.
3: Sí.
4: Eh?
3: Neocapitalisme, que és pitjor que el capitalisme.
4: Ja,
3: bueno,
4: sí, ja, igual que el postmodernisme. En fi.
3: Exacte.
4: No entrarem en aquests temes perquè
3: els posmos.
4: No acabaríem mai.
3: Doncs
4: però sí que és veritat que crec... És que no se n'ho vaig sentir. No sé si a Catalunya Ràdio va preguntar exactament el mateix. Mm-hmm. No? Si aquesta tornada a la rutina... servia d'algú, o sigui, com tot i és com, no, en veritat no serveix de res, vull dir, tu desconnectes tant que després encara et costa més, vull dir, que aquesta utopia de que, ai, sí, que bonic, ara tornem a la rutina, que sí, òbviament, està molt bé tenir una rutina, però inclús jo estant de vacances, tenia la meva rutina, vull dir...
3: Fas la però el que dèiem, una rutina que es respecta a tu, el que
4: sí,
3: tu sents,
4: exacte,
3: el que tu...
4: Sí, exacte, perquè ara mateix, quan tornes a treballar, fer... és com... et canvien totalment tots els horaris perquè t'has passat tot l'estiu, que si la platja, que si anar a la muntanya, que si festes majors, que si no... Que em sembla fantàstic. Vull dir,
3: és el que hem de fer.
4: Que abogo per sempre així, si us plau, gràcies. Però quan tornes et canvia totalment la rutina. Vull dir, i què és això de treballar 8 hores? Vull dir,
3: no, i que
4: part, de treballar 8 hores, 5 dies a la setmana, quan 8
3: hores treballar, 8 hores
4: sense feina,
3: dormir,
4: que és com un...
3: Treballem menys, però treballem
4: totes.
3: Tal qual, sí. I a mi el tema aquest, no, de... que al final la cultura aquesta capitalista, corporativista, ens deixa el descans no com un...
4: És com, o sigui, un premi.
3: És com un... No,
4: és
3: no,
4: un premi.
3: No, ja
4: jo
3: no només
4: és un premi.
3: És una necessitat per tu després seguir home, produint. O sigui,
4: però és
3: com
4: que
3: un...
4: què ens està passant? És com... jo crec que em trobo que sóc autònom...
3: És el combustible. O sigui, jo vaig, em carrego les piles descansant per poder seguir produint més i millor.
4: Clar.
3: No és perquè tu estiguis bé, és perquè ells puguin estar
4: jo
3: millor.
4: Jo penso en plan de... Ara la feina que tinc és com... Vale, jo arribo a casa, dino la una, perquè sí, tinc una horeta i mitja per descansar, per tornar-me a posar a treballar. M'encanta la meva feina, eh? Vull dir, una cosa
3: sí,
4: no és una altra. Però,
3: però sí.
4: És com... Tots els ritmes de vida et canvien i és com... Acabes anant de puto cul...
3: I això és un dol, també.
4: Saps?
3: Això és un puto dol. Això és un dol,
4: jo
3: tia.
4: Jo vull seguir de vacances.
3: Això és un dol perquè estàs com...
4: I no veuràs acabar l'estiu, ja s'ha acabat l'estiu.
3: Ja s'ha acabat l'estiu. Fa una setmana que ja no és estiu.
4: No.
3: Però vaja, això que és el tema aquest de... Bueno, de que realment desconnectem de debò i després tornar a connectar és un puto dol de tu mateix, de la teva personalitat.
4: Clar.
3: És com quan... Una cosa que no se'n parla, a l'adaptar-te a les vacances, perquè la primera setmana encara
4: no,
3: estàs com
4: sí,
3: mig a la feina.
4: Bueno, però igual que amb els ponts, no? A mi em va passar
3: sí,
4: aquest setembre, en
3: sí,
4: plan, que no et com, vale, ara ja no treballo, vale, ara sí, ara
3: sí,
4: de cop no. I és com,
3: sí.
4: Prou.
3: Sí, sí.
4: Però bueno, això ens portava al següent tema, que
3: sí,
4: és
3: sí.
4: La caiguda dels influencers, que al final jo em plantejo. No, o sigui, no critico les feines de ningú, cadascú
3: no,
4: té la feina
3: que
4: vol...
3: Hi ha influencers i influencers.
4: I que em sembla
3: molt
4: bé...
3: El concepte ja no m'agrada.
4: No, a mi tampoc. I que em sembla supervàlid que a tu et moli fer contingut a xarxes amb un sentit i que sigui... Jo què sé, que t'expliquis llibres, que facis... recomanis coses...
3: Sí, lifestyle,
4: sí.
3: Viatges, el, que,
4: bueno,
3: el tema que...
4: Bueno,
3: que,
4: jo,
3: a nosaltres no ens agradi, no vol dir que no hi hagi gent que
4: sí,
3: fa coses i les
4: però
3: fa més o menys bé.
4: Després
3: no.
4: Venen personatges... És que no vull dir noms, és que m'escalfa...
3: Com l'Espombo, per exemple.
4: O com el Xocas.
3: O com el Xocas, o
4: que
3: com
4: són...
3: les noies aquestes, la Dulceida i tota aquesta penya...
4: Ja.
3: Que mira... Aquesta encara
4: bueno,
3: ha presentat
4: encara
3: un programa.
4: Però aquesta, Dulceida se la considera la primera
3: sí, influencer. Sí, a l'estat.
4: Vull dir,
3: sí,
4: que realment, jo crec que Dulceida és la menys criticable. Amb molts, o sigui, la podem criticar pel tema de la llengua, per exemple.
3: Sí, això sí, reina.
4: Però...
3: Eh? Fas català només quan et paguen. Quan et paguem amb els impostos
4: sí,
3: de totes.
4: Però, per l'altre, jo crec que no, perquè mai s'ha sortit realment del seu contingut, o sigui, del contingut
3: sí,
4: que va començar a fer.
3: Sí, té una línia més o menys, i en canvi altres
4: però...
3: tipus de personatges estan venent la seva vida
4: exacte,
3: de rics sense estar venent res. O sigui,
4: correcte.
3: I t'estan fent, creant, doncs,
4: bueno,
3: aquesta ansietat,
4: el,
3: no?
4: Com es diu aquell? El vendehumos ese. El Llados.
3: Bueno, però això jo... Tio, és que per mi està inclús passat de moda, aquest tio.
4: Sí, per mi també, però em segueixen sortint, eh? Hòstia puta, tio, no acabo mai. Però això ens va portar, o sigui, quan vam parlar de la tornada de la rutina, se'ns va vindre al cap. Bé, i els influencers com tornen a la rutina? Torneu a la rutina?
3: Teniu rutina?
4: Pregunto, eh?
3: O...
4: Sí, jo em suposo que alguns sí, eh?
3: Sí, però
4: sí,
3: jo parlo més d'aquests
4: no
3: que
4: estem...
3: han caigut, per dir-ho d'una manera,
4: sí,
3: que tampoc han caigut tant. Això és com quan,
4: no,
3: això és com quan denuncien a un senyor director de cinema, per exemple, per tema d'abús sexual.
4: I de cop segueixen fent pel·lícules.
3: No dic que YouTube ens després, si diem segons quines paraules, ens rebenta. Però vaja, d'abús, tucutú, de PDF, arxivo PDF, saps? Doncs si aquest tio és PDF, doncs és igual, l'any següent o l'altre està fent pel·lis i guanyant. Doncs això igual, ha passat una mica, perquè va haver-hi un boom a l'estiu de oh, han caigut, oh, Déu meu, aquesta gent, com es podrà pagar els xutes de Botox, no sé què, no? Perquè s'ha quedat sense feina.
4: Si no saps fer ni el llit ni
3: i ara al setembre tornen a tenir, més o menys, sí, potser han caigut 100.000 seguidors,
4: ja, però això
3: els hi representa algú, aquella persona que realment és un nepo baby que ve d'una família, jo què sé, com la, és que em surt les pombos sempre, però perquè em fa,
4: bueno, perquè, és que, bueno,
3: perquè em fa molta gràcia tota l'estructura familiar i tot el rotllo i els nòvios de les pombos.
4: És que és perpètic,
3: és que heu de seguir a la Mer Cromina, que és una il·lustradora, no sé si saps qui és, que ella és com per mi l'anti-influencer.
4: Vale.
3: Ella és una il·lustradora fantàstica i còmica, però en les seves stories sempre com que fan molts pantallazos de les stories de les influmierders aquestes i els hi fot una canya, o sigui, de veritat. És divertidíssim.
4: Però a mi el que... O sigui, a mi el que
3: els nòvios...

0: que em representin i que tinguin una realitat semblant a la meva. Que potser després no té per què ser així, eh? Vull dir, perquè potser han tingut la vida superfàcil.
1: Però tenen alguns, consciència.
0: Però tenen consciència de classe.
1: Exacte.
0: Que és lo important. A mi que em vinguis a dir
1: país,
0: que et vas a pagar
1: de...
0: a la velada, sincerament...
1: patètic, tot el tema aquest de la velada.
0: Em sembla lamentable. Però... bueno, és que com tornen a la rutina aquests influmierdes?
1: Jo crec que directament... Bueno, és el que dèiem, és que aquests són els que et fan a principis de juliol. Vaig a desconnectar i t'estan posant totes les stories exactament de tot el que estan fent.
0: Que s'han passat viatjant, perquè no, ara me voy a Bali, ara no sé què. És que, clar, tothom ha d'anar a Bali.
1: Bueno, sí, sí. Ui, que menjo el micro i tot.
0: Me lo pagas tú?
1: És que fa vergonya, no? Perquè al final nosaltres ja el que com a persones adultes ens enfada això, perquè veus no, aquesta desconnexió de la realitat tan brutal. Però jo penso a la Míriam de 15 anys, això potser no l'hagués enfadat, l'hagués arruïnat la vida. Sí, bueno, perquè al final et crees unes expectatives.
0: Perquè et fan sentir que també pots tenir-ho.
1: Clar, al final és com... Bueno, veus més a prop a ser una pombo... que ser la teva veïna que s'ha quedat sense casa. I no, amor,
0: no,
1: o sigui, estàs molt més a prop de quedar-se sense casa. Ah, no, quedar-te sense casa no és que ni tens casa.
0: Correcte.
1: O sigui, Josep Lluís, si us plau, t'assembles més.
0: A tots els Josep Maries, si us plau. Per favor.
1: Doncs això, no? Que t'assemblaràs molt més a la veïna que s'ha quedat sense casa que... a aquest xato, que el col·lega del Lladó, sí, que s'ha comprat un Ferrari, o a la Pombo que
0: mentida, no se l'ha comprat, però bueno.
1: Que va, l'ha llogat dues hores
0: exacte,
1: i...
0: Exacte, però el que em fa gràcia també és el fet de que es queixen de que jo, sobretot a l'estiu, amb tema de compartir localitzacions a Cales,
1: sí,
0: pavo.
1: No!
0: Prou, col·lega, però, o sigui, no hi ha cosa que em toqui més als ovaris que aquestes merdes.
1: Això no s'influeixen.
0: I a sobre es queixen. Sí. I és com un, pavo, no, o sigui, sí, és un espai públic. Públic, però no...
1: Públic,
0: però no creus que la penya que viu allà també té dret a gaudir de l'entorn en el qual viu? Vull dir, perquè sincerament, jo quan va... O sigui, jo aquest estiu he anat a l'Escala, lloc que adoro perquè he passat molts estius des de que era petita, i uau, és que em fa pena veure... lo turistificat que sí. I encara no està... O sigui,
1: sí, Sant Antoni de Calonge a mi em passa igual i que hi ha zones i zones.
0: I poca gent em vaig trobar.
1: És bèstia,
0: perquè era finals, o sigui, era finals d'agost i
1: això
0: ja
1: gràcies
0: marxava.
1: A gent que per tenir un grapat de likes... doncs
0: et
1: ven...
0: posen localitzacions de Cales. Pues, no, amor, queda tu per tu.
1: Sí.
0: A mi em sembla molt bé que et pensis la foto. Pensa la foto que et surti del papo.
1: Sí.
0: Però la ubicació, xiton, ahí... Sí.
1: I altre tema que també dins del món aquest dels influencers són les tendències farsa o les tendències que et fan creure
0: les
1: que serà...
0: Les microtendències,
1: que
0: no?
1: Sembla que això serà per sempre, no? O sigui, bueno, us en recordeu que fa com 15 anys que pensàvem que l'única manera ja de treballar seria vivint de xarxes o vivint d'internet o sent criptobro, perquè fa 15 anys ens va venir com aquest boom, no? Que TikTok era l'única sortida professional, gairebé si et volies dedicar a la comunicació. I és com,
0: bueno,
1: no, o sigui, no, tio, però... Bueno, sí, però no hem de permetre-ho, no? I
0: no,
1: al final
0: no,
1: és, aquest, és el poder col·lectiu que li donem a aquest farsa tendència.
0: Bueno, però perquè ara...
1: Perquè
0: almenys...
1: li estem donant aquest no sé, com aquest poder,
0: bueno,
1: li donem nosaltres
0: mateix,
1: aquest poder, no el
0: sí,
1: té.
0: I ara mateix totes aquestes persones que són creadores de contingut, que tenen molts seguidors, aconsegueixen arribar a espais independents. Vull dir, jo aquí no estic... No vull abogar per la meritocràcia, ¿vale? Però sí que és veritat que una part meva, que m'ha costat suor i llàgrimes d'aconseguir els estudis que estic a punt d'acabar i tot, arriba un punt que és com un... Ara mateix jo, per ser comunicadora, he de tenir... No
1: un
0: sé
1: TikTok
0: quants,
1: o no sé quants seguidors.
0: No sé quants likes i ser creadora de contingut. Jo no vull crear contingut.
1: Clar, jo vull ser periodista o ser comunicadora o ser... Sí, però el propi bucle aquest t'obliga... Que no t'obliga, però et fan creure que t'obliguen.
0: Sí, que no estic en contra, que hi ha penya boníssima parlant a xarxes i creant contingut que em semblen un 10.
1: Gina Rigol.
0: I que aplaudeixo que estiguin arribant a mitjans grans de comunicació per dir i fer activisme com el fan.
1: Totalment, totalment d'acord.
0: Bueno, sí. Cada un en su lugar.
1: Sí, una mica. O com a mínim ja no cadascú al seu lloc. Ja no
0: o que
1: donin
0: més oportunitats, amores, perquè clar, aquesta és l'altra.
1: Però que cadascú sàpiga on està i d'on ve, no? També, per
0: sí,
1: no
0: exacte.
1: Fer... És que està el síndrome de l'impostor i el síndrome del flipat. I aquí ens hem de com equilibrar aquests dos síndromes, jo crec, en el
0: exacte.
1: Món de xarxes. Però tornant a la...
0: Sí,
1: a l'essència.
0: Recollim cable.
1: A l'essència.
0: Tornant a la rutina, influencers, què creieu? Els saben fer llit?

0: Saben bullir pasta?
1: Tenen realment... Tots aquests que sembla que tinguin milions de seguidors i, visquin, i viuen en un
0: perquè
1: món perfecte.
0: Perquè per ho fan, eh? O sigui, performen al setembre.
1: Això.
0: Com si estiguessin tornant a una rutina que jo m'agradaria saber sí. quina és la seva rutina, a part d'estar dues hores fent-se l'esquinker.
1: Jo crec que la rutina és donar la benvinguda a la nani que cuidarà dels teus fills durant tot el curs.
0: En
1: aquesta
0: el cas
1: és la rutina,
0: fills.
1: En el cas de les d'aquest tipus de famílies suposadament perfectes i tot això que ens mostren. I poc més, no? I pagar el jardiner que t'ha estat cuidant el jardí tot l'estiu. Ja em refereixo a aquests nepo babies,
0: sí,
1: etc. No
0: molta
1: a la
0: pasta.
1: Penya que estem dient doncs, que està creant realment cert contingut, no? Però, bueno, no sé, vull dir, jo prefereixo seguir algú que m'està, com deia la Laia, que m'està donant, doncs, tips per gaudir de la festa major del meu barri.
0: Exacte.
1: Que algú que m'està fent un unboxing d'un cafè que val 1.352 euros.
0: Podries proporcionar el que fan al comerç local.
1: Per
0: eh?
1: Exemple,
0: Mots?
1: Carinyo. Però bueno, i una cosa que volia també comentar del tema aquest dels influencers és l'efecte socorrista.
0: Com?
1: Sí, vull dir, o l'efecte cambrera discoteca, o cambrera discoteca. Jo crec que això està passant també, jo li diria ara l'efecte pantalla. És a dir, tu quan veies un socorrista... Doncs deies, ui, no?
0: Que guapo.
1: Que guapo. O l'endiusaves. I potser sí. només l'havies vist a mig quilòmetre i a la piscina de lluny amb les ulleres de sol i la gorra. No saps quina cara fa aquella
0: Correcte.
1: Persona. Però, doncs això, no? Jo crec que ara algú també es fa influencer, o al revés, no? O et mola un influencer per aquest efecte pantalla. Perquè a través de la pantalla...
0: Perquè vols arribar a ser com aquesta
1: Vols arribar a ser com aquesta persona, o és... vols estar amb aquesta persona, o que sigui el teu amic. Perquè això ho he vist en alguns casos. S'idealitza
0: molt, vull dir...
1: Exacte, l'endiusament aquest.
0: Una cosa que s'ha de tenir en compte és... Nosaltres, perquè no som entre cometes, ningú.
1: Ningú.
0: No? Però...
1: I tu tampoc. I ningú és ningú.
0: ni
1: els màxims.
0: I
1: eres tu o soy jo?
0: No, però que, em referia al ningú, fet al de... que idealitzar, i jo ho entenc, perquè al final això m'arriba a passar quan tinc 15 anys i probablement hagués idealitzat a molta gent. Però ara mateix és com un, que cadascú té la seva vida. Vull dir que pel carrer et pots trobar penya que és creadora de contingut, però hola, són persones, igual que els actors, actrius, cantants,
1: Exacte.
0: un llarg, etc.
1: Crec que aquest
0: però,
1: metavers, no?
0: Però que cada, abans el perfil públic de persona pública
1: era molt més reduït.
0: I ara... s'ha tornat molt més ampli.
1: Joder, si l'altre dia, tia, el Nova Reggae, aneu, festival increïble, anava jo per allà feliç i em ve un tio i em diu tu ets la Míriam de la controvèrsia i em va fer certa il·lusió.
0: Ara són famoses.
1: I a la festa major de Sabadell també no t'ho vaig dir.
0: Pau, en sèrio?
1: Un noi i una noia. I era com, uau, tio, no, i et fa com certa il·lusió, no? Aquest punt, no? Evidentment, jo suposo que si fos la, jo què sé, alguna mega d'aquestes, la Marina Rivers, no em faria ni gràcia perquè ja estàs fins aquí, o la Lola Lolita d'aquest, ui, que em menjo el micro un altre cop, d'aquest diguin res, no? Però, ostres, no? Dius, doncs algú ens escolta i et fa certa il·lusió, però de la il·lusió a la flipació...
0: Ja no hi ha un punt.
1: Però bueno. Això, vaja, que ens segueixen ni 400 persones.
0: Així que doneu-li seguir.
1: Sisplau.
0: Però acabem, jo llenço unes preguntes. Què tal ha sigut la vostra tornada a la rutina? I què en penseu de la caiguda dels influencers?
1: Creieu que la vostra tornada a la rutina s'assembla en alguna cosa? En res, en un mínim. En algú d'aquests que m'han endiusat? Realment sí, realment no cal endiusar-los tant. I sé que ens assemblem molt més, a part del que veiem darrere, bueno, a les pantalles.
0: Sí.
1: O no té res a veure? Què en penseu? No sé.
0: En fi.
1: Però, en penseu el que en penseu, venim amb una de les vostres...
0: seccions preferides. Torna l'horòscop, perquè no podia ser d'una altra manera. No. Jo no em vull desfer d'aquesta secció, m'agrada massa per desfer-me.
1: Ens dona igual el que opineu vosaltres.
0: Així que la seguirem fent.
1: Mi podcast y me lo follo cuando quiera.
0: Així que, quan vulguis, Míriam.
1: Vinga, Aries. Ah, clar, és el tipus d'influencer que clar, seria segons el teu horòscop, si no et dic de què va la cosa avui. Doncs vinga, Aries, tu series la fitness sis o fitness bro del reset a les 5 de la matinada. Vaja, que has tornat de vacances decretant un estil de vida extrem. T'has tallat els cabells, t'has aixecat a les 5 del matí per fer-te aquestes banyeres de gel i ja estàs al límit de l'esgotament i estem a dimarts a les 10 del matí, tia.
0: Taura. O el Nepo Baby de la cafeteria de luxe. Cafetera de luxe, perdoneu. Li costa tant treballar que ha fet 3 stories d'un cafè d'especialitat de 6 euros. Déu meu, quin horror. En un pis de disseny, però tu convences que la seva vida té sentit. Té l'outlet bloquejat i culpa la societat. Tens un problema, Morge.
1: Bessons. el creador de contingut caòtic. 45 pestanyes obertes al portàtil, grava un unboxing d'agendes mentre té un atac de pànic i diu que la seva ment funciona millor sota la pressió del caos. I realment, bessons, és ansietat.
0: És ansietat. O trastorn de personalitat. Crank. Al o la blogger nostàlgica de la vida lenta. Quina mandra. Encara puja reels amb música melancòlica i filtres vintage de l'últim capvespre d'agost, mentre plora dissimuladament al bany de l'oficina. Podria ser qualsevol de nosaltres.
1: Sí, també et dic, em sento molt, molt, molt identificada. Lleó, la marca personal ambulant. Ha tornat a la feina vestida com si fes un Get Ready With Me per la Setmana de la Moda de Milà. No li importa la rutina. Vaja, només vol que el Departament de Recursos Humans li pregunti, perdona, carinyo, d'on és aquesta jaqueta?
0: Quin pan de persones. Verge, venga.
1: Per sempre, ella.
0: La guru de la productivitat tòxica. Perdó. Se li ha desmuntat el Notion organitzatiu del curs el segon dia i ara té una crisi d'ansietat perquè el codi de colors del seu Google Calendar no combina amb el seu estat d'ànim.
1: Que és negre.
0: Correcte, com el meu.
1: Bueno, sí, sí, sí. Balança. El TikToker del quito la feina i me'n vaig al camp. És a dir...
0: Ai, no...
1: És aquests que parlen en mig italià, saps aquests que, bueno... Passa les 8 hores de jornada laboral mirant vídeos de reformes de cases del poble a la Bisbal de l'Empordà i fantasejant amb obrir un taller de ceràmica cooperatiu. Ai, saps aquell de, cari, vaig a vendre polseres a una platja de Tailàndia? Doncs una mica aquest mood.
0: Escorpí, la radical del Digital Detox, de 12 hores. Diumenge va fer un post solemne anunciant que deixava les xarxes per protegir la seva pau interior. I dilluns, a l'hora de dinar, ja estava fent scrolling a la màquina de cafè. És que no he fet detox. O sigui, no. Simplement m'he comprat eines com el Mordoku, molt guai.
1: Ah, Mordoku, sí, me'l vaig regalar pel meu cumple.
0: El recomano moltíssim.
1: Una viciada.
0: Per no estar tota l'estona amb el mòbil.
1: Total, i per fumar menys, també. Us ho juro, et vicies tant
0: no,
1: que...
0: Jo fumo igual.
1: No, no, jo, de veritat, m'ha estalviat més d'un... aquest estiu. Total, a Sagitari, la travel influencer en fallida.
0: Vamos.
1: No té estalvis, però ja ha reservat 3 vols a Ryanair per als pròxims ponts abans ni de saber si li han aprovat les vacances a la feina.
0: Aquesta gent, aquest tipus de gent,
1: sí?
0: Què li passa a la gent?
1: Mira.
0: En fi, Capricorn, la CEO de LinkedIn de 24 anys, és la única persona de l'edifici que ha celebrat la tornada de setembre amb un post inspirador a LinkedIn sobre la importància de recuperar el green set i la disciplina diària. Jo encara no sé com funciona LinkedIn. Vull dir, encara em costa d'entendre.
1: Jo em vaig fer un perfil fa 15 anys, quan vivia a Palma de Mallorca, a Palma, perdó, que de Palma de Mallorca és franquista, dir-ho tot seguit, però per situar la gent, per si ens segueix, per si ens veu algun franquista. I allà es va quedar amb una foto meva, de... això sí, la foto, fantàstica,
0: fantàstica,
1: perquè és de fa 15 anys.
0: Home,
1: total,
0: clar.
1: Aquari, Aquari, la divulgadora activista col·lapsada. Intenta convèncer la penya de la màquina de cafè de la seva oficina de fer vaga, però només contra l'algoritme i el capitalisme laboral. Però s'acaba prenent un cafè de màquina de 50 cèntims amb resignació i tornant a la seva taula de l'oficina. Pobreta.
0: Ara ve el meu moment. Peixos! Oh, l'esquinet romàntic!
1: A veure qui li ha tocat, el nostre esquinet.
0: A veure, ets l'influencer d'estil de vida que ha dissociat.
1: Bueno, viu dissociat.
0: Joder. La seva persona física està fent small talk a l'oficina, però la seva ment està gravant un bloc mental des d'un matalàs inflable abegut. Li pega més la muntanya, també t'haig de dir.
1: És de muntanya, has encertat, i és zero blogger, zero... O sigui,
0: no
1: penja res, penja una cosa cada mil anys o...
0: No, pinta de ser aquesta persona. Jo sé que no ets aquesta persona.
1: Per això he dit que viu dissociat, però em referia en referència en relació a les xarxes, eh? Vull dir que no és... Bueno, i una mica en general, si no, moriria.
0: Anècdota! Anècdota!
1: Ai, clar!
0: Vale, per tothom qui no ho sàpiga, va haver-hi un moment a l'aniversari de la Míriam. Bueno, van haver-hi molts moments.
1: Molts, masses moments per no gust.
0: Excessius moments.
1: Excessius moments intensos.
0: Excessius moments en els quals, però va haver-hi un, jo ara puc afirmar,
1: davant de la nostra...
0: audiència, i amb molt d'honor i satisfacció, sembla el rei, que he fet uns bailoteos amb l'esquinet romàntic.
1: És que ell diu que no, però balla prou bé.
0: I vam cantar guapo. Coques per Junts, que això significa molt per nosaltres. És el moment.
1: És veritat, moment romàntic amb l'esquinet romàntic amb de la Laia.
0: Sí, home, sí, sí, home, aviam.
1: Amb l'esquinet romàntic només es poden tenir moments romàntics.
0: Sí, correcte. Molt bé.
1: Però bé, bé, bueno, ja us, no us explicarem, no us esballarem avui tots els secrets de l'esquinet romàntic.
0: No, ja està. Jo he portat les meves anècdotes.
1: Bueno, i només el fet de que segueixi un any aquí...
0: Cert.
1: Ah, com? Per cert. O sigui, no, vull dir que l'horòscop del primer capítol, que és el que volia dir abans, ens va desvetllar que Peixos i Verge seríem una parella, no sé què. Bueno, m'agradaria recordar-ho. Jo, si no, us posarem el clip o algo, el que sigui, o el link, o el que sigui. Ens deia que érem com una parella com...
0: Sí, com...
1: perfecta, en general, sí, no? Que ens complementàvem. Bueno, no sé, pues i nosaltres, ja-ja, hi-hi, no sé què, broma, sí, sí, broma. I entre broma i broma, un any a Soma. Però, bueno, tot bé, tot bé. La veritat, estem molt contents, molt feliços i alegria i festa major.
0: Seguirem informant-vos.
1: Sí.
0: I jo espero aconseguir més anècdotes, no us preocupeu.
1: Segur.
0: Us en portaré més.
1: Sí, perquè d'aquí poc és el teu aniversari. A veure si pot venir l'esquinet romàntic.
0: No
1: bueno, total, anem a per l'últim bloc. Venga, del primer capítol de la segona temporada. Quants números.
0: En
1: la
0: fi,
1: nostra efemèride referent cultural...
0: Haurem de pensar un nom per aquesta secció.
1: Sí. Rafamèrida.
0: Rafamèrida.
1: Ja està, ja la tinc.
0: Bategem.
1: Rafamèrida.
0: Rafamèrida.
1: Vinga.
0: Vinga.
1: Doncs res, us portem una efemèride cultural, que és que a finals de setembre del 2004...
0: Fa molts anys.
1: Fa molts anys. TV3 va estrenar per mi una de les millors sèries d'humor que és... Porca Misèria.
0: Per sobre de Plats Bruts?
1: Eh?
0: Per sobre de Plats Bruts?
1: Una de les millors, he dit. No la millor. És que, vull dir, la sèrie generacional catalana sobre el xoc de la vida adulta, projectes fracassats i precarietat a l'Eixample, un cop més sentint-nos identificades. I és que ja vam parlar de Plats Bruts.
0: A la primera temporada, però ara mateix estem parlant de ni més ni menys que Porca Misèria. I era el següent pas. La sèrie és sobre intentar ser un adult funcional. Doncs amb 30 anys.
1: Sí, sí, doncs quan miràvem el Pere, la Laia i el Cardona, doncs teníem uns 15, 20 anys...
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: Més o menys sí.
1: Pensàvem, oi, quina vida més moguda, però bueno, als 30 ja ho tindré tot resolt.
0: Tindré una casa, estaré casada, no em vull ni casar...
1: La controvèrsia és que hem arribat aquí... No?
0: Sí,
1: bueno, el que dèiem a l'últim capítol.
0: Gatitos i perritos.
1: Sí, que som... Al final, la vida adulta, realment som infants performant, que sabem fer coses...
0: I sobretot els mil·lènies, no? O sigui, no qualsevol generació, eh?
1: No, no.
0: Això ens passa només, i crec, i ho afirmo...
1: I a més jo crec...
0: Que només ens passa als mil·lènials.
1: Sí.
0: Perquè som aquesta generació que, a mi, per exemple, encara em posen 25 anys. Gràcies.
1: A mi, 28, però...
0: Però
1: sí, sí, que
0: ens
1: com 10 posen... anys menys, sí.
0: 10 anys menys dels que tenim, no faré 35, aviso. Vale. Primer avís.
1: És veritat.
0: Però que... Continuem volent fer coses, doncs això, sortir de, vull dir, ens mola sortir de festa, no a tots, òbviament.
1: Sí, però que
0: però
1: hi ha com aquest, inclús la gent que
0: la
1: té
0: dinàmica,
1: fills, inclús
0: la dinàmica
1: té una altra dinàmica
0: de
1: la vida.
0: De voler fer coses, d'aquesta dicotomia entre vam néixer quan no hi havia xarxes ni hi havia internet...
1: Però vivim amb elles
0: però
1: i treballem...
0: Amb, exacte, vull dir que és com aquesta dicotomia, no?
1: Sí.
0: Que ens fa únics en aquesta
1: totalment,
0: generació.
1: Totalment, totalment. A més, també Porca Misèria ens va ensenyar a romantitzar aquests...
0: sí.
1: Aquests...
0: L'ansietat.
1: Aquestes feines, sí, però aquestes feines com una mica, no, guionista, actor, actriu,
0: sí.
1: No? I al final, bueno, són feines que sabem lo precàries que són i bueno, no sé, demanar beques sabem que no dona per més
0: no.
1: I és una, no sé, una sèrie doncs, que a mi em fa remoure amb tota aquesta tornada a la rutina i alhora, doncs, què és el que realment hauria de ser influencer? Doncs hauria de ser el teu col·lega que és actor i que s'aixeca a les 6 del matí per anar a descarregar un camió del Zara per després poder anar a assajar i després poder fer no sé què, o la teva col·lega autònoma que es rebenta a fer números i després intenta marxar
0: de vacances. I després paga un punyau d'IVA.
1: Però bueno, que cap sorpresa, catalans i catalanes, que de Plats Bruts ja veníem a preses.
0: Sí.
1: Vull dir, i això va ser com el... Otra vez, una mica més.
0: Tremendo hostió.
1: Però bueno, a quin personatge creieu que us assembleu de Porca Misèria?
0: Jo no ho sé.
1: I quina és la versió desmillorada de Porca Misèria que us ha arribat ara al setembre, no? O sigui, perquè ja no, jo no puc més.
0: Jo crec que ja jo soy la... Jo.
1: Tots els personatges junts.
0: Però bueno,
1: ai,
0: fins ara aquí, ara sí, aquest primer episodi de la segona temporada... Hem tornat a la rutina, hem oblidat contrasenyes i obrir portes i quina clau va cada lloc, perquè jo, a mi se m'ha oblidat.
1: I també doncs, hem vist caure el mite d'aquests influencers intocables, però vaja, que malgrat tot això...
0: No sabem ser adultes.
1: Continuem igual, per tant, ens veiem al proper programa. Això sí, seguim fent-ho plegades i en català.
0: Sí.
1: Que no és poc.
0: Exacte. Així que gràcies per ser-hi una temporada més, per confiar en nosaltres, per escoltar-nos.
1: Per compartir, seguir-nos, donar-nos like i fer sí. totes aquestes coses.
0: Exacte.
1: Però així bueno, que, si us han bloquejat l'usuari de la feina, no esteu soles.
0: Us entenem.
1: Fins aquí.
0: Salut.
1: I controvèrsia.

Benvinguts a Top Sound, el vostre viatge setmanal pel millor de la música independent de tot el món. 8 cançons, 8 països, una banda sonora inoblidable. Comencem. Comencem als Estats Units, on David Moore ens porta a un viatge cosmic amb Chasing the Mothership. És una cançó sobre l'anel d'arribar a alguna cosa més gran que un mateix, embolcada d'una ambició de cel obert i d'un son ampli i lliure. Cordeu-vos els cinturons perquè enllegarà el vol des de la primera nota.

Diagema regno nit, on the pap ens regalen all I need. Càlida, sincera i bellament directa, ens recorda que els sentiments més senzills són sovint el que més pesen, una joia britànica amb molt de cor.

Ara ens dirigim a Colòmbia, on Frog Shaman creen alguna cosa realment original amb biodegradable. Terrenal, imaginativa i plena de caràcter, barreja natura i so d'una manera fresca i del tot pròpia. La creativitat colombiana en la seva versió más acosada.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Sergi Guiu, bon dia.
1: Hola.
0: Tenim actualitat?
1: No, però sí que puc recomanar una sèrie d'HBO que es diu Proud, Orgull, que va d'un noi homosexual, i començo per aquí perquè té una transcendència clau en el transcurs de la sèrie, addicte a el que vindria a ser tot lo insà del món,
0: vale,
1: que per un motiu X s'ha de fer càrrec d'un bebè. I com li canvia la vida en aquest sentit. Crec que és de Polònia la sèrie, em sembla, i té 8 capítols, es veu ràpid perquè els capítols duren 30, 35, 40 com a molt, i és una sèrie diferent que està a prova.
0: Molt bé.
1: Proud, orgullo.
0: Molt orgull. Bé, orgull. Doncs jo la veritat és que no tinc res d'idea.
1: Jo a nivell d'actualitat la veritat és que no porto res més.
0: No passa res, avui ens falta l'Ivan Usson, però...
1: Sí, hagués parlat de Futurama o d'alguna cosa de Dexter.
0: Doncs vinga, avui a què dedicarem a parlar de la Show en Sèrie? Perquè bàsicament l'ha fet, produït i presentat per Sergi Guiu.
1: Juntament amb l'eina tecnològica que ens matarà a tots en un futur més o menys proper. Fora bromes, simplement ens hem ajudat per fer una miqueta el recull. El que farem és, de tant en tant, farem monotemàtiques de guerres. He tingut un estiu on vaig llegir un parell de llibres de la Guerra Civil, concretament un que tu saps que em va agradar a mitges.
0: Sí.
1: Vale? Em va agradar a mitges tirant taula mitja baixa de la classificació. I a partir d'aquí vaig dir, ostres, podríem fer monotemàtiques de sèries, perquè de llibres també, de cada guerra, se n'han fet infinitats de llibres, doncs anem a fer-ne també de les guerres, per fer una miqueta d'ordre cronològic, després ens n'anirem a d'altres moments de la història de la humanitat, però comencem per la Primera Guerra Mundial.
0: Molt bé.
1: Que és del...
0: Ja me'n recordo.
1: 14 o 19, em sembla, si no m'equivoco, 1914 o 1919.
0: Pot ser.
1: Crec que me sonen aquests números. Veuran els oients, he intentat que siguin sèries que estiguin en plataformes a dia d'avui, no me n'he sortit
0: jo
1: amb...
0: Jo només diré que hi ha una que em va costar molt trobar.
1: Amb totes. Llavors, i també, tant la que farem properament de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, la Guerra Freda és el que tenim entre mans... És a dir, no tenen per què estar basades en la Primera Guerra Mundial. Pot ser que sigui... És a dir, que la guerra en qüestió formi part de l'època de la sèrie, però vale, que potser no sigui la protagonista de la sèrie, simplement que ens trobem en aquests anys on va succeir la Primera Guerra Mundial, o... com deia, amb afectació. Ja veurem per què ho estic dient. M'avanço a fer un anàlisi i un resum de tot plegat. Però comencem per una de les cases que més coses han fet sobre la Primera Guerra Mundial, que va ser la BBC, per exemple, amb Our World War. It is our misfortune to have been witness to these times. But we're here not. So we have to see it through to the end.
2: Let's go! Thought we were winning. No one's winning. Our World War starts Sunday
1: 9:40 on ABC2. Doncs veuran també fins al 2018, diuen, però jo crec que al 2019 encara hi havia una miqueta de qüestions basades en la Primera Guerra Mundial, però del 28 de juliol del 1914 a l'11 de novembre del 1918 és la primera Guerra Mundial. Aquesta sèrie, produïda per la BBC, el 2014 es va fer com moltíssimes coses sobre la Primera Guerra Mundial, entenc que per commemorar el centenari de l'inici de la guerra. En aquest cas, la BBC va produir aquesta minissèrie de 3 episodis, mira, ho diu aquí, en motiu del centenari, llavors, de la Primera Guerra Mundial, explica els fets que van succeir en l'ofensiva britànica al seu pas per França, basada en testimonis i memòries de soldats britànics al front occidental. És una de les que a dia d'avui a Catalunya, doncs no la podem veure a través de cap plataforma. No sé si la BBC la té oberta o no a les seves pàgines web, tot i que a més també pot passar que hi hagi aquestes restriccions geogràfiques i et digui, la tenim, però tu no la pots veure. El que deia de que potser no està basada al 100%, però sí que té un efecte la guerra en si, doncs tenim un exemple amb Downton Abbey.
0: Aquesta l'han posat a TV3 aquest estiu.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé.
3: Are you here for dinner, Mama? It's a buffet.
4: Well, I'm not changed.
5: You just need to take off your hat.
4: You talk as if that were easy.
6: I want every surface in this house to gleam and sparkle.
7: The post's just arrived, my lord.
8: Heaven.
9: What is it?
10: The king and queen are coming to stay.
5: What?
4: Here we go.
6: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down.
11: I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties.
5: The royal butler's terribly scary.
12: Stay out of our way.
13: I am their majesty's chef. I want the olive oil now.
6: He wants a clip round the ear now.
5: I need your help, Carson.
14: I'll be there in the morning, my lady.
12: Can I help you at all?
15: I'm Lady Bagshaw's maid.
16: Might as well admit, I like her.
4: She is a scheming little minx.
15: What piffle
4: you talk.
14: There is no need to argue.
4: I never argue, I explain.
0: Tu l'has vist?
1: No, però... sé bastant de què va topar perquè és una de les sèries que a ma mare més li ha agradat. És sèrie de mare, però a la vegada és una sèrie que jo sé que crec que m'agradaria.
0: Sí.
1: Jo crec que sí. Crec que és un ambient, un entorn, una manera de fer que crec que... De fet, és com Suits, n'he parlat més d'un cop, doncs és aquesta típica eterna que tinc pendent i que té un format que m'agrada, que és sèrie relativament llarga que està acabada.
0: Sí.
1: Això està bé. És el que deia. És a dir, Downton Abbey no és una sèrie bèl·lica, ni de bon tros, però la Primera Guerra Mundial hi té un efecte en determinats moments de la sèrie. Per exemple, la segona temporada es veu que hi té un impacte major, però ni de bon tros és una sèrie bèl·lica, perquè el que tracta Downton Abbey és la vida d'aquesta família aristocràtica Crowley i el seu personal de servei en una gran mansió anglesa del segle XX. A dia d'avui, no sé si encara a dia d'avui es pot veure en tots aquests llocs, però s'ha pogut veure o es pot veure a Disney, a Prime Video, Sky i Showtime i a Movistar Plus. Uh-huh. A més, la sèrie és del 2010 al 2015, però s'han arribat a fer 3 pel·lícules al cine posteriors. Entenc que les pel·lícules, si no es poden veure totes, alguna d'elles es deu poder veure en aquestes mateixes plataformes. Se'n va fer una el 2019, una altra el 2022 i una última el 2025.
0: Que entenc que les pel·lícules complementen al final de la sèrie.
1: Entenc que són posteriors a la, o sigui, a la trama de de la sèrie quan s'acaba el 2015. I també em permetré llicències en aquestes seccions perquè ara ho explicaré. Una d'elles és Peaky Blinders.
17: It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started.
18: Rumors that there was a robbery.
19: Robbery of what?
18: Speak. I asked my men to steal me 4 bikes with petrol engines. They picked up the wrong fucking crate.
20: So that's why they sent a cop from Belfast?
18: Maybe, maybe not.
20: Thomas, you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those guns to anyone, you will have.
19: Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet.
18: That's the machine guns now, and it's them that's in the water.
19: These are attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how to.
21: Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them.
19: Anyway, we're Peaky Blinders. We're not scared of coffins.
21: My job, to decapitate each one, and by God, I will do it.
8: We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection.
9: Raise a hand, all those who want to strike!

0: I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him.
1: A veure, jo he de dir que... No, jo no he vist Peaky Blinders.
2: Vale.
1: Perquè ho vaig intentar veure en anglès, o sigui, sense subtítols i res. I jo pensava que tenia la U d'anglès.
2: A mi això em va
1: perquè
2: passar...
1: Perquè parla en cogni, l'accent cogni. No s'entén una...
2: A mi em va passar això aquest estiu, que quan vam anar a Edimburg. I vaig pensar...
1: Socorro!
2: Bueno, doncs...
1: potser no en sé tant.
2: Maria, tira tu, que ets profe, i d'anglès. Per tant, ho sento, però jo abandono aquest vaixell que pensava que controlava, però sí, és un anglès...
1: és més,
2: tenen
1: molt
2: aquests
1: tancat.
2: Tenen aquests moments que fins i tot parlen aquesta llengua. El que deia, Primera Guerra Mundial acaba el 18. Peaky Blinders comença el 19. Uh-huh. Però tot el que va passar a la Primera Guerra Mundial té una implicació a Peaky Blinders majúscula perquè els protagonistes tenen seqüeles.
1: Vale.
2: De la seva participació a la Primera Guerra Mundial, el protagonista Thomas Shelby i molts d'altres doncs, són veterans de la guerra traumatitzats per la seva participació al conflicte. Per això deia que són sèries que o parlen de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial doncs, i té un impacte important. La història ja ho saben, els relacions d'una família de gàngsters a Birmingham a dia d'avui. A Netflix i a Prime Video crec que va ser aquest 2026... molt lluny a 2025, però jo crec que va ser 2026, es va fer aquella pel·lícula per tancar una miqueta molt millor. Bé, no cal.
1: O sigui, ja s'ha acabat, eh?
2: Sí. Ja és
1: sèrie,
2: és sèrie acabada. El 2022, és veritat. Sembla que fes menys. Com deia, el 2014 va ser un any on la BBC va fer molta producció de la Primera Guerra Mundial. Han parlat de Our World War. Doncs ara parlem de 37 dies.
3: Tell me, Winston, what does it take to lead a democracy into war? What does Austria want? I mean, what does she want?
4: The English are liars.
5: Turn the army to the east.
6: None of us will survive this war.
7: 37 days, the catastrophic chain of events that led to the First World War. On BBC Two and BBC Two HD.
1: Tu diràs.
2: Doncs la minissèrie, també britànica, de la BBC, explica en tres episodis els 37 dies previs a la Primera Guerra Mundial. Des de l'assassinat a Sarajevo de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria el 28 de juny del 1914 fins a la declaració de la guerra del Regne Unit a Alemanya el 4 d'agost del 1914. Podria ser interessant aquesta minissèrie perquè és un altre punt de vista que potser doncs, no està tan tractat. Malauradament, com l'altra producció de la BBC, a dia d'avui a Catalunya doncs no es pot veure.
1: Tu has llegit 14 d'abril, de Paco Cerdà?
2: És un dels que tinc... 14 d'abril... No, vaig llegir... de Paco Cerdà vaig llegir el del trasllat de Primo de Rivera des d'Alacant fins a Madrid.
1: Sí.
2: Que no me'n recordo com es diu aquest.
1: Jo no me'n llegit aquest.
2: Però el 14 d'abril és un dels que tinc pendents.
1: Em recordo una mica... No, evidentment, no és això, però sí que narra amb molt de detall, reconstrueix més aviat les hores prèvies, no?, a la proclamació de la República.
2: Vale.
1: I, o sigui, em sembla interessant que més que centrar-se en un cop passat el fet històric en si, intentar reconstruir o narrar, en aquest cas amb aquesta minissèrie, què va passar abans, saps?
2: Per què es va arribar a...
1: Sí, o com es van viure els dies previs, les hores prèvies, i a més és veritat que hi ha un moment en el llibre que sembla que es fes etern allò, perquè són, no sé si són 200 pàgines, però ho reconstruïs tant al detall que no, me sembla com donar-li un tom, no?, a lo que es fa sempre... El per què i el després.
2: Està bé, ara estava mirant. Presentes és el llibre que jo m'he llegit de Paco Cerdà. M'explicaré una intimitat.
1: Ens ha passat a molts.
2: Ja saps per on vaig, no? Sí. Me'l va recomanar, bueno, entre tu i la Míriam me va anar recomanant llibres lluny de la meva zona de confort i tant tu com ella vau coincidir amb algun de Paco Cerdà. Bueno, jo pues, pensava, dins del meu desconeixement de l'univers literari d'aquest àmbit, que estàvem parlant del nostre.
1: Del nostre Paco Cerdà.
2: Del nostre Paco Cerdà, fins que vaig veure que no era aquest, que em sembla és de València, Paco Cerdà, sí. l'escriptor. Seguim. També el 2014, un altre punt de vista, en aquest cas minissèrie australiana, Anzac Girls.
8: We have come to war to aid our men. That is our calling, our devotion. I have seen the impact a trained nurse can have on the health and recovery of the wounded combatant.
9: Fix them up. They're needed back on the front.
10: But if they're dying?
9: Our orders are to concentrate on the ones that aren't.
11: What shall we drink to?
10: Your safe return from Anzac Cove.
11: Fate willing.
12: I suspect, Miss Gould, Sister Shepherd's offence may be of a different kind. Isn't that right, Mrs. Cook?
13: She's done nothing wrong.
14: At this rate, the sick will soon outnumber the wounded.
15: We've lost the matron.
12: Colonel, there is nothing here.
16: I never asked for nurses in my unit. And if it were up to me, we would not have women in a forward zone at all.
17: At times like these, men make rash declarations.
18: And I love you, Alice. I just want to make you happy.
12: I had 8 men die on me today. Oldest was 19. You've had surgical experience. As theater sister, he's loaded with morphine.
14: I was wrong. I still need to take advantage.
12: I just need a friend.
19: You can keep on praying if you like, but I am heartily sick of this whole bloody war.
16: Half of your nurses will die before this war is won.
1: Tu diràs.
2: Un altre punt de vista. En aquest cas, minissèrie australiana basada en el llibre The Other Anzacs, de Peter Rees. El 1914, un grup de les primeres dones voluntàries per al servei d'infermeria de l'Anzac parteixen amb destinació a la Gran Guerra, anant a Egipte, es preparen per a la campanya de Gallipoli i serveixen allà com a Alexandria, Lemos i el front occidental. A través de les dificultats que enfronten, aconsegueixen mantenir una amistat excepcional, però també hauran de suportar l'amor, l'èxit i l'angoixa. Doncs un altre punt de vista d'aquesta Primera Guerra Mundial. No ho he pogut confirmar al 100%, però crec que es pot veure a Apple TV, aquesta sèrie. Entenc que quan vaig preparar no tenia accés a Apple TV i no ho vaig poder confirmar de primera mà. Seguim el mateix any, 2014, també en l'univers mèdic amb The Crimson Field.
12: We've all come here to do our duty, to do what's required of us. We're being tested, just as Britain is being tested.
20: Here at last. Let's get you settled.
12: I love camping. The rules are there for a reason. You really are being rather selfish. You wouldn't want to give us all a bad name, would you? You didn't volunteer out of duty. You volunteered to escape.
20: That one's going to be trouble.
12: I'll be the judge. Stay alive for me. I'd love to be a fallen girl. Everything you were always told not to do, swept away by love.
20: In your letters, you ask for forgiveness.
12: I don't ask, I beg.
20: What are you going to do if forgiveness doesn't come?
12: It has to. Saving lives to save their own. The Crimson Field. This spring on BBC One.
1: Ok.
2: Narra la vida i el treball d'un grup de metges, cirurgians i infermeres voluntàries a un hospital de campanya britànic situat a la costa de França durant la Primera Guerra Mundial. S'ha pogut veure per en vídeo, però ara mateix està restringit geogràficament, de tant en tant l'obren i ho restringeixen, per tant, pendent, si algú la vol veure de Prime Video. A Prime Video es pot veure una del 2015 que es diu Gallipoli.

0: centrada a la campanya de Gallipoli del 1915, és un dels episodis més importants de la participació australiana a la guerra. És especialment interessant si es vol sortir d'aquest punt de vista britànic o francès. Aquesta sí que es pot veure a Prime Video.
1: Perfecte. Tornem al 2014.
0: Sí, per parlar d'una altra sèrie que també es pot veure a Prime Video, en aquest cas, The Passing Bells.
2: His Majesty's Government declared to the German Government that a state of war exists between Great Britain and Germany.
3: Our little boy is going to fight in a war against grown men. Grown men who will be trying to kill him.
4: I don't know how to explain it. There's nothing I can compare it to.
5: Let them know we're here!
1: Minisèrie, també. Està molt bé perquè són minisèries.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Excepte.
0: En aquest cas, explica els 5 anys de la Primera Guerra Mundial. També diré que resumir els 5 anys sí. de la Primera Guerra Mundial en 3 capítols es dona per feina.
1: Sí.
0: En aquest cas, punt de vista de dos joves soldats normals i corrents, però un de britànic i un altre d'alemany. Es pot veure a Prime Video. I ara el que fem és agafar pinces per parlar de Paradise End.
6: I'm joining the army.
7: What difference does it make when there's all this pain, this torture?
8: What actually happened to you?
6: England was the foundation of order before money took over and handed the country to the swindlers and schemers.
7: You shouldn't be proud of despising your country.
6: Don't believe that. I'm not an English gentleman who let the country go to hell and never stir himself. What I stand for is gone.
7: And to live for, you have something to live for.
6: You know what I want, I can't help.
9: You're such a paragon of honorable behavior, Christopher. You're the cruelest man I know.
7: You always thought he was infallible.
10: He's a married man.
9: Let the chips fall where they may.
7: Why didn't you kiss me then? Why didn't you?
0: Ah, he acabat?
1: Quina atenció.
0: Aviam, estem a l'Anglaterra, de principis del segle XX. Christopher Tietgens és un aristòcrata conservador, lleial a la seva infidel i cínica esposa, la qual segueix unit en nom de l'honor familiar i personal. Christopher, però, s'enamora d'una jove sufragista, però llavors el món entra en guerra, Primera Guerra Mundial, i ell és criat a files. Mentre Anglaterra s'ensorra, Christopher descobreix que la terrible vida a les trinxeres i els cruels jocs de poder de la classe alta no són tan diferents. Em sorprèn perquè, ostres, hi surten actors com Benedict Cumberbatch, que és el Sherlock, el Doctor Strange, etc, etc. Rebecca Hall, que també ha sortit a diversos jocs, i Stephen Graham, que de la sèrie que va canviar el món Adolescents, és el pare.
1: Vale.
0: Vale? Està basada en les novel·les de Ford Madox. S'ha pogut veure a Prime Video, però aquesta també està restringida a dia d'avui. Tornem a la BBC, sèrie feta entre el 2013 i el 2014, The Village.

0: A veure...
1: També de la BBC, narra la vida d'una família d'un poble d'Herbyshire. La Primera Guerra Mundial és un dels grans esdeveniments que travessen la sèrie, mostrant com afecta la població civil i els joves que marxen al conflicte. Els esdeveniments es veuen a través de Bert Middleton, un personatge el creixement del qual marca el pas de les èpoques. Curiositat, està interpretat per diversos actors a mesura que passa el temps. A dia d'avui es pot veure a Apple TV.
0: Perfecte.
1: Sèrie antiga, dels anys 70, Arriba i Abajo.
2: It's been shut up so long, I'm surprised the lock isn't full of cobwebs.
3: It's like a fairy tale. We're hardly newlyweds.
2: This is our first proper home. Oh, my good Lord.
3: Oh, what a ghastly old mausoleum. I rather thought it might be. Oh, I am so glad I booked the builders in advance.

0: una mica...
1: Bueno,
0: per
1: sí.
0: Les 4 de la tarda.
1: Sí, sí, no se li pot demanar alegria tampoc a sèries de la Primera Guerra Mundial.
0: No,
1: del
0: 71
1: al 75 es va emetre aquesta sèrie, segueix la vida de la família i els seus servents del 165 Ditton Place, des del 1903, previ, fins al 1930. A dalt viuen amb els seus fills, la James, el James i l'Elizabeth, Lady Marjorie, filla d'un duc que va ser primer ministre, i el seu marit, Richard Bellamy, un polític honrat, però que depèn dels diners i de les seves influències. A sota... hi ha...
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos.
4: No.
1: Sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mella!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.